0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi,

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carreta, el món des d'una mirada santboiana.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

I jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vi car. Li va semblar genial.

dorm al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé,

how many minutes?

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on sigui.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: side in it. I'm outside in it.
1: Boy, oi. Boy, oi, boy, oi, boy, oi, boy.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Mars. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot, de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al nus de la Trinitat per la C-58 i la C-33 en direcció Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B-20 i fins la Barceloneta per la B-10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP-7 per Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C-58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C-17 i C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP-7 i la B-23 a l'altura del Papiol, però també per l'A-2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C-32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma i amb pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent, aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar les escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda de afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferrat de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquest. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
4: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
4: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
6: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
7: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això no, sense secretari no es poden convocar aquests òrgans reglats i per tant no pots, diguem-ne, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
6: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
8: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
6: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
1: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
9: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
10: Això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
9: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
1: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
11: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
12: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podríem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
11: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer, amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
13: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformica, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
14: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
15: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Seva fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va al Matagàs, gent que va al Pla de la Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que fa a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
14: El motorista que va morir dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
1: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
16: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
17: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, 5 a 7, i després al vespre el que viuran són les activitats socials, els sopars.
16: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
1: Nou minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça, que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
18: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
1: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
19: Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió!
20: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser, i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
21: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual,
2: quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
3: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
22: Tinc ganas de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
20: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
1: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada, important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
23: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
24: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic pues, van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, amb un establiment que...

0: s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Tots els marroquins roben.
3: Ens treuen treball.
4: Com a trans et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest amb un trastorn mental és violent.
7: Una soledat, la gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Paràsit. Marimatge.
10: Però si estic solo.
11: Como no. Terroristes.
12: Vé a menjar plàtans.
13: Tot això és obvi. Aturem-lo.
14: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Sabies que...
16: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. El 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raig catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
1: La xarxa de comunicació local.
17: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels

0: punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Salt, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, de Gavi i d'Eric García, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33. Cap al Vallès, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C58 des de Sant Quirze direcció a Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP7 i la B23 al Papiol, també per l'A2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem, Suara, en la portada, avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal de atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments, implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de dos cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només dues dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
2: Doncs bàsicament, en teoria, quedaria tot l'Ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que és un ens, una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública, a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines als treballadors.
0: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
2: Doncs, efectivament, els riscos el pren l'alcalde i, bueno, et jugues al joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments doncs, de llums, d'aigua, perquè bueno, el poble no es quedi aturat.
0: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen i llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
0: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
2: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot als municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions el sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem muntar a cap de les subvencions.
0: Doncs ens queda clar el titular, tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors, és clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
2: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense ells ens fan un ple doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
0: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies, bon dia.
0: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
3: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
4: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
3: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
0: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
5: Especialment per al nou canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica entre regidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
0: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
6: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
0: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre dos grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i 2 ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part una vintena de joves i va deixar 2 ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre una desena de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades, amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. Minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurell i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar al de Los Palacios.
7: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamin, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
0: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
8: Divisió! Divisió! Divisió! Divisió! Divisió!
9: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit.
3: I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
9: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
10: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
11: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
12: Tinc ganas de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
13: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
14: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva, que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
15: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també he pogut jugar contra un equip d'aquests.
13: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al Municipal de Recasens.
0: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
16: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
17: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
0: Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
18: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
19: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les vam agallar dins i se'n van anar cap a la catedral i, com ja sabem tots, doncs allà a la catedral van morir tots.
18: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 20...

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament, avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. En parlarem en uns instants amb la Tània Ros, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, convocants d'aquesta jornada de vaga. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova aquest matí la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que tenen vacant la plaça de secretari. Això, per exemple, impedeix aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple, perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I una notícia que acabem de conèixer: Protecció Civil demana a les persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de Manresa que es confinin per una possible fuita de clor. La nau es troba al sud de la capital del Bages. Dels esports, us expliquem que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que aporta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, d'en Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts 26 de maig de 2026 i això s'anomena la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Prou que ho sabeu, que ens trobem en la compta endarrere per rebre el mes de juny, el que ens portarà fins l'estiu. Però tal i com diem sempre, no cal córrer, que encara hi ha material primaverenc per anar deixant anar. Per tant, de moment, emprendrem una nova jornada radiofònica analitzant l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis. De seguit rebrem un nou escriptor santboià, l'Antonio Berral, que ens presentarà la seva flamant obra Relats de Sant Boi i altres divagacions, un llibre farcit de sàtira amb registre de ficció i empatxada del tot santboiana que també ens convida a viatjar a temps passats. Serà interessant. I per acabar de rodonir un matí del tot interessant, l'Ireneu Castillo ens farà l'home curiós de la República. I després, doncs avui és un especial home curiós. Ja ho veureu. Ens explicarà coses també una mica fora del que us té acostumades i acostumats, però molt interessants. Executem, doncs, un nou dimarts a la República Santboiana amb una xifra força alegre, per cert, i és que ja tenim al Serró 2.190 programes en viu i en directe, del tot rodonet, oi? Som-hi, companyes, som-hi, companys. Molt bon dia, estimades i estimats, molt bon dia, parròquia, molt bon dia a l'equip que ho fa possible, molt bon dia, Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, Amadeu.
0: Mira, 19 avui. 19 graus als termòmetres del barri centre del casc antic aquí a Sant Boi. T'ho dic perquè...
1: Fa més fred que ahir.
0: Ref, és que fa poquet. Recordo que començàvem amb 17. Evidentment, hem arribat a començar amb menys, no? Però sí, vull dir, darrerament, clar, amb 17. Després, amb 18...
1: Si tirem cap enrere, hem estat a 3, aquí, sí, potser.
0: No, home, no ho sé, jo no. Jo 3 ara fa temps que no veig, això.
1: Hem de tirar molt cap enrere, però...
0: Yeah. No, però vull dir que darrerament, 17, crec que ahir 18. Doncs mira, ja en tens 19. Què et sembla?
1: Pues calor, la veritat.
0: Sí, sí, això va cap a dalt. Per cert, el tema del pol·len, el tema al·lèrgic... Déu-n'hi-do, eh? Sí. Veus a la gent estornudant pel carrer, escolta'm, sí, agafats als fanals i als arbres estornudant. No. Mira, sigui com sigui, ho hem de passar-ho, tu, és el que hi ha. A propòsit, saludem també, faltaria més, ja ho sabeu, bueno, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà, bon dia! I també saludem, evidentment, forma part del Consell de Sàvies i Savis, el Joan Ramon Molero, i a més és el nostre assessor en ciència i tecnologia. El tenim davant del micròfon. Molt bon dia, Joan Ramon.
2: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta.
0: Com va tot?
2: Bé.
0: Jo sempre et pregunto per l'extra radi, Sant Boià.
2: Sí, carregat de pol·len, com bé deies.
0: Però tot al seu lloc, no falta res, no?
2: Bueno, crec que no.
0: Vinga, doncs va, tirem, que ja ho sabeu, és dimarts. No és que sigui un dia especial, però sí, aquí ho fem tot especial. Com especial segurament serà la cançó del dia, Àngel.
1: I tant, és que tal dia com avui, el 1975, va néixer a Nova Jersey la Lauryn Hill. I és per això que avui escoltarem X Factor, una cançó de l'àlbum debut que, recordem, va ser llançat el 25 d'agost del 1998 i va sacsejar completament els premis Grammy, després d'haver estat nominada en 11 categories i guanyar 5 d'elles, incloent l'àlbum de l'any.
0: Impressionant.
1: Sí, sí, només amb l'àlbum debut, que va ser l'únic àlbum que va treure, diu, escoltem, sí, sí, doncs, l'artista nord-americana.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs si ens volem continuar queixant de la calor, primer haurem d'escoltar el Daniel i així tindrem una mica més, doncs, d'arguments. Digue-li d'aquesta manera al nostre meteoròleg. Bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Una jornada més, parlarem de sol i calor. Un temps que estarà amb nosaltres pràcticament tota la setmana, amb domini del sol i cel serè, amb temperatures mínimes que estan a fregar dels 20 graus, per lo que les nits començarien a ser caloroses i encara no estem al mes de juny. En quant a les temperatures màximes, tornarem a repetir els 28 graus d'ahir dilluns i vents de tarda, de direcció de xaloc, de caràcter entre feble i moderat, que ajudarà a refrescar l'ambient. És tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Un quart i un minut aproximadament de 9 del matí. Hem de saber, doncs, la situació viària, com està en aquests moments. Ens ho explica el Ferran. Bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimarts. De moment destacant que tenim una avaria a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Però si parlem de fortes retencions amb molta intensitat, parem l'atenció cap als voltants de la capital catalana, destacant el nus de la Trinitat, que continua amb 6 quilòmetres de col·lapse cada retruc. Doncs afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. També trobem lentitud pels túnels de Vallvidrera en direcció a la ronda de dalt. L'entrada des del Llobregat, però, també continua amb moltes retencions de fins a 7 quilòmetres i mig, tant per l'A2 com per la B23, que comença amb retencions ja a l'altura del Papiol i també des de Pallejà. Tot plegat també ens deixen cues en sentit nord a la C31 i la C32 des de l'aeroport del Prat i Viladecans, amb 4 quilòmetres de lentitud, que dificulten també l'entrada a les dues rondes de Barcelona en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Gràcies. Fins demà.
2: Fins demà.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Ens hi posem amb els titulars principals dels diaris, els rotatius de paper, a mida que anem avançant i ens acostem doncs, a la visita del Papa, i per altres raons també, doncs, el cert és que el pontífex ja comença a ser protagonista de la majoria de les portades. Comencem pel periòdico, per exemple, Àngel.
3: Doncs sí, avui tenen com a fotografia de portada el lleó 14, diu, adverteix sobre la IA. El Papa demana en la seva primera encíclia posar fre al poder de les tecnoelits i crear el codi ètic global per a la intel·ligència artificial. I per altra banda, el titular d'avui ens parla del sumari que vincula a Offshore, el de Zapatero, amb l'or veneçolà. Diu, la UDF apunta que va utilitzar la seva casa familiar per planificar les gestions més sensibles i la policia va trobar un centenar de joies en una caixa forta al despatx de l'expresident. També es parlen dels Mossos, que van dubtar d'en Dic al dir que no va veure la caiguda. També demana la demanda del BPO a l'àrea de Barcelona creix un 22% en un any, i per acabar ens parlen d'Espanya tindrà 8 jugadors al Barça i cap del Real Madrid.
2: Molt bé, Joan Ramon, tu tens el punt avui.
4: Foto de portada amb una infografia del mapa de la illa de Xipre amb un dossier de la Montravetta Riu. La força de Xipre acaba entre Europa i el Pròxim Orient. L'illa mediterrània guanya peça estratègica enmig de l'escalada regional amb l'Iran perquè avança en el procés de reunificació política. També hi ha una foto petita del Papa Lleó XIV. Quin peu calça Lleó XIV? Després de la seva primera encíclica Magnifica Humanitas, ja sabem més bé com porta les sandàlies del pescador. I també l'entrevista a Iossa Ahanovic, assessor de la xarxa de drets digitals europeus. Prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys és un error.
2: Molt bé, us ho dèiem, el Papa ja protagonista de moltes portades, no en va a La Vanguardia, treu una fotografia on veiem a Lleó 14 signant l'encíclica Magnifica Humanitas ahir al Vaticà, i el titular que l'acompanya diu: el Papa alerta la seva primera encíclica contra els poders que controlen la IA. El pontífex sobre l'automatització diu qui domina les plataformes pot incidir en l'imaginari col·lectiu. Això sí, a La Vanguardia obre edició com a titular principal amb l'ombra de la corrupció, així ho anomenen ells. El sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles als membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. A més, una fotografia d'unes joies, diu, desenes de joies confiscades en una caixa forta del despatx. Forces joies, com si fos el catàleg, diguéssim, d'una joieria. Un altre titular, aquest és, diguéssim, en clau econòmica i d'empresa. Requesens, responsable de Renault, es perfila com a nou conseller delegat d'Indra. I, en plan ciència, diguéssim, sobretot aquests assajos al clínic que són sempre una bona notícia. Una teràpia baixa el colesterol un any amb una sola dosi. I en quant al Mundial 2026, doncs diu que 8 jugadors del Barça i cap del Madrid a la llista. Veiem una fotografia que acompanya aquest titular, el seleccionador d'Espanya. Ens queda el diari ara, Àngel, en aquest cas el tenim digital.
3: Correcte, i el titular part de l'expresident imputat diuen que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El domicili particular del polític s'hauria utilitzat per tenir més reserva i control de la informació. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. I com a fotografia del dia, veiem els londinencs que es van llançar ahir a parcs, amb la foto de Parliament Hill, i amb vestits de banys, diu, onada de calor a tota Europa. El termòmetre va batre els rècords de 34,8 graus i a França també es va assolir temperatures sobre els 30 graus. També ens parlen de que proliferen els habitatges en els locals comercials que no disposen de cèl·lula d'habitabilitat, perdó, i Trump lliga el pacte amb l'Iran a normalitzar les relacions amb Israel. I per acabar ens parlen del Papa, que alerta els perills de la IA a la seva primera encíclica.
2: Molt bé, doncs va, ara sí, fem una ullada als esportius. Joan Ramon, comencem pel Diari Esport.
4: Diari Esport amb foto de portada per dos jugadors del Barça, Lamine Yamal i Pedri, amb fotos petites de Joan García, Ferran, Gavi, Cubarsí, Eric García i Olmo. 8-0, goleada mundial. Són 8 del Barça i cap del Madrid. Luis de la Fuente convoca a un total de 8 blaugranes per al Mundial d'este verano. També parla del Real Madrid amb Riquelme calienta les selecciones. Esperamos poder debatir con Florentino. Y al Barça se calienta el caso Julián Álvarez. El argentino había dejado clara su postura y no tiene en mente renovar con el Atlético.
2: Molt bé, anem cap a l'esportiu, on veiem dos dels jugadors del Barça celebrant algun dels gols d'aquesta temporada, segurament, en aquest cas és l'Eric i en Joan García. Diu, potència mundial, Catalunya porta nou jugadors a la Copa del Món, amb Joan García, Eric, com a novetats, a més de Lamine Yamal, Cubarsí, Olmo, Cucurella, David Raya, Marc Pubill i Víctor Muñoz. 8 jugadors del Barça, afegint-hi Pedri, Ferran i Gavi, formen la base de la selecció espanyola sense cap jugador del Madrid. Més Barça, diu, el futbol no enganya, estan repassant dades, se suposa, perquè el ple, diu, de triomf a casa, la puntuació més alta de les grans lligues i els premis individuals de Joan García i de Ferran reflecteixen el gran curs del Barça. En quant al Girona, la factura ja estava escrita. Se refereix al descens conseqüència d'errors que s'han repetit del curs passat. Què més? Doncs bàsquet, ACB, la Penya Unicaja suspesa el descans amb 53-33 en el marcador en aquell moment i es reprèn avui doncs, a partir de les 20 hores, de les 8 del vespre. Bàsquet Euroliga, Zeljko Obradovic ha de decidir si torna a entrenar el Barça amatent a la decisió. I en quant a l'Espanyol, Monchi actua i prescindeix, que també presideix el seu departament tècnic, segur que sí, però Monchi, doncs això, actua i prescindeix de Terrats i el futur de Manolo es podria saber avui mateix. I encara ens queda el Mundo Deportivo, que la cosa va de la Roja, Àngel, que...
3: Correcte.
2: Una mica això de que molts jugadors del Barça i cap del Madrid.
3: Exacte, ens parlem de la selecció espanyola i és que 8-0, veiem com un petit marcador i veiem l'escut del Barça amb 8 i el Real Madrid en 0, que parlem dels jugadors que van a la selecció espanyola, diu la Roja culé. Veiem el porter Joan García, a Gavi i a Eric García, que són un dels de les notícies d'aquesta selecció, i a tots els seleccionats per la selecció encaixillats amb la llista de la Fuente, diuen. De la Fuente, de la llista d'Espanya per al Mundial, com Mucho Barça i les novedades de Gavi, Eric, Joan i Pubill. Los ocho blaugranas contrastan con la nula presencia merengue en la selección por primera vez en la historia del torneo. També ens parlen del Roland Garros, Rafa Jodar debuta com un ciclón en París i tornem, ja parlàvem molt del mercat de fitxatges, el Barça se mueve por Joao Pedro i espera una gestió clara de Julián.
2: Molt bé, doncs això, que s'acosta al Mundial i que comença a ser, doncs, esportivament parlant, també notícia tot plegat. Però vaja, jo no tampoc entenc massa aquesta sorpresa. Si de fet el Madrid a pocs nacionals té, doncs evidentment que les quinieles eren bastant clares, no?
3: Sí, potser esperaven alguns jugadors del Madrid, com el Huixen o el Carvajal, però mira, el seleccionador ha agafat altres jugadors que també han fet bon any. I aquesta és la selecció, i sí que ve que de part del Madrid es queixaven molt de jugadors que anessin a la selecció com Gavi, que diuen que només ha estat un mes, però és una peça important per la selecció i aquests últims anys ho ha demostrat.
2: Bueno, i a més, potser el seleccionador tenia una mica de deute amb ell degut a que se li va lesionar precisament jugant a la seva selecció. Sí. I això, doncs, vulguis o no, també passa una mica de factura emocional, no? De dir,
5: exacte.
2: Escolta, aquest nano al final el vaig trencar jo. No el vaig trencar jo, però ja m'entens, no?
5: Sí, sí, indirectament va ser el perdit. Sí.
2: I en quant a Carvajal i aquesta gent, el seleccionador, el que està clar és que de moment aposta més per la gent jove que no per la veterania ja massa veterana, no sé com dir-t'ho.
3: Sí, bueno, més que jove, potser està apostant més per segur, per gent que ha jugat durant tota la temporada.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escolteu, ja sabeu que ens hem demanat ajuda des del Banc de Sang?
2: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
3: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
4: I per què es necessita recollir sang?
5: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
6: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
7: I a quina hora hem de venir?
8: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
9: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors. Primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org. I també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís, número 18, a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Acull a una nena o un nen saharaui.
4: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable.

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Dos quarts i sis minuts de nou del matí. És dimarts, dèiem que hem arribat aquí al barri centre als 19 graus a aquesta hora i res, la caloreta que va pujant, pujant, pujant. I pujant, pujant, pujant, doncs, mireu, ens hem trobat una colla de gent que són molt bona gent, que són el nostre consell de sàvia i savis, i els hem convidat a passar, com cada dimarts. Vaja, és casa seva, no cal que els convidem. Mercè Quílez, molt bon dia, què tal estàs?
1: Bon dia, Madeu. Doncs molt bé, mira, passant la caloreta. Perquè sí. Jo aquest matí al Ricard li deia, ara venint, que anava vestida d'una manera i m'he tingut canviar d'una altra perquè feia caloreta a les 7 del matí allà.
0: Molt bé.
1: Bon dia, Ullens. Bon dia, Albert.
0: Molt bé, doncs res, passant la caloreta també, suposo, i això que acabem de començar, diguéssim, en Ricard Peris, molt bon dia.
2: Bon dia, Madeu. Bon dia, Sant Boi, Mercè, Joan Ramon,
3: Albert, l'Àngel també el veig allà.
1: I allà l'Àngel, i tant, i tant, part important.
0: No us deixeu a ningú, eh? Joan Ramon Molero ja l'hem saludat, evidentment, a primera hora, a primera hora. Bon dia, eh?
2: Un altre cop. Ell viu aquí.
0: A vosaltres.
4: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta.
0: No, sí, ell ho ha dit diverses vegades. A vosaltres, que us agraden les xifres, deixeu-me recordar més que res, home, bueno, tampoc n'hi ha per tant, potser per alguns, però vaja, és força rodó. El programa d'avui arriba al 2190. Res, en queden 10 per arribar als 2200. A tu, que t'agraden els centímetres cúbics, això... traslladat a una motocicleta seria força potent.
2: Bestial.
0: Brutal.
4: Ves que no estiguin de vaga el dia que arribis a 2200.
0: De vaga aquí? No ho sé.
4: Bueno. Ves que no estiguin de vaga quan arribis a 2200.
0: Vale, vale, sí, vinga. Ja ho hem més o menys enganxat. Molt bé, molt bé.
4: Sí? Ara sí?
0: Ara sí. Bueno, va, perquè...
4: És que les vagues d'educació...
0: Sí, però si comencem així, clar, és que és tot molt... com
4: aquí
0: molt...
4: la lloguesca està des de primera hora.
0: Sí, que sí, que sí, però que de vegades això sembla més críptic que no pas un debat, no? Però bueno, ja és això, ja és això. Escolteu-me, dèiem aquest matí que a mida que ens anem acostant a la visita doncs del pontífex de Roma, clar, més portades en direcció al Papa, però en concret... Avui, si el veiem en forces llocs i a l'obrir informatius, etc., és perquè el Papa alerta a la seva primera encíclica, la primera que fa, contra els poders que controlen la IA. Fixeu-vos, contra els poders que controlen la IA. Justament, ja ho sabeu, que ha donat la volta al món un reportatge, un documental, que no tan sols perquè aquest país doncs, ho va transmetre a Televisió de Catalunya, és un reportatge doncs, a nivell internacional que parlava d'alguns casos, fins i tot a Mercè, fixa-t'hi, de gent que s'havien arribat a suïcidar, cosa que ens pot semblar, ja em perdonareu, en tots els respectes, absurd, o ens pot semblar estrany i que no té ni sota ni volta, que diuen, ni. Però resulta doncs que no només la IA pot produir addicció, sinó que fins i tot poden haver-hi problemes molt, molt grossos des del punt de vista psicològic. Tanmateix, la tesi del Papa nord-americà presenta doncs una sèrie doncs de reflexions i de preguntes, no?, al voltant de qui concentra el poder tecnològic i com influeix en la vida col·lectiva. Fixeu-vos com ha canviat la cosa, segle XXI, i el Papa que parla o que adverteix sobre els poders que controlen la intel·ligència artificial. Ens n'anem 100 anys enrere i semblaria que estem parlant de no em facis dir
1: de ciència-ficció.
0: De ciència-ficció total, i ni 100 anys. Un papa de Roma amb aquella escenografia tan clàssica i tan encara que ens semblen símbols fins i tot com no ho sé de tan tradicionals fins i tot antics, no? Parlant en contra de la IA. En fi, no sé, expliqueu-me coses sobre tot això, Lleó 14, doncs, advertint sobre la IA. Què en penseu?
1: Bueno,
0: obrim aquest micro debat i després ja repassarem
1: sí.
0: titulars.
1: A veure, jo penso que la IA, per alguns aspectes, poden ser de molt benefici, però és una arma, eh? És una arma i, a més, una arma que es pot utilitzar, i quasi ho estem veient, per començar una guerra. Mm-hmm. Per començar una guerra, per començar un conflicte, perquè una persona s'arribi a suïcidar, i tant que sí. Tu fas una història amb aquella persona que ni ho ha fet ni res de res, i és per arribar-te a suïcidar, que la teva vida se'n va en orris. Mm-hmm. Vull dir que veritablement Lleó 14 està fent alguna cosa que tots pensem, i que la seva primera encíclica sigui aquesta,
0: sí, sí.
1: Té molt, ens ha de donar molt que pensar, molt que pensar. I, a més, la IA està en mans de senyors tan poderosos i tan bojos, que quasi tots estan a Nord-Amèrica, que dona una por que ens dona esgarrifança. Això ens ho haurien de fer mirar. I que, a més, la gent que ens ve darrere, aquestes criatures que ara estan puixant amb la IA, què serà d'ells?
0: Uh-huh. No és molt interessant el que explica la Mercè, perquè el mateix Trump amenaçava, com sempre, doncs, amb vetar a països que toquessin, que d'alguna manera frenessin la IA nord-americana. Això per una banda. I per l'altra banda, això que diu la Mercè, companys, hi han psiquiatres i psicòlegs que han estat tocant el tema de les addiccions amb gent jove que estan enganxats a la IA, digue-li així, en els chats, bots i tot això que diuen, i resulta que queden sorpresos de les contestes que tenen aquests adolescents envers les preguntes que li fa el metge, no? Perquè diu que contesten de manera molt estructurada amb la IA, no?
1: Estructurada i robotitzada.
0: I robotitzada. Què?
1: Això dona que pensar, eh?
3: Bueno, a veure, aquesta és una eina que ha arribat per quedar-se, això està clar.
0: Això està claríssim.
3: Això està claríssim.
0: Impossible fer-la fora, que diuen.
3: Sí, per tant, haurem d'aprendre a conviure amb ella, com en el seu moment vam haver de conviure, vam haver d'aprendre a conviure amb la informàtica i amb moltes altres coses.
0: Bueno, que al final és una evolució de la informàtica.
3: Ja, en tot cas, l'encíclica de Lleó 14 va dirigida molt al seu propi país.
0: Exacte.
3: A certes personalitats amb els quals diríem que el terme intel·ligència seria com una mena d'oxímoron, no? Vull dir, perquè agafant ja pel president que tenen allà dintre, no? D'altra banda, jo, a veure, sí, evidentment estic d'acord amb tots els problemes que ens treu el Papa, però insisteixo en que aquesta és una eina que s'ha de saber controlar, i ara està en els seus inicis i està en aquella fase de descontrol que comencen moltes coses, no? Ja sabem també el grau de credibilitat que pot tenir la intel·ligència amb l'Església Catòlica, però haurem de conviure amb això. Benvinguda sigui, en qualsevol cas, perquè penso que també té elements crítics que són importants de tenir en compte.
0: Bueno, al final no en va Joan Ramon, crec jo que no és casualitat que hagi anomenat el Papa aquesta primera encíclica com a Magnífica Humanitas, és a dir, Magnífica Humanitat, no? Donant més valor a les persones que no pas a la tecnologia. Creus que va per aquí la cosa, Joan Ramon?
4: Sí, és la dignificació de la persona, no? En un principi té com 5 grans capítols. El primer estaria dedicat al pensament dinàmic, el segon als fonaments i principis de la doctrina social de l'Església. Després saltaria un tercer capítol que va relacionar la tecnologia, poder i persona humana. Uh-huh. En el quart ja fa més èmfasi en aquest fet humà de la custòdia de jo humà en la transformació. El cinquè el dedica a la cultura del poder envers la civilització de l'amor. I el capítol conclusiu pues, és tornar una miqueta a la transcendència, no? I un capítol més de dimensió espiritual i teològica. En definitiva, custodiar l'humà en l'era de la intel·ligència artificial.
0: Molt bé. No ho sé, alguna cosa més sobre això? El papa punt d'aterrar també doncs, amb la seva visita a l'estat espanyol. I doncs donant valor doncs això, la humanitat i criticant sobretot més que la IA, jo crec que els poders que controlen la IA, perquè al final ho deia el Ricard, és una gran eina, és una bona eina de fet ben utilitzada, ja s'està demostrant que ha arribat doncs a aconseguir coses que fins ara no teníem.
3: Sobretot en medicina, per exemple.
1: Totalment.
0: I una mica, Ricard, insistia en allò que diem sempre, la IA no és, potser és una moda, però la IA no s'ha inventat ara. Fa més de 50 anys que existeix l'algoritme de la IA. Una calculadora és IA. Una cafetera automàtica és IA.
1: La rentadora és IA.
0: Exacte.
4: Google és IA.
0: Per tant, és que de vegades sembla que això sigui un invent que algú s'ha tret de la mànega i no, escolti, és un concepte, no?
4: L'home, segons quines
0: però, tasques fa... Però molt evolucionat.
3: És que, clar,
1: exacte.
3: Clar. Quants anys fa que una eina com la informàtica, i quants anys, perquè estem parlant de 80, 90 anys ja, vull dir...
1: Sí.
3: Que neix la informàtica...
1: La informàtica, amb aquells ordinadors tan enormes...
3: Sí,
4: però... I les targes perforades.
1: Ah, això mateix?
3: Jo he treballat amb elles, per cert.
1: Exacte.
3: I això vol dir escolta, que són molt grans, no?
0: I des del punt de vista de l'armament, quan fa que existeixen aquests torpedos o míssils que llencen els caces, i que si el caça veu que hi ha una muntanya, ell mateix es desvia, li dona la volta i segueix el seu rumb. Això és intel·ligència artificial, ni més ni menys, perquè hi ha un algoritme que hi ha un planell i unes senyalitzacions que...
3: I una altra cosa, Joan, una altra cosa, Amadeu, el que sí que s'ha de vigilar, el que d'alguna manera s'ha de, diguem-ne, treballar per fer-ho servir correctament, és totes aquelles actituds que diuen, oh, aquest examen me'l fa la intel·ligència artificial. Mm. Oh, això m'ho fa la intel·ligència artificial.
1: Aquest currículum.
3: Això és el que hem de vigilar, perquè jo no sé si s'heu parat a pensar la quantitat de bajanades que a vegades em diu la intel·ligència artificial.
0: Com és clar?
1: Totalment.
4: Només cal que preguntis per tu mateix a la IA, allà sí. Que et respon.
1: Sí, sí.
4: Vull dir... No, i al cap i a la fi, intel·ligència artificial, n'hi havia molta i molt abans, perquè abans es deia d'una altra forma. I era un oxímoron. I era intel·ligència militar.
3: Sí, clar.
0: Yeah.
3: Sí.
4: L'únic que ara li han fet una transformació més social, més... i li diuen intel·ligència artificial.
0: Ja. Yeah.
4: Però això suau. Abans ja es feia.
3: Es feia.
0: Totalment. Bé, doncs veurem... no sé si hi ha alguna cosa més, algun discurs més en aquesta direcció.
3: I... Permeteu-me dir-me que... A veure, està molt bé que el Lleó 14 hagi tret aquesta història. Em fa reflexionar, sí. Hi ha una crítica, com dèiem abans, molt important cap als poders del seu propi país. Que,
0: totalment.
3: A la fi, totalment. És el país que està des de fa... Bueno, jo diria que des del seu... Des de la seva fundació. Sí. Vull dir, no ha parat de fer guerres, no ha parat de tocar els nassos a qualsevol país, amb els seus propis indígenes, per exemple, no? I bé, potser que ho hagués dit més clarament, no? Vull dir, una personalitat, una persona com ell, amb el poder que té, vull dir,
0: però
3: estaria
0: jo crec...
3: molt bé que ho hagués dit.
0: Però en el cas del Vaticà has de saber llegir entre línies, i ho dic seriosament.
1: No, bueno, i a més, Lleó XIV s'ha enfrontat a Trump, eh?
0: Home, és que...
1: De fet, va arribar al pontificat i es va enfrontar amb ell,
3: És que el xicot s'ho mereix.
1: Hombre, i tant que s'ho mereix.
4: I potser la foto d'avui també té pes. Perquè avui qui està... a Roma.
3: Ai, no sé, digues, Joan Ramon, no siguis tan crític.
1: Qui hi ha a Roma?
3: Digues.
4: Avui hi ha Pedro Sánchez.
0: Sí, avui hi ha el Pedro Sánchez. Sí,
4: I aleshores la foto de los dos contra Trump.
3: El perro Sánchez.
0: De totes maneres, jo, però això a nivell personal, no sé si estareu d'acord amb mi o no, ja no són termes religiosos aquests, sinó són termes ja d'una mica de sentit comú. El Vaticà té uns serveis d'informació brutals, impressionants. En el moment, també, en el moment que aquest home diu el que diu, és perquè té més informació de la que ara mateix està dient i més de la que tu et penses.
3: No, segur.
0: Vull dir, qualsevol, per tant, evidentment que sabem en quina direcció apunta. I si ho diu, no ho diu gratuïtament. Estem parlant de que és la seva primera encíclica. És a dir, això, aquest discurs, quedarà gravat per tota la història, dels papes. Tots els papes tenen la seva encíclica principal i tothom recorda què és el que van dir o quina és la idea, no? De tot plegat.
4: Menys un.
0: Per tant, no és en va, no és en va que digui, que digui això.
4: No, que no li va donar temps.
3: Sí,
0: bueno, també és veritat. Sí. Molt bé, si voleu passem full. Mireu, parlant d'intel·ligència artificial, i aquí sí que enfatitzo artificial, el sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles als membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. Dic això d'artificial amb el sentit de que, bueno, doncs no sé si és massa intel·ligent, doncs que siguis qui ets i que t'hi posis en segons què, tot i que, de moment, tot això està per veure i per analitzar el què. Per cert, es veien unes joies, diu, desenes de joies confiscades en una caixa forta al despatx, que la seva ex-secretària deia, no, això és una herència de la dona d'en Zapatero, una herència que, però, semblava ben bé el catàleg d'una joieria. No ho sabem, el que sí que sabem és que un accionista de Plus Ultra i l'amic del líder socialista es van reunir amb un tipus de la CEPI, això ho diu la UDF, que en quant a les seves filles la investigació sosté que l'empresa Whitehead Pfaff, no? Més o menys es pronuncia això, emetia factures per encobrir pagaments, i que els socis de Sánchez apunten a l'avançament electoral però sense avalar una censura. Això en quant a la governabilitat. Recordeu que ahir en Felipe González, ahir o abans d'ahir, no?, ja va començar doncs a escopir un cop més contra els seus i en concret va dir que sí o sí eleccions, i un tipus molt crític doncs amb el que és el socialisme modern i el socialisme que l'ha precedit, no?
3: Ahir vaig enganxar així al vol un tuit d'algú que deia que no votarà mai a un partit que tingui a les seves files un personatge com el Felipe González.
0: No, a les seves files no hi és.
3: D'entrada, Com que no hi és? No, ningú l'ha expulsat.
0: No, però tu quan votes amb ell no el votes pas.
3: No, bueno.
0: Ja m'entén.
3: No, però si agafes el missatge que té...
0: Sí.
3: Això,
0: no, totalment. Ja sé per on vas.
3: En quant a l'altre, pues, a veure, a mi quan personalitats tan rellevants amb aquest aspecte com el Pérez Royo, no?, et diu que no tenen res. És que no tenen res. Europa, abans d'ahir, va dir que l'expedient de la companyia aèria és absolutament correcte i legal, i que per això es va donar l'okay a la concessió d'un préstec que fins ara s'està cobrant i s'estan cobrant els seus interessos, etc, etc. Però és que, a més, és que tot això ho aixeca el PP.
1: Tot.
3: És que, sisplau, vull dir, siguem una mica... vull dir que en aquests moments tenen a, estan jutjant la Gürtel, estan jugant, sí, jutjant la Kitchen. Acaben a Múrcia... A Múrcia acaben de detenir 11 persones lligades al govern del PP. És que...
1: Però fixa't que això,
3: sisplau, vull dir,
1: no, no surt a la palestra com està sortint,
3: no,
1: tot això.
3: El López Miras, no, no, clar, a Múrcia, clar, clar, deu tenir, clar, una quantitat, un sí, carro, sí, de merda, perdoneu per l'expressió, immens. Uh-huh. I, ho està dient la senyora Ayuso. Sisplau, la responsable de 7.291 morts.
1: Exacte.
3: Entre altres coses, que acaba de carregar els malalts de la L, uh-huh, el 40% de copagament. Quan el ministeri els hi ha donat se'ls hi ha donat els diners perquè cobregin el 100%.
1: És la comunitat que més carrega amb un malalt crònic com és la L. És la comunitat que més carrega, eh?
3: És increïble, vull dir, i a més, a mi, jo, perdoneu-me, vull dir, jo no sé, vull dir, parlar d'UCOS, parlar d'UDEFs, quan el responsable de l'UDEF, de fa 4 dies, tenia a casa seva amagats dins de 20 milions d'euros. Val? I no sé quanta cocaïna el senyor havia facilitat que entrés por ahí. Vull dir, és que... jo què voleu que us digui? Em dona la sensació de que n'hi han les forces oscures,
1: sí,
3: eh?
1: Vull dir que, i tant.
3: Que bueno, el que volen és que s'acabi. Però és que, a més, què hem de votar? El senyor aquest que el Times fa 2 dies deia que els jubilats no serveixen per res?
1: Exacte. I que quan arribi baixarà pensions?
3: Oh, i tant.
1: Home, és que... Bueno, també ho va dir el PP, eh?
3: Ah, és que...
0: Déu-n'hi-do, no? Com està el mercat, jugant, diguéssim, el mercat,
1: sí,
0: polític?
1: Sí, el mercat està fatal.
3: I per acabar, a mi això de Zapatero m'ho han de demostrar, eh?
0: No, no, per això et dic que està tot per veure, però sí que és veritat, bueno, que hi ha una sèrie d'investigacions, aquí que estem bueno, pues, jo crec que tothom està pendent de veure de on surten aquestes joies, que sí que podrien ser
1: que
0: una herència.
1: Podrien ser una herència o no, bueno, això mirem-ho.
0: Les investigacions de les factures...
3: No arriben a 50.000 euros.
0: Saps què passa? Que en aquests casos tothom que vol fer mal, evidentment, s'agafa a ferro roent, que diuen. A qualsevol cosa, a qualsevol detall, es pot magnificar i pot ser contraproduent. Està tot per veure,
1: sí, i tant.
0: Però sí que és veritat que ha alertat el país i que ha deixat el país encara amb més preocupació, sí, de dir, escolti, això no s'acaba mai? Això no s'acaba mai? Quan no és una cosa, és una altra?
4: Fins i tot des de dintre,
0: a tots els nivells,
4: comencen a haver-hi les veus de eleccions anticipades.
0: Clar.
4: No només Felipe González, que aquest ja no sé fins a quin punt creure mal o no, uh-huh, sinó que fins i tot Celestino Corbacho.
1: Exacte, avui ho sentia jo també.
4: Ha fet declaracions de
1: sí,
4: ¿por qué Pedro no avanza las elecciones?
1: Exacte.
4: Potser és que volen l'extrema dreta al govern.
0: Molt bé, escolteu una cosa, hem d'anar cap als informatius ara mateix. Això tampoc té aturador, escoltarem els informatius amb els companys de la xarxa i després fixeu-se, a veure si sou capaços d'esbrinar quines són les 5 ciutats on un pis s'emporta ja ara mateix el 50% del salari del propietari. Hi ha 5 ciutats on fa falta més de la meitat del salari per poder tirar endavant una hipoteca, per exemple. Ho explicarem després dels informatius. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la C25 a Espinelves, deixa un carril tallat, també un altre, en aquest cas d'un camió, a la P7 a Badia del Vallès, també talla un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni i finalment a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Nord registren també retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, també a Riu d'Arenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, entre d'altres. Ja hi ha, de fet, detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 15 dotacions dels bombers treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECCAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop de la zona afectada. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Qualim, que hauria reaccionat químicament, volíem dir, i generat fum. I govern i sindicats tornen a reunir-se avui amb l'objectiu d'acostar a posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert en educació. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augment dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. En aquest context, precisament, aquest matí el govern aprovarà la creació de 1.800 places per docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura n'ha parlat a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Qui fa aturada avui són els estudiants universitaris i també de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà hi ha prevista també una nova jornada a tot Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Més de 45 anys amb tu. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
9: Muy buenas, oyentes de Ràdio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Ràdio Sant Boi.

0: Pràcticament 7 minuts passen de les 9 del matí. Continuem, doncs, amb el Joan Ramon, la Mercè i el Ricard, el nostre consell de sàvia i savis dels dimarts. I us ho dèiem just abans dels informatius. Fixeu-vos, hi ha 5 ciutats on un pis s'emporta el 50% del salari. Quins pisos són tan cars? Doncs els dels barris, segurament, de més prestigi, o dels barris, doncs, de tota la vida, que sempre són els barris més cars. D'acord. Però hi ha 5 ciutats on la majoria de barris ja s'enduen el 50% d'un salari, sigui quin sigui el barri, i evidentment depenent dels salaris, això ja ho sabem, però fent aquí números, diguéssim, buscant les mitges, no? Quins diríeu, és una mica una juguesca, que deuen ser aquestes ciutats? A veure si n'encerteu alguna. Va, Mercè.
1: Barcelona.
0: Barcelona seria un. Molt bé. Ricard.
2: Madrid, per descomptat.
0: Per descomptat. Joan Ramon, quina ciutat creus que podria ser una d'aquestes 5?
3: Sant Cugat, del Vallès.
0: Sí, no té raó.
1: Sí, bueno,
0: podria
1: raó,
0: ser.
1: Podria.
0: No, podria ser.
2: Segurament té raó.
0: Mireu, segons els estudis... Allò, sí, no, clar. Segons els estudis, sí, Madrid és un, Barcelona és un...
2: València...
0: No?
1: No, Sant Sebastià.
0: Sí, senyora, Sant Sebastià.
1: El País Basc és molt car i Sant Sebastià és... va estar inclús davant de Barcelona
2: davant de
1: durant
2: Barcelona,
1: un temps, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: A tocar la conxa, no vulguis saber... el que val un pis. Palma, de Mallorca, i Màlaga. I Màlaga. Molt bé. Esclar, moltes famílies diu que ja recorren a la donació perquè els seus fills puguin accedir al mercat. Imagineu-vos. Veiem uns gràfics d'aquestes 5 ciutats. Jo us ho explico així una mica per sobre. És l'esforç per adquirir un habitatge. Ve a ser això, aquest gràfic, d'acord? És el tant percent dels ingressos destinats a l'adquisició d'habitatge. Doncs el 2024 arriba a cotes brutals. Per exemple, Sant Sebastià passa del 73%. Imagineu-vos. I ara mateix, el 2026... veiem que això fluctua entre el 50 i el 60%, depenent, doncs, dels llocs. Sí que és veritat que Sant Sebastià perfila molt i molt amunt, per exemple. A Barcelona, molt de l'habitatge d'obra nova que es ven també és de reposició, de persones que ja tenen un habitatge per vendre i per donar una entrada considerable. És una dada que us deixo anar, per exemple, però hi ha d'altres llocs on això està constantment a l'alça, Madrid, evidentment, etc. I els préstecs, doncs, amb tipus d'interès més cars, diu que agreujaran l'accés a més capes de la població. I ens posen aquí alguns exemples, veiem fins i tot... algunes entrevistes amb famílies de Barcelona que destinen més de la meitat del seu sou. Clar, això no només és perillós, sinó que baixa la qualitat de vida, tot i que tu tinguis un sostre on viure.
3: Aquí hi ha diverses preguntes a fer-se.
0: Va.
3: Primera, quanta gent està en aquesta situació?
0: Sí.
3: Perquè, clar, totes aquestes dades... és de gent que respon i de gent que dona una informació que hem de creure com a veraç. O sigui, que ens hem de creure que el que manifesten i diuen és del tot cert. I sempre poden haver informacions amagades que... ui, és que no llegamos para vivir i després te'ls veus viatgen por ahí. Però bueno. I l'altra qüestió... els joves... sí, tenen moltes dificultats, la gent gran també té moltes dificultats, tothom té moltes dificultats, el preu de tot puja, però els sous no pugen. Per tant, potser aquí és on també tenim el mal.
0: A nivell també us ho he de dir pel que diu el Joan Ramon, a nivell general, el que seria tot l'estat espanyol, el percentatge, diguéssim, mitjà raonable, que també li diuen, és d'un 34%, val? Un 34%, tot i que les dades remarquen que ha augmentat en els últims anys el creixement del preu residencial per sobre de la inflació, diu la combinació amb l'estabilització de tipus. Tot això sembla molt, molt fumut, però sí, és així. Clar, un pis, per exemple, de 100 metres quadrats a Madrid i a Barcelona costa entre 460.000 i 443.000 euros, respectivament.
2: M'ho fas barat.
0: Sí, és el que anava a dir-te, i encara sembla barat. Però estem parlant...
3: És una habitació amb un bany, eh?
0: Sí, no, però va, per favor. Estem parlant de mitges de 100 metres quadrats. De mitges, però té tota la raó en aquest cas, doncs, el Ricard, perquè si és que poblacions com Sant Boi estem veient pisos
1: de dos habitacions que ja, a 400.000 euros,
0: exacte, que ja estan en aquestes xifres, bé, doncs hi han perfils de gent que estan comprant, i són els perfils dels inversors, sobretot també estrangers, en ciutats com Màlaga, per exemple, que hi ha molta gent, doncs, de fora que inverteix en tot plegat, a la Costa del Sol, etc. Què més? Bueno, al final són dades, i jo he començat amb aquesta pregunta de dir, bueno, què en penseu, no?
2: Amadeu, fa quatre dies, n'hi ha una regidora, la màxima regidora de Madrid en aquells moments, la senyora Borrella, sí. Agafa uns centenars de vivendes, ara no sabria dir exactament el nombre de vivendes,
0: sí,
2: i li les regala a un fons d'inversió. Això va ser el tret de sortida d'una manera de fer i de permetre certs negocis. En mans de qui estan la majoria de pisos de lloguer en aquells moments, en mans de grans tenidors.
1: I tant.
2: I grans tenidors que ni tan sols són d'aquí del país, els Blackstone i companyia, no? Que en tot cas, bueno, estan, diguem-ne, administrats i tal per gent del país. Em sembla que es diuen Aznar, no? Algo així, no?
0: Bueno,
2: sí.
1: Però dos fills són els que ho porten.
2: Sí. I, a veure, des de la bombolla, quanta vivenda social s'ha tirat endavant? Poquíssima.
1: Molt poca.
3: Les vivendes aquestes que va regalar eren públiques?
2: Eren públiques, sí. Construïdes aquesta... pels impostos de tothom.
1: De tothom.
3: Aquesta era una dada que faltava. O sigui,
1: sí, la vivenda era pública, les va regalar.
2: No, i la justícia diu que s'han de tornar aquest tal i s'ho passen pel forro.
1: Sí.
2: Vull dir, és... Bueno, digue, tot aquest moviment especulatiu és el que fa que tal, vull dir, i en aquells moments, com tu bé deies, Amadeu, una de les solucions que estan buscant moltes famílies és fer donacions en vida.
1: En vida.
2: O,
1: és que
2: o,
1: surt millor.
2: Sí, clar, a nivell d'impostos.
0: Sí, però això comporta altres problemes.
2: Jo voldria fer una petita reflexió. L'any 83, jo estava pagant una hipoteca de 2,5 milions de pessetes, el 17,5%, i ho dic a poc a poc, 17,5% fixa durant 20 anys.
0: Fixa,
2: eh? Vull dir, en aquells moments la meva companya i jo estàvem taquinyant 50.000 pessetes al mes. Només de pis, Vull dir, a veure... és que aquest és un problema que és un problema la vivenda que ve de lluny, però jo la primera vegada que vaig... A veure, jo tenia un pis compartit amb altra gent a l'any 73 i pagàvem 3.000 pessetes al mes. 3.000 al mes.
1: De lloguer.
2: Vull dir, no, a veure, no s'ha resolt, és un problema que no s'ha resolt.
1: No,
0: és un problema endèmic.
1: Exacte, sí. Tu dius del 83, jo parlo del 88... Nosaltres, amb el meu home, treballaven tots dos, pagàvem un 17,5 de... I no ens vam poder agafar a la protecció oficial perquè treballaven tots dos.
0: Clar, clar, clar.
2: Sí, sí, sí.
0: Però això, per exemple, que dieu ara de les donacions, que dèiem que hi ha altres problemes, de vegades, segons quina donació facis, el problema el té ton fill, ja no el tens tu. Perquè Hisenda li diu, sí, sí, a vostè li han donat això, però miri, sap què? Jo valoro això amb tants calés, per tant, vostè m'hi endeu tant. És així, no?
1: No, no, és així... Jo, el cas, la meva mare ens ho va fer a nosaltres i li vam pagar Hisenda per un pis de Barcelona de les Corts, un fotimer, la mama ho va fer amb tota la bona fe,
0: clar,
1: però vam pagar cada una de nosaltres, que són quatre, un fotimer a Hisenda.
0: Clar que sí, que sí, que sí.
2: I clar, és que és un peix que es mossega...
1: I d'això parlem fa 7 anys, eh? No fa tant. I,
2: però és que, a més, a veure... Estàvem parlant d'aquí de Sant Boi.
0: I ara ja, per no entrar en el tema de l'impost de successions, que algú es preguntaria per què nosaltres sí, d'altres no.
1: I d'altres no.
0: O encara millor dit.
1: A l'Aragó perquè, no, a València no.
0: Perquè nosaltres sí. Ja no dic perquè els altres no. No, però sí. No, i perquè nosaltres sí, no?
2: Bueno, doncs aquest és el secret del per què els conductors de trens no
1: volen venir-se.
2: Que els d'Hisenda no volen ni amb pintura que els hi toqui venir a Catalunya. Fins i tot la policia, pues, es veu que qui treu més males notes. Bueno, és igual, deixem-ho córrer.
0: Molt bé.
2: En fi, que algú vagi prenent nota.
0: Ja ho veieu. Dèiem que, i d'això ja fa força, força temps, que és un dels problemes, quan es fan enquestes, és un dels problemes que... la ciutadania marca com dels principals hàndicaps que existeixen avui en dia, és el de l'habitatge. Continua així, i us hem posat aquest exemple d'aquestes 5 ciutats on un pis s'emporta el 50% del salari, però compte, perquè és el que dèiem, si files prim, qualsevol pis nou d'obra nova que estigui una mica bé, ja fa saltar la banca, no? Que diuen.
2: Per favor, ja ho ha dit la Mercè, aquí a Sant Boi s'estan pagant 400.000 euros per pisos
1: de dues habitacions.
2: I alguns d'ells sembla que no gaire ben construïts.
1: D'obra, bueno, tot, avui tot per, es fa amb Pladur.
0: El senyor Pladur, l'amo de
1: tot plegat.
0: No, bueno, és així, és així.
3: Intel·ligència artificial.
1: Exacte, sí senyor.
0: Molt bé. No ho sé, alguna cosa més sobre això o què?
2: No, que el que estem plantejant, el que, diguem-ne, s'està magnificant el problema per part de qui ha estat un dels principals impulsors d'aquest problema. Ja resulta que això també és culpa del Perro Sánchez, vull dir, és que... bueno, en fi, deixem. Oi que volies canviar de tema?
0: Les grans constructores espanyoles, des de fa molt de temps, només heu de mirar qui hi ha darrere d'aquestes grans.
2: Els florentinos.
0: Bueno, i a partir d'aquí acaben sent els tresorers de l'ultradreta, no?, una mica, per dir-ho d'alguna manera, no? Pregunto, no?
2: Sí.
1: No, el senyor Florentino, a veure, íntim de la senyora Ayuso, o sigui que... deixem-ho aquí.
2: Deixem-ho aquí, sí.
3: I que amb la notícia d'ahir encara farà un any més en blanco.
2: Sí,
0: també.
2: Veritat,
0: mira, ara després en parlem, si
2: la selecció no serà blanca.
0: No, ara en parlarem, però abans fem una cosa. Bé, us hi voleu posar amb això? Doncs cap problema. No, però no, sí. I després fem el paraulògic.
2: Que digui el conductor del programa.
0: De totes maneres, això de golejada mundial 8-0, esclar, s'ha d'entendre que els jugadors de futbol, per ells el Mundial és la màxima aspiració professional per l'escenari que comporta això, el prestigi, etcètera, i per la pugna que significa el jugar un Mundial, imagina't ja guanyar-lo, no? Tanmateix, jo crec que la cosa aquí no va de samarretes, no crec que n'hi hagin masses que hi vagin pel cor, sinó més aviat pel prestigi que dèiem, no? I sigui com sigui, sí, el seleccionador espanyol doncs té claríssim que el Barça té els millors jugadors, o és dels equips que tenen els millors jugadors, per poder competir. Això no és el que passa amb el Madrid, que es queda per primera vegada a la història sense cap jugador en la seva plantilla. També és veritat també és veritat que dius, home, tampoc m'estranya, si només en tenen dos de nacionals i un d'ells s'acaba de jubilar, a veure, tampoc és una gran sorpresa, Mercè, vull dir, no ho sé jo. Bueno, de fet en tenen tres de jugadors nacionals que podrien jugar, no?
3: Florentino i qui més?
0: El Carreras, per exemple, el Carvajal,
2: el Carreras,
0: i el Huisen, no? Clar, si dos d'aquests potser pel De La Fuente no tenen el nivell i l'altre ja està mirant a quan li sortirà el transport públic com a jubilat, amb el bon sentit, vull dir, tampoc tindria més sentit pensar que... Vull dir que no és que el Luis De La Fuente no vulgui gent de Madrid, no, és que aquest el que vol és guanyar el Mundial. I és per això, doncs, que s'agafa, fixeu-se bé, amb Joan García, amb Cubarsí, amb Ferran, Eric García, Gavi, Pedri, Lamín, Olmo, i a banda, crec recordar que fins a tres catalans que juguen amb d'altres equips,
2: fins i tot a l'estranger.
1: Exacte, que venen de la Masia.
0: Cucurella, el David Ralla, exacte, el Marc Pubill, el Víctor Muñoz, etcètera. No sé què en penseu de tot plegat, però vaja, per cert, el fet de que hi vagi Gavi, doncs per ell una gran alegria i potser de justícia, perquè on es va trencar el Gavi va ser amb la selecció espanyola, precisament. I suposo el De La Fuente és una manera també de tornar-li, de dir, bueno, et vas trencar amb nosaltres, doncs tornes amb nosaltres, no? Què en penseu de tot plegat, sisplau?
1: Bueno, mira, jo futbolera no ho soc, però sí que estic contenta, sincerament, i a més estic contenta per partida doble. Hi ha una representació catalana,
0: sí,
1: que va a la selecció espanyola, però per un altre cantó penso que el senyor Florentino deu estar plorant tot el dia i tirar-se dels cabells, dels pocs cabells que li queden, i això, vulguis o no, després de sentir-lo l'última roda de premsa que va fer, a mi m'il·lusiona.
0: Sí, però...
1: Diguem-ho així, clarament, m'il·lusiona.
0: Però en els darrers anys el Florentino no era pro-selecció, eh?
2: No.
0: Per què?
2: No,
0: però... Perquè la selecció li prenia
1: el
0: protagonisme.
1: Clar.
0: No!
1: Ah.
0: No, el protagonisme, i perquè, d'alguna manera, en la selecció hi havia més gent del Barça que no pas del Madrid. Per tant, ella no estava massa per la selecció, ans al contrari.
3: Per això mateix tot l'equip l'ha fet internacional i no li agafen nacionals.
0: Digue-li.
3: No té, o sigui...
1: El seu egocentrisme, digue-li, arriba a aquest punt.
0: Hi han hagut declaracions de vegades que ha insinuat que representa Espanya més al Madrid que la pròpia selecció espanyola, vull dir.
1: Mare de Déu.
0: Compte, vull dir que aquí podríem pensar que es barreja la política i que el més normal és que el president del Madrid, doncs, sigui proper a la selecció espanyola, quan en realitat ella ha tingut més problemes que ningú amb la selecció espanyola. Una altra cosa és que aquí ens empipem quan ens agafen jugadors, i més quan no es respecta les lesions o no es respecta, doncs, el tempus, doncs, per dosificar a la gent, sobretot la gent jove, no? Això és una altra cosa, això són d'altres històries, però no us penseu que el Florentino és pro-selecció, ans al contrari, diria jo. No sé, l'Albert, que n'entén més que jo de futbol, jo no sé si estarà d'acord o no, però en els últims anys el mateix Florentino era molt crític amb la selecció i precisament no era massa amic de tot plegat, no?
4: Jo crec que tots els jugadors que li treguin a Florentino és per més, per ell és més un problema que qualsevol alegria. I
0: clar,
4: més
0: clar.
4: Pensant que no van els espanyols, però sí que van Mbappé, sí que va el Tchouaméni, sí que s'ha quedat fora Camavinga, bueno, que no dic la temporada bona, però
0: qui
4: diu que no tornin lesionats? I
0: no,
4: més amb la temporada
0: no, però
4: que s'han tingut.
0: Jo deia que en concret amb la selecció espanyola ell tampoc ha estat massa bé,
4: Com tampoc han tingut massa gaires espanyols durant la seva carrera.
0: Sí, també és veritat.
4: Però el Ramos.
0: Però te'n recordes, no?, d'aquelles idees estrepitoses que a vegades indirectament deixava anar que representava més el Madrid a Espanya que no pas la mateixa selecció, no?
4: No, hi ha pocs clubs, fins i tot el Barça ha tingut els seus problemes amb la selecció,
0: sí,
4: amb això de
0: sempre,
4: jugadors que se'n van, quan no s'han d'anar, que vénen lesionats...
0: Sí, totalment. Molt bé, molt bé. No sé què en penseu.
2: No, a veure, és que les campanyes que ha fet el Madrid de 3 anys cap aquí, bé, d'alguna manera estan reflectides amb les seves classificacions o les seves coses, no? El Madrid és un equip que, a part de no tenir pràcticament ningú nacional a les seves alineacions, més enllà de substitucions i coses d'aquestes, no? Pues, bueno, està recollint els fruits d'això. Zero pedrera, zero presència, per lo tant, dins de la selecció. A mi em sembla un... A mi, personalment, em sembla molt equilibrat.
0: Però fixa't, i ara torno a tirar de l'Albert, torno a tirar de l'Albert, perquè fixeu-vos que l'altre dia el juvenil del Madrid es va endur un títol important davant del mateix Barça. Mm. Va guanyar el Real Madrid de juvenil. I algú podria dir, ui, això vol dir que el Madrid té una pedrera potent. No, això vol dir que els juvenils del Barça juguen a primera divisió i ja no hi són, en el juvenil, no? Però això és veritat, el Madrid va guanyar pues, l'altre dia, no sé quin títol era, Copa de no sé què, ho estem mirant, però es dona aquesta... Digues, Albert.
4: La Champions, bueno, la Copa de Campions.
0: La Copa de Campions juvenil.
4: Sí, efectivament, una juvenil. 4 va guanyar el Madrid al Barça.
0: Sí, sí, però és que sí que dona la sensació de dir, ui, que bé que deu estar la pedrera del Madrid... I dius, no, és que els juvenils que haurien de jugar amb el juvenil del Barça
4: estan jugant al primer equip.
0: El primer equip a primera divisió. Clar. I han guanyat la Lliga, no? Vull dir, imagina't, no? Impressionant, a vegades, com passen les coses, no? I de quina manera, no?
4: Si mires els jugadors que té el Madrid al primer equip de la cantera, que són Gonzalo,
0: sí, sí.
4: Carvajal, que és ja sanat, i Thiago Pitar, que l'han colat amb calçador.
0: Sí, sí.

0: també l'empoderament empresarial, en aquest cas, ja m'enteneu, en Riquelme, aquest senyor que es vol presentar, que ja està escalfant les eleccions i que diu que amb ell li agradaria poder debatre contra el Florentino de manera pública. Doncs mireu, oferim els micròfons d'aquest programa perquè es faci... No, sí, perquè es faci el debat de la presidència del Madrid en aquest programa. Florentino a Riquelme, aquí, en viu i en directe a la República Sant Boià. Nosaltres ho oferim. Ho oferim. Després, una altra cosa és que vulguin accedir o no. Però jo crec que estaria molt bé, no? Perquè al final...
1: Seria un puntasso.
2: I tant.
3: No sé, si queda un pèl lluny, eh?
0: Bueno, però aquí ja tenen molt de soci del Madrid que vota per correu o que, jo què sé, o que s'agafa l'AVE per anar a votar, no? Dic jo que deu
1: haver-hi... sé si voten, però que n'hi ha uns quants que són veïns meus que es veu que tenen tots els coets del món.
0: No? Sí, sí.
1: I donen una bronca...
0: Bueno, no ho sé, ho podem intentar-ho, no sé què us sembla, però podem intentar.
2: L'oferiment doncs, està fet, l'oferiment està fet.
1: El repte està posat.
0: Us he de dir la veritat, aquest any no perquè anàvem malament de temps, però algun any ja havíem fet aquí i han passat per aquí els presidenciables del Barça, han passat tots per aquest programa.
3: Menys el Juste.
0: No, el Juste no, perquè el Juste ja li va vindre de nou, vull dir, això no, directe, no? Via directa. Molt bé, va, que ho hem de deixar-ho aquí, el paraulògic de... ràpidament, Joan Ramon, quina és la lletra en vermell, la que hi ha al mig i que s'ha d'utilitzar absolutament sempre?
3: La N.
0: La N en vermell, va.
3: Acompanyen la B alta, la E, la O, la S i la T.
0: Molt bé.
3: I tens formes per dir parentius... Tens coses que portes al cap, tens paraules que són una miqueta així com de modé, però que queden en el tiempo.
0: Uh-huh.
3: Stop.
0: Avui us veig amb poca energia.
2: No.
1: Jo estava pensant que els papa porta bonet.
2: El papa porta... I tant, sí. I tant, bueno, i tant.
0: Bueno.
2: I més d'un i més de dos sí. Té un
1: besnebot.
3: O un besnet.
2: O un besnet.
3: Hi ha 39 possibilitats i 3 estudis. Sí, sí.
0: Molt bé, doncs no donarem més pistes. Joan Ramon, Mercè i Ricard, ho deixarem aquí. La setmana vinent, més. Moltes gràcies, com sempre. Quedeu-se per aquí, perquè ara parlarem dels relats de Sant Boi i d'altres divagacions. Què vol dir això? Doncs és una obra, és un llibre que ha sortit no farà massa. Aquest Sant Jordi es va representar d'un santboià, l'Antonio Berral, que no només és escriptor, és escultor i és moltes més coses. Quin luxe, el tindrem aquí ara mateix davant dels nostres micròfons. Que vagi molt bé i amb un tres i no res ens hi posem amb els relats santboians.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escolteu, ja sabeu que ens hem demanat ajuda des del Banc de Sang?
2: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
3: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
4: I per què es necessita recollir sang?
5: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
6: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
7: I a quina hora hem de venir?
8: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
9: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
10: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i

0: motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la Rutlla.
0: Tu rutlles?
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Pràcticament a 4:05 de 10 del matí, us ho dèiem fa un moment i també quan hem començat el programa, que avui rebaríem davant dels nostres micròfons aquest escriptor, escriptor i artista, i és que és moltes coses, eh? L'Antonio Berral, que jo crec que la majoria de les santboianes i santboians més o menys ja saben qui és, esclar que sí, i avui ens presentarà la seva flamant obra. De fet, ja es va presentar aquest Sant Jordi, Relats de Sant Boi i altres divagacions. És un llibre, jo el podria resumir de moltes maneres, és un llibre d'entrada farcit de sàtira, amb registre de ficció, això sí, empatxada del tot santboiana, que també ens convida a viatjar per la geografia santboiana i fins i tot per altres temps, no? Però sobretot embolcallat d'un munt d'històries, de vegades que poden semblar surrealistes i que sí o sí fan riure. I això, senyores i senyors, això a l'hora d'escriure és molt difícil. És molt difícil. Doncs aquí tenim a l'Antonio Berral amb els seus relats de Sant Boi i altres divagacions. Molt bon dia, com estàs, Antonio?
1: Molt bon dia, estic molt bé i moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvingut a la República Santboiana. Gràcies per aquest llibre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Jo, mira, començaré per aquí. He tingut la sort de rebre'l per aquest Sant Jordi i, per tant, doncs el vaig llegir, el vaig gaudir. Deixa'm fer una referència al Pere Koenig, perquè sí, és clar, ja riu, a l'Antonio ja riu, no?
1: Personatge.
0: Sí, a veure, tots coneixem el realitzador de cinema, el Pere Koenig, que de fet ha estat moltes vegades aquí a la República Santboiana i és amic nostre, no? I ell et va presentar La Torre del Sol, jo hi era, en Dong Fe et va presentar el llibre i ho va fer a la seva manera, com quan parla de pel·lícules, no? I l'he anomenat i l'he tret perquè em va agradar molt la presentació que va fer, perquè anava molt amb el to del llibre, és a dir, humor, sàtira, optimisme i sobretot, permetem que ho digui així, Antonio, aquí ens n'enfotem de tot, el primer ens n'enfotem de nosaltres mateixos, i després del que ve a continuació.
1: Així és. Li estic molt agraït al Pere per la presentació que em va fer. La idea era aquesta, fer una presentació fora de lo normal, que riguessin curta i que la gent ho passés bé l'estona que estigués. Aquesta era la intenció només.
0: A mi em fa molta gràcia perquè el Manuel Morales, que també et fa
1: el
0: pròleg, entre moltes coses que diu, en diu una que també va per aquesta línia, no? I diu que al final, ell parla de, no vull desvetllar res, no? Però ell parla del sentit del ridícul, de no sé què, de no sé quantos, que en poques paraules, quan aconsegueixes vèncer una mica el sentit del ridícul, doncs ja ho domines tot una mica, no? I diu que doncs tu aquí trobes el teu aliment, no? Perquè desapareix el sentit del ridícul i perquè ja te n'enfots de tot, de tu també, sí. I de qui faci falta.
1: Això no? És el primer. Si no et saps rir-te d'un mateix, llavors tenim un problema.
0: Mira, jo quan sempre passa el mateix, aquí a la ràdio, quan presentem un llibre, home, mirem evidentment d'explicar una mica què hi trobareu aquí, però a mi no m'agrada desvetllar massa. Els llibres s'han de llegir, no s'han d'explicar, no? He de dir que hi ha dos pròlegs, vale? Si no més, i dic només perquè tu vas incloent coses durant les històries, vas explicant coses. Sí que és veritat que quan diem relats de Sant Boi i altres divagacions, és ben bé així, no? Perquè al final són contes curts o de vegades una mica més llargs, però no massa. Quasi bé sempre és el mateix registre, és a dir, l'humor hi és i la ironia, però de vegades sí que he notat que tu quan vols també canvies de registre. I si cal que expliquis una història quasi per adolescents, també ho fas. Sí. Precisament les dues darreres històries del llibre va per aquí, sense deixar l'humor.
1: Les dues últimes històries, com has dit, són contes que vaig escriure per al meu fill. Tenia ganes de fer-lo viure
0: una aventura.
1: Una aventura com els Goonies, ja ho deixo clar al llibre.
0: Sí.
1: I la veritat, la primera història que vaig escriure m'ho vaig passar tan bé, tan bé. Jo no surto en cap moment, és el meu fill i els seus amics del col·legi.
0: És veritat.
1: Que tenen aventures que descobreixen pirates, sí, descobreixen sí. coves...
0: Però jo no sé si tu estàs amagat, per allà dins.
1: No.
0: Tu creus que no?
1: Jo...
0: T'ho dic perquè hi ha un personatge, no vull desvetllar, però que dius... Home, podria ser l'Antonio, una mica.
1: Algunes coses hi ha, potser les fico en altres personatges sí, que acompanyen
0: clar.
1: La història, però mai surto jo com el pare d'A o de... Uh-huh. No, jo he volgut estar a la ombra, com
0: sí,
1: es diu.
0: Escolta, deixa'm que, per exemple, per la nostra audiència, que dongui el títol d'alguns dels contes.
1: Sí, perfecte.
0: No tots, d'alguns. És que fixeu-vos, perquè a més fan justícia el que trobareu a dintre, no? Per exemple, la espeluznante y sobrecogedora historia del hombre que trabaja. Déu-n'hi-do, aquí no te n'estàs de... Yeah. Bueno, de dir, escolti, això de que el treball dignifica, com deia aquell gran humorista, pobre, va, oi? Què vol que li digui? No sé si el treball dignifica, però... Déu-n'hi-do, no?, en què ens trobem a vegades a les feines, no?
1: Sí, la veritat és que és com que ja porto massa anys treballant i que jo vaig començar molt, molt jovenet a treballar, doncs veus, quan comences tens moltes aspiracions, tens moltes... Sí. I molts ideals, i veus com pas a pas t'intenten apagar, sí. T'intenten... I això et va consumint a poc a poc.
0: Sí.
1: I t'acabes... Bueno, ho assumeix, bueno, això.
0: Clar, i per aquí també surten personatges patrons
1: sí.
0: típics de les feines.
1: Sí.
0: Que aquell és d'aquesta manera, que l'altre és d'aquella altra... I que,
1: etcètera, això jo no? penso que a qualsevol feina, perquè parles amb companys, parles amb amics, familiars... I això es repeteix a les feines, però és una, no sé, és una cosa normal.
0: Sí, és, ho donem per fet.
1: Sí,
0: ho donem per fet. Però bueno, també parles de racons de Sant Boi, a l'Obama i el taxista. Sí, a l'Obama. A l'Obama acaba apareixent per aquí. El sardanista, que no és poca cosa, no sé, un esclau del temps dels romans, les puntaires assassines...
1: Aquesta és la que més m'agrada.
0: A veure, aquí és molt difícil llegir aquell llibre, per exemple, en una biblioteca. És impossible. No, perquè et faran fora. Et faran fora perquè comences a riure i no te n'estàs. Home, les puntaires, tan bona gent que són aquestes senyores. Que sí, aquestes senyores, doncs, que bueno, que encara tenen aquesta, tu ja les coneixes, que tenen sí, doncs, aquest valor afegit de persistència per la cultura i per una tradició que si algú no s'hi posa al final desapareixerà. Doncs tu no en tens prou que les converteixes en assassines. No donaré pistes, no?
1: T'explicaré sí. com van sortir sí. aquestes històries. Perquè, mira, això ja fa molts anys i va sortir perquè també començava tot això de la informàtica, internet, i volia tenir una pàgina web. I sí, llavors vaig decidir, com que jo m'he criat al barri,
0: sí.
1: al casc antic de
0: el
1: Sant
0: Boi... El casc antic, tu ets del casc antic,
1: del carrer Llevant.
0: Sí.
1: Doncs volia fer protagonista aquests carrets que jo vaig jugar de petit...
0: Sí.
1: I vaig
0: Són una mica el laberint del casc
1: antic. Sí, són el laberint.
0: Que sí?
1: I jo vaig fer un planoll on vas posar què passaven en aquests carrets on jo em vaig criar. Buscar les històries més hipersemblants que pogués. I bueno, sortien... Venga, què començo? No, i pensa, hòstia, unes puntaires
0: sí,
1: que ells
0: sí.
1: i comences a escriure i no saps com acabarà, però...
0: En poques paraules dius, i se te'n va l'olla, i vinc. Sí, però és un conte feminista. És veritat o no?
1: Bueno, sí, clar, és veritat.
0: Clar, sí. No donarem detalls. No ho sé... És que no vull donar masses pistes, però, per exemple, l'Antoni, en un moment determinat, es permet de dir com acaba el conte dels tres porquets, per exemple, no? N'hi ha un d'invitació a la selva, també, sí, un viatge rocambolès, podríem dir. N'hi ha un on ell diu, saps què, ara parlarem de rotondes. Sí, jo sempre he dit que... De vegades diuen la gent, som al segle XXI, al segle de la informàtica, o al segle de la intel·ligència artificial, o al segle de la comunicació... No, Som al segle de les rotondes.
1: Hi ha una cada 100 metres.
0: Sí. Ah, sí, que sí, que sí. I ho explica molt bé, doncs, l'Antonio, se n'en fot, evidentment, de tot això. I n'hi ha un que, fixeu-se, jo crec que l'Almodóvar et pagaria calés per aquest títol. Sí, per aquest,
1: veure,
0: per aquest títol.
1: Qui li presenta el llibre?
0: Sí, sí, no, no, no, no, però per aquest títol aquest home pagaria, per les seves històries. Diu, cunyada, Japón, incidente internacional. Jo crec que és títol quasi d'Almodóvar, crec, no ho sé,
1: sí,
0: eh?
1: Bueno,
0: ja m'entens. Llavors també té la seva particular visió de El asesinato en San Boi, eh? Una mica novel·la negra, si ho vols dir d'aquesta manera, conte negre, no? En Donald Trump, que resulta que vol comprar el Baix Llobregat, no donarem, sí, més pistes, espero que no llegeixi aquest conte perquè no li donguis idees, no? No?
1: Junto el sí. Donald Trump, el Baix Llobregat i un ovni.
0: No, no, sí, sí, sí, és veritat. No? I a més té certa relació. Bueno, un ovni com el que tu vas fabricar.
1: Aquest, sí, sí.
0: Aquí, doncs...
1: El centre d'art.
0: El centre d'art.
1: Va fer un ovni a tamany real.
0: És veritat, és veritat. I ell va dir, doncs, saps què? Li donarem una mica de vidilla a aquest ovni, no? Per tant, i sí, i surt el llibre. Bueno, surt el llibre, ja ens entenem. Escolta, moltes més coses. La vengança, la moral, el despertar de la fuerza. Hòstia, això és en plan George Lucas, però tampoc... No?
1: És l'últim que vaig escriure.
0: I, sí, sí. I metamorfosi sexual d'un individu singular. Sí, Déu-n'hi-do també aquest. I n'hi ha d'altres, eh? Després del terrible pirata Malatesta, la cova dels amics, que aquests sí que estan dedicats, doncs, al jovent, als adolescents, i n'hi ha d'altres. N'hi ha d'altres, però no seguiré per aquí, perquè, insisteixo, la gent el que ha de fer és llegir-ho. Escolta'm, coses curioses del llibre. Per exemple, tu quan comences i acabes un conte, tu expliques, no sé el per què, a on et trobes el dia, i tot això està molt bé, l'hora i sobretot la temperatura i la humitat relativa.
1: T'explico per què va sortir tot això.
0: Poso un exemple, Antonio, perdona. Martes 5 de enero 2025, 17:34, 9 grados, humedad relativa 35%. Després ell ja fa altres coses, a vegades acaba dient que n'està fins a, no em facis dir, de la humitat. Bueno, explica per què.
1: Doncs mira, quan teníem 18 anys, els sí. amics s'anaven a la mili, sí. i llavors no hi havia mòbils ni internet de res, s'havien d'escriure cartes.
0: És veritat.
1: I el que fèiem, doncs, tot això va començar, l'escrivien cartes als amics del que ens passava, però de broma, jo no vaig anar a la mili, però els que anaven a la mili sí que li enviava
0: sí,
1: cartes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I llavors, per ficar tota la informació possible, li deia, llavors
0: fa
1: començava
0: fred, fa calor.
1: La temperatura que feia, l'hora en la que vaig escriure, sí, vaig acabar, sí. I ho he conservat.
0: Et vas inspirar amb això, sí. I dius, sí, per exemple, no sé, no em facis dir, lunes 32 de febrero de 1967, entre les 7 de la mañana y las 6 de la tarde, contra todo pronóstico, hacía un calor de la leche. I es queda igual, i es queda igual. Sí, molt bé, no, però que està molt bé, que t'imagines i dius, ja, molt bé. Hi ha una sèrie, quasi bé cada relat té un conte. Ai, té un conte, té un dibuix. Un dibuix que acompanya el conte. Bueno, tenen la seva gràcia, no? No sé de on els vas treure.
1: Doncs els he fet i dissenyat jo amb la intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
1: I pensava ficar més, però el que passa és que no aconseguia la continuïtat, o sigui, cada personatge que feia, sí, no podia aconseguir que fos igual, clar, que el següent. Llavors vaig decidir tenir un només per...
0: Bueno, tenen uns caretos, diguéssim, els personatges, molt de... com si fos un còmic infantil, però àcid. Infantil però àcid, perquè tenen aquí uns caretos que no veig, i per no dir altres detalls en els quals no entraré, però no, però... I mira, jo me n'he adonat a Antonio, ara explicarem, ens agrada explicar com són les portades, com són els llibres, però jo me n'he adonat que sobretot tu hi ha un tipus de personatge que te'l deus estimar molt, jo no sé si t'hi sents identificat o no, però hi ha un tipus de personatge amb el que tu jugues sempre i és el protagonista pràcticament, home, no sempre, n'hi ha un parell que jo diria que potser no, dos o tres, però que sempre són quasi els protagonistes dels contes, l'antiheroi.
1: No ho havia...
0: No, l'antiheroi és el tipus normal i corrent que li passaran coses molt extraordinàries, però rep les seves bufes, ensopega i té desgràcies.
1: Crec que això és...
0: L'antiheroi.
1: És la realitat la que vivim. És la persona realment protagonista de la vida. No, perquè no existeixen els herois aquests que estem acostumats a veure. Això no existeix més que a la imaginació.
0: Quan dic antiheroi vull dir que, si cal, els acabes ridiculitzant amb la mesura que cal. I clar, i la pregunta és, tots som antiherois al final?
1: Sí, jo penso que sí, que tots tenim una mica d'antiheroi, sí.
0: Eh que sí? Però tu li dones aquest valor, els fas simpàtic, els fas de vegades forts, però també els fas febles. I si reben.
1: Doncs perquè és com és la realitat, és que és així.
0: Sí. Molt bé. Déu-n'hi-do, jo no sé, és que no m'agrada avançar coses i tal, però sí que és veritat que tu dones explicacions de vegades, que no és que justifiquis, però de vegades dones alguna explicació com dient, mireu, és que jo sóc testimoni d'això, o sigui, a mi m'ha passat això i per això doncs penso que això és així i tal, i li dones aquest accent, a vegades agre, però sempre irònic, que potser la ironia davant de les desgràcies, et pregunto, Antonio, la ironia davant de les desgràcies deu ser l'única eina que ens serveix per continuar sent optimista.
1: Mira, a mi m'ha servit molt, molt, perquè davant d'una situació complicada, tens dues opcions, o ficar-te pel costat dolent i t'ho prens malament, o treure-li ferro i sortir d'això positivament, no negativament. Tens l'opció de estar queixant-te.
0: Sí, no, ja t'entenc.
1: Ho soluciones i ja està, i passem a una altra cosa.
0: Ja t'entenc. Però com una mica sí que és això que dius, davant de la desgràcia, l'humor, tu ho saps igual que qualsevol persona, de vegades ens trobem en situacions delicades. Sí. I en segons quins moments i llocs. I hi ha gent que no renuncia a continuar fent humor. Això no és una falta de respecte cap a la gent que pateix aquella desgràcia.
1: No.
0: Tu t'ho prens una mica com dient, és de les poques espurnes que ens queden, d'eines, per, no sé si relativitzar o no, però per continuar mirant endavant, que deies.
1: És una figura típica de l'escriptura, de la literatura espanyola.
0: Clar.
1: A l'esperpent.
0: És a
1: l'esperpent.
0: No, que sí.
1: Jo penso que el que escric està molt relacionat amb l'esperpent, que és agafar les situacions quotidianes, normals, inclús una miqueta dramàtiques, i donar-los una forma tan absurda, tan ridícula, que aquest drama el converteix en una cosa de riure.
0: Clar.
1: I, bueno, no és una cosa nova, és una cosa ja vella.
0: Correcte.
1: Sí.
0: Correcte. Va, un parell de detalls més que a mi m'han interessat. Precisament, si haguéssim de parlar de quina filosofia hi ha aquí dintre, tu ho has dit, per mi, a l'Antonio és més... Hermanos Marx? Perdona, ho digues de manera... Que no pas... perquè ens entenguem. Ara potser me'n vaig d'una cosa a l'altra, parlaves d'esperpèntic, d'àcid, de més Hermanos Marx que no pas Revista Jueves. És a dir, perquè m'entenguis, sí que és punyent, i quan ho ha de ser-ho, però és més surrealista. O sigui, se n'enfon més de les coses inversemblants i li dona la volta.
1: Sí.
0: Tu, ja sé que és una comparació, pot semblar absurda,
1: no.
0: Però quina filosofia seria més l'adequada?
1: A mi m'agraden tots dos. Jo he llegit molt el Jueves, moltíssim. El que passa és que el Jueves...
0: No, ho dic perquè hi ha pinzellades.
1: Sí. Home, alguna cosa m'ha quedat, perquè,
0: clar,
1: per exemple, jo he llegit molt a Ton Sharp, he llegit a Eduardo Mendoza i molta gent diu, et sembles a ell, i clar, clar que m'he de semblar, si és el que he llegit.
0: Sí. Bueno, que al final et queda sempre el dels grans, no?
1: Sí, clar.
0: I, bueno, i a mi em dona aquesta sensació de dir, juga més amb el surrealisme que amb el tema àcid, però va deixant petjades àcides. Àcides, i bueno, i que, bueno, que tenen fons, ironia total. Escolta'm, la portada és molt xula. Saps, sí que és veritat que, clar, com que surt un tipus per aquí amb barret i tal, i per aquí darrere helicòpters i barcos i coses, sembla allò que dius en plan Indiana Jones, que t'ho han dit 100 vegades segurament, no? Pel color, sí. Perquè són colors, com ho podríem dir, càlids, però carbasses, grocs forts, vermells...
1: La veritat és que aquesta portada
0: brutal.
1: També la vaig dissenyar jo, i el que volia és que fos igual, imagino que te'n recordaràs,
0: sí,
1: de les carteleres de cinema.
0: Ai,
1: dels,
0: sí,
1: anys 80,
0: sí, senyor,
1: les pel·lícules d'acció i tot això, eren tal i com és aquest... I jo, el prompt que vaig ficar a la intel·ligència artificial perquè sí, ho fes, ho vaig detallar tot el que volia que sortís, com si fos la típica pel·lícula que veia.
0: Total, sí, total.
1: Que t'explica més o menys, més o menys, perquè també tenia l'opció de fer una cosa plana, només el nom, i ja està, i d'en color, no sé. Però volia recordar, perquè als anys 80, jo sóc dels anys 80.
0: Sí, senyor.
1: I llavors volia recrear.
0: És molt xulo. Això, sí, sí. És molt xulo perquè, fixa-t'hi, un cop has llegit el llibre, abans, tu pots imaginar, no, un cop has llegit el llibre, mires la portada i dius, hòstia, sí, està tot aquí. Sí. No, i a més... t'entra una sobreinformació després de llegir el llibre amb la portada brutal. A mi també em recorda molt, i m'agrada, que sigui així, perquè és així un pèl retro, algunes portades dels àlbums de cromos.
1: Ah, sí.
0: D'aventures i d'històries de que si pirates i que si no sé què.
1: Qualsevol que agafi el llibre i vegi la portada dirà, hòstia, què pinta aquí? Un dinosaure.
0: Sí,
1: un
0: robot.
1: Un robot, un barc, un vaixell pirata.
0: Sí.
1: I diu, hòstia, què hi haurà aquí dintre?
0: La guillotina.
1: La guillotina.
0: La guillotina.
1: Que la guillotina surt a les rotondes.
0: No, sí. I no donarem pistes, Mireu, a més, està editat per Espiral, que és una editorial ben santboiana. Amb la Nati. Es pot trobar a qualsevol llibreria santboiana, però també per internet via Espiral, però via, és igual, si només posant el nom del llibre ja surt.
1: I a les biblioteques de Sant Boi.
0: I a les biblioteques. Relats de Sant Boi i altres divagacions. Antonio Berral, a més, escriu en català i en castellà. Per tots els gustos, jo diria per totes les edats. Home, sí.
1: Per totes les edats, sí.
0: Per anar acabant, Antonio, t'ho dic seriosament, que a mi m'has fet molta gràcia. Sona per aquí una granota, no passa res, és l'Antonio i això s'ho pot permetre. I si una granota, no us espanteu. Sí, no, mira, tu deixa el que xerri. No, és el seu mòbil, que li envien un missatge. No passa res. Escolta'm una cosa, Antonio. Ja ho sé, que és improvisar i és difícil. Va, resumeix amb un titular Relats de Sant Boi i altres divagacions.
1: Doncs una locura d'humor.
0: Sí.
1: I en la qual m'ho vaig passar molt, però que molt bé escrivint-la. I espero que qualsevol que la llegeixi, doncs s'ho passi la meitat de bé que m'ho vaig passar jo escrivint-la.
0: Ja t'ho dic que sí, estem parlant de 216 pàgines. Vols que et digui una cosa, una curiositat? I jo tinc la sort de que saps quin exemplar tinc jo? El número 100.
1: Anda.
0: 100 clavat.
1: Sí, home, posa el número?
0: Sí.
1: Ostres,
0: exemplar.
1: No
0: m'ho havia
1: fixat.
0: Sí, home. Doncs
1: vaig fer 100. 100 vaig fer.
0: Doncs aquest és el darrer. És el darrer. No, estic fent broma.
1: Aquest costarà molts diners d'aquí a un poc anys.
0: Jo espero que sigui així. Escolta, t'ho dic seriosament, company amic Antonio, m'ho vaig passar molt bé i vaig riure. I
1: es tractava d'això.
0: És molt difícil escriure de manera que facis realment riure. Tu has aconseguit i, a més, ens has obert les portes d'un Sant Boi subrealista, però fantàstic alhora. Moltes gràcies i a continuar fent coses, perquè l'Antonio és tot un artista, no només escrivint, amb d'altres coses. Potser un altre dia tindrem l'ocasió de parlar també de, d'escultures barrealistes, que hi ha una mica... Ja...
1: Art reciclat.
0: Sí, senyor. Gràcies, Antonio, que vagi molt bé. Felicitats.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia del Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Estès, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
0: Notícies en xarxa.

La clàssica del Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 10:45 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista al Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
3: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: just. I tu què tries? Visita jatriu.cat.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada.

Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai de l'home curiós.

0: Passen de les 10 del matí, és dimarts i per tant és el moment de rebre a l'home curiós de la República. Ja el coneixeu, l'Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu.
1: Molt bon dia, Amadeu.
0: Què tal estàs?
1: Doncs mira, doncs aquest dimarts, mig dilluns, així d'estiu, que estem a la primavera, però...
0: Ja ho pots dir-ho, ja ho pots dir-ho. Ho dèiem, cada dia puja una mica més el termòmetre. Una mica més el termòmetre.
1: El que passa que la setmana passada jo venia amb bufanda i ara aquesta setmana ja vinc directament a Coll Gentil, ja que diu aquell.
0: Home, ara que ho dius, potser bufanda no, però sí que anaves força tapat, sí?
1: Sí, no. No. Fora conyes, o sigui, la setmana passada portava la... No sé si quan vaig entrar per aquí encara la duia, però...
0: No ho recordo, però tu ets fredolic i per tant...
1: Feia fresca sí, i portava jo la... Quan vaig sortir de casa vaig posar-me la bufanda. Clar, i ara arribes que vas en polo.
0: Sí, això va així, Naneu. Bueno, escolta'm una cosa, després explicarem una miqueta millor el perquè de tot plegat, però avui podríem dir que és un dimarts especial Ireneu. Avui,
1: sí, mira.
0: Avui ho allargarem una mica més amb tu perquè explicarem d'altres coses. No sé si hi ha gent que, clar, evidentment hi haurà gent que no ho sap, però d'altres cosetes molt interessants que ens pot explicar el mateix Ireneu.
1: Sí.
0: Però anem a pams, perquè ara el que toquen són les curiositats. No? Ara curiositats.
1: Ja teca.
0: Molt bé, escolta'm una cosa. Qui no et conegués, sí, que deuen ser quatre encara despistades o despistats.
1: Però que segur que ens ho pegues amb algú.
0: L'Ireneu Castillo és l'autor del blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats que ja situen la xifra de més de 5.700.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i rellegir les seves històries amb una trajectòria ja... de 20 anys, bueno, que no és poca cosa.
1: De 21, ja anem cap als 22.
0: Sí, senyor.
1: Sí,
0: de vegades ho penso i dic, però si l'Ireneu està aquí des de que... mira, ho diré fins i tot de manera diplomàtica i de manera... Des de que es va fundar la República Santboiana.
1: Doncs sí. De fet, si t'ho vas a mirar, sí.
0: Des del primer dia.
1: Sí.
0: I millor dir que mai. Des del primer dia.
1: De fet, això ja ho hem explicat una vegada.
0: Va coincidir en dimarts.
1: Sí.
0: El primer programa.
1: No, ja em va tocar. Doncs la gràcia d'això és que fins i tot podíem dir d'abans.
0: Sí.
1: I d'abans.
0: Sí.
1: Perquè vam haver de gravar els dos primers capítols
0: perquè
1: no hi era jo aquí.
0: Tu no hi eres i recordo que començàvem amb dimarts... Vàrem enllaunar la teva secció, la teva flamant secció, perquè començaves també
1: com allà.
0: És curiós i és xulo explicar aquestes coses. I més en un dia com avui, fixa-t'hi, ho explicàvem nosaltres, doncs ens agrada una mica quan hi ha alguna xifra una mica simpàtica, una mica rodona, home, li donem valor, no? I avui és el programa 2190.
1: Mira tu.
0: 2190. 11 temporades.
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: 2190.
1: Home, ja han sumat uns quants,
0: Doncs, mira...
1: Sí, clar.
0: Imagina't si podria dir ens fem vells,
1: sí,
0: però també, valdria també més dir mira si anem creixent.
1: Mira si acumulem joventut. Això que deia un
0: conegut. Experiència, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Escolta, Ireneu, va, posem fil a l'agulla amb el que és la curiositat. Després, insisteixo, hi haurà un altre capítol a part i parlarem d'altres coses també molt xules. Però avui la curiositat d'aquesta setmana es titula de la següent manera. Atenció. Les ínsules... Els avançats blocs de pisos dels romans. Per tant, avui parlem de les immobiliàries ancestrals. No, ho podríem dir d'aquesta manera, perquè la idea de vendre apartaments, pisos, i fer-ho de segons quina manera, això no han inventat quatre de partida.
1: No, això ja...
0: Això els romans ja ho tenien.
1: Ja és més vell que la picó.
0: Sí.
1: Ja, sí, és això, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè si pensàvem que era alguna cosa nova i tot això, oh, mira, un bloc de pisos i tal. No, fill, això ja està més inventat que inventat. Sí.
0: Anomenades Ínsules, que ve com d'illes.
1: Sí,
0: d'alguna manera.
1: Ve d'aquí, sí.
0: El mut.
1: De fet, per això es diuen les illes de cases, per la forma i tal això. Uh-huh. I bueno, i ara, quan aixequen un bloc de pisos, ara sí, abans sí que els feien un al costat de l'altre i tal, i seguien els carrers i tal. Ara no, fan un polígon, elles són tot illes. O sigui,
0: correcte.
1: Són tot blocs individuals, allà i tal, amb una certa distància l'un de l'altre. I dius, bueno, si us queixeu... Pues venga, mira, doncs és això.
0: Escolta, som tot orelles, explica'ns què eren les ínsules i aquests tan avançats i moderns en el seu temps blocs de pisos dels romans.
1: Sí, bueno.
0: que s'entén que sobretot centrats a Roma, però també a molts llocs de l'imperi.
1: Sí, sí, sí, no, clar, els llocs més importants, és com, com sempre, no? Bueno. A veure, a les ciutats modernes doncs resulta absolutament normal que la gent visqui, no?, en un bloc de pisos. Ara per ara, sí. El preu absolutament desorbitant del sòl urbà, l'especulació autènticament immoral, doncs, i la demanda d'habitatge al centre de les ciutats fa que la gent visquem en autèntiques llaunes de sardines apilades. Clar, i això, vivint a l'Hospitalet, us puc assegurar que sé de què estic parlant, no? Sobretot que... Bueno, aquí també ho sabeu, perquè aquí teniu el que és Molinou i tot això, i fan, també teniu per allà un fotimer de blocs de pisos i tal. Però bueno, és el que estem. A veure, el creixement de polígons residencials durant els últims 50 anys s'han disparat i ara resulta absolutament normal tenir edificis de diversos pisos, amb els seus baixos ocupats per comerços... abans més cara, però bueno, encara n'hi ha. Doncs, tanmateix, si creieu que això era una cosa nova, doncs esteu molt equivocats, perquè com hem dit abans, doncs els romans ja fa 2.000 anys ja construïen edificis de fins a 9 pisos d'alçada que no es diferencien pràcticament en res dels que veiem avui dia. O sigui, és el, com deien, eren les ínsules romanes. A veure, quan veiem un bloc d'apartaments en un suburbi qualsevol, doncs podem pensar que és el súmum de la tècnica humana en el camp de la construcció domèstica, no? Diu, oh, mira, és que això és el Nova Mas.
0: Sí.
1: Però la realitat ensenya que poca cosa hi ha que els romans no haguessin inventat ja, i una d'aquestes coses són els edificis de pisos, que ells anomenaven ínsula, com deies bé, doncs illa en català. De fet, només gràcies a aquest invent, Roma va poder arribar a ser la metròpoli amb més d'un milió d'habitants que va arribar a ser. Uh-huh. Si no arribés per això, que el que permetia era sobretot que hi hagués doncs, un augment de la densitat de població en llocs molt demandats, doncs es va arribar doncs, a poder, diguem que Roma doncs, arribés a ser doncs, la ciutat més gran del món en aquell moment, no? O amb un milió d'habitants.
0: T'entenc.
1: O sigui, va ser gràcies a això, clar. Van inventar les llaunes de sardina i quan més hi cabien, doncs estava això. I en aquest cas, doncs, eren les llaunes de sardina fetes pisos. La veritat sigui dita que si coneixeu com és un edifici d'apartaments actual, ja us podreu fer una idea molt precisa del que eren els blocs de fa dos mil·lennis. O sigui, tampoc no ha canviat la cosa. Les insulae eren construïdes amb maó, morter i fusta, constant normalment d'uns baixos amplis i espais a nivell de carrer, el que li deien tabernae, podria dir unes tavernes, però clar, perquè es posaven allà els bars i els comerços i tot això, que eren ocupats per les tavernes o pels comerços que oferien el seu servei al veïnat. I una sèrie de pisos dividits en apartaments que vivia la gent, talment com ara.
0: Per exemple?
1: Depenent del bloc...
0: Perquè la idea al final és la mateixa,
1: mateixa.
0: El
1: concepte era el mateix. O sigui, t'ho imagines allà fet pels romans, però pel cas és el mateix. Depenent del bloc, podien tenir entre 3 i 6 plantes, tot i que es va arribar a construir fins a 9 plantes, podent allotjar fins a 380 persones. Uh-huh. Que a veure, que ara això és el típic d'un bloc i més aviat gran, o sigui, perquè tu pots trobar-te doncs, que hi hagin tantes portes i 400 persones perfectament poden encabir en segons quins blocs de pisos. O sigui, això rai. Tal com passa en l'actualitat, els pisos es construïen per allotjar la gent de classe mitjana i baixa, sent els pisos més baixos els més cotitzats, més grans, disposaven d'aigua corrent i fins i tot de latrines privades. Mentre que els pisos més alts, més petits, sense aigua ni latrines i pitjor condicionats, doncs eren els més barats. Clar, les classes més riques preferien viure en els seus domus, o sigui, les cases, per ahir, igual que avui, doncs marcar les diferències amb la plebe. Aquí sí que no els diferenciaven del res. Clar, en aquell moment no tenia ascensors. De tal forma que els pisos barats eren els de dalt. Que a veure, aquí fins fa 4 dies que et venien els pisos sense ascensor, quan et tocava, o a veure, si et tocava o volies doncs un pis doncs, que és a l'àtic o al cinquè, o ves una, saber, així alts, doncs eren més baratos, perquè clar, almenys els de baix doncs tenien el seu ascensor, o sigui, no els hi calia molt, no els hi calia ascensor, però clar, si havies de pujar dos, quatre o cinc pisos a dalt de tot, ja m'explicaràs sí, tu per on venien els tiros. A veure, aquests blocs habitualment s'estructuraven al voltant d'un pati central que amb mena de pati o espai interior doncs albergaven les latrines comunals, quan n'hi havia, que també s'ha de dir, no sempre n'hi havia.
0: Comunals vol dir que evidentment és un espai
1: sí,
0: comú.
1: Sí, evidentment. Exactament. Sí, ja està això. Doncs que eren utilitzades pels ocupants dels pisos més alts, que per causa de la manca d'espai no en disposaven. Clar, eren els més barats, eren els que estaven allà dalt, i bueno, doncs havien de fer alguna cosa. Si s'estaven pixant quan estaven a dalt, no li donava temps i ja es quedaven pel mig. Bé. Així mateix, eren el centre de l'ebullició sabida del bloc, tenint en compte que, gràcies a la precarietat dels apartaments més alts, construïts normalment amb el més rudimentari, el més barat, clar, perquè era el que costava menys, era, llavors tampoc no s'hi esmerçaven massa, doncs era poc menys que una temeritat al posar-se a cuinar al seu pis. Clar, o sigui, a veure, si era, diguem, que lo més sucint que pugueu trobar, doncs això, doncs, doncs clar, si a sobre havies de fer un foc o havies de fer alguna cosa d'aquestes, doncs era una autèntica temeritat posar-te allà. T'ho imagina també que el sostre doncs, seria de palla, encara que posessin teules, que fos lo més barat.
0: Bé. Clar.
1: I és que, des d'un primer moment, les ínsules, doncs, eren l'especulació feta a edifici. O sigui,
0: directament. No,
1: la idea que teniu ara d'especulació pura
0: sí.
1: i dura...
0: Es queda
1: doncs,
0: curta.
1: Doncs bueno, romans,
0: queda curta, no, però...
1: Els romans la igualaven o la superaven. O sigui, perquè és que era... No, ara veuràs tu que, ja, com ja. ho feien, no? A veure, els grans edificis d'habitatges normalment eren construïts per gent rica que traia bons beneficis del lloguer dels apartaments. Uh-huh. O sigui, ja t'estic dient que igual que veieu ara, o sigui, abans ja ho havien inventat fa 2.000 anys.
0: No,
1: sigui,
0: no.
1: El negoci ja estava més que clar i més...
0: És que la idea que estàs transmetent és aquesta, no? Que dius, hòstia, no hem inventat res, la sabien no, llarga no, aquesta gent.
1: No.
0: I ho tenien clar, no? Que al final...
1: Claríssim.
0: El menys espai possible, el màxim de calés.
1: Claro.
0: I anar col·locant a la gent aquí.
1: En zones que eren diguem que la gent demanava per estar-hi, no? Doncs, bueno, escolta, ja que hi ha demanda, doncs pues vinga, oferta.
0: Foli, no ens estem de res.
1: Ciceró, per exemple, doncs treia més de 10.000 sestercis anuals a compte dels seus pisos de lloguer. Però justament tanta era la demanda i els beneficis que oferien eren tan alts que molts propietaris, hàbits de diners fàcils, construïen els edificis escatimant al màxim.
0: Clar, o sigui, ja t'entenc.
1: Tu no te recordes que aquí als anys 80... el Hilly Hill va fer una promoció
0: home,
1: i tant. I se li van vindre a baix i no sé quanta gent va morir i no sé quina punyeta d'aquella perquè que resulta que escatimaven el ciment i li posaven més sorra que ciment
0: a que tomaven a la presó
1: però que el que diguem o sigui que escatimaven del ciment i llavors posaven més sorra que ciment clar, després quan va vindre se'ls va enfonsar doncs això els romans ja ho havien fet
0: això ja
1: estava fins i tot les perreries aquestes
0: ja sabien com anava.
1: O sigui, perquè vegis. En aquesta situació, els pisos alts eren construïts amb fusta, adob i poc més que una coberta de teules, o sigui, lo més sucint, ja t'he dit. A sobre s'hi accedia per escales de fusta, convertint-se en autèntiques rateres en cas d'incendi.
0: Clar, també
1: eren, diguem que els més pobres eren els que vivien allà, total, si es cremava
0: està,
1: el pobre...
0: Està claríssim.
1: Si es crema el pobre no passa res que n'hi ha més, no? Clar, si,
0: que
1: si
0: li diguin al Neró,
1: no? Doncs això. Clar, que també es convertien en autèntiques rateres en cas d'incendi si no és que s'havien enfonsat abans. Que també s'ha de dir.
0: Sí.
1: En aguantar-se tot, allò, aguanta mentre cobro, doncs tira, no? Els escrúpols eren pocs, per no dir-ne cap, i el fet que en caigués algun, doncs simplement permetia als propietaris aixecar-ne un de nou i augmentar els preus a cobrar, per la qual cosa la seguretat dels seus jugaters tampoc els importava excessivament.
0: Clar.
1: O sigui, això sí que era, diguem, cap piqui pugui.
0: Imagina't.
1: O sigui, oh, que s'ha enfonsat. Bueno, el traia cap aquí, sí, per fora. Sí. Total, la meitat eren pobres i l'altra meitat no estaven fora. Mira, aixequem un altre pis i ja tindrà.
0: Mare de Déu.
1: Sí, no, per això dic que totes les trapelleries que t'imaginis ara voltant dels edificis, els romans ja els coneixien i ja els havien fet servir.
0: I el que no sabem, potser.
1: No, dic ja.
0: Sí.
1: Tan greus van arribar a ser les coses que es va haver de regular tant l'altura com els materials a utilitzar en la construcció de les ínsules. August va limitar l'alçada dels edificis a un màxim de 20 metres i temps després, arran de l'incendi de Roma, l'emperador Neró, els va limitar a 17,5 metres. De fet, es té constància que cap al segle III després de Crist hi havia més de 50.000 blocs de pisos a Roma.
0: Què dius, Anna?
1: O sigui, estem dient que Neró els va limitar, perquè si no, jo crec que hi havia alguns que eren més alts que les torres Kio.
0: Imagina't.
1: O sigui, o les torres Mafra que tenim per aquí. O sigui, serien més altes, o sigui, haurien sigut capaços d'augmentar el que és l'alçada dels pisos, ja et dic, el màxim que
0: si et despistes, els gratacels els van inventar ells ja.
1: Sí, clar, perquè al final, o sigui, només tenien, o sigui, van arribar a fer fins a 9 pisos, que déu-n'hi-do. 9 pisos.
0: Sí, home, per aquells temps.
1: I, ojo, diem, sempre Neró té mala fama, que tot això, que s'hi va calar foc i tal. Però per alguna cosa, o sigui, perquè vegi això, doncs Neró va limitar-los a 17,5 metres. O sigui, vol dir que tampoc no era tan dolent, no? Sinó que, bueno, era tot de mala publicitat que volien fer-li amb ell i tot això.
0: Però tot el tema de l'incendi de Roma està per veure, que fos ell el
1: culpable.
0: Això del tio tocant l'arpa mentre cremava està per veure, no?
1: El que passa que ha quedat, és com si queden ara de qualsevol cosa que ha passat ara, queda només el més extremista o el més que vulguis.
0: Escolta, que mates un gat i acabes etiquetat com el matagatos.
1: Igual, sí, no, i és això, no, perquè tenia l'oposició, i tots els, diguem que tots els documents que han arribat des de llavors corresponen a l'oposició i no tant al que...
0: Sí,
1: al que sigui. Bueno, hi havia coses que sí, però bueno.
0: Sigui com sigui, que ens estàs configurant una Roma, en aquest cas, com pot ser altres llocs de l'imperi, però una Roma que poc deu tindre que veure amb el nostre imaginari fins ara.
1: Sí, no, bueno, clar.
0: Que ens imaginem que casetes de primera planta, barraques, mig no sé què...
1: No, segons quina part, doncs tu pots imaginar... A veure, igual no aquí com a Molinou, però bueno, si t'arribes allà a Hospitalet, doncs que és tipus Villacases, Florida, història d'aquestes.
0: Déu-n'hi-do,
1: O sigui, 2.000 anys abans.
0: Imagina't.
1: Que no vam...
0: No, està clar.
1: En l'actualitat, pocs exemples d'aquest tipus de construccions han quedat, però els més coneguts són la Casa de Diana, a les ruïnes d'Òstia, o la ínsula Capitolina, a Roma, i els que podien haver estat, si no haguessin estat demolits per Mussolini als anys 30 del segle XX. I és que el Duce, molt amor als temps imperials i molta parafernàlia, molt...

0: pràcticament res ha canviat en tant de temps, no?
1: O sigui, sí. No, no, no, realment, tal qual, Ireneu, tal qual.
0: O sigui, realment...
1: Ni més ni menys.
0: Ja, després, perquè diguem, no? Què bé faríem si fóssim conscients de la importància d'aprendre de la història per no cometre els mateixos errors.
1: Per això.
0: Però és que estem fent exactament el mateix que fa 20 segles. És de por.
1: I sí.
0: És de por, de veritat.
1: Sí, sí. Escolta'm, clar... d'alguna manera, jo no sé, si... No vull que es malentengui això que ara diré, l'expert ets tu.
0: Ui.
1: Però, no. Però aquest tema de... aquest pensament de caire immobiliari, s'ha de dir així, sí. Li dona més valor a la Roma més aviat moderna, intel·ligent, d'un imperi que va trencar amb tot més del que ens puguem imaginar? És a dir, especulació o no? Al final sempre n'hi ha un que abusa dels pobres, sempre. Això està clar. Però és un símbol de civilització, ja, això? Podríem dir-ho d'aquesta manera?
0: Home, clar, evidentment. O sigui, jo sostinc que el món seria molt diferent si els romans haguessin inventat la màquina de vapor.
1: Culleres.
0: Si haguessin inventat la màquina de vapor i van estar...
1: A tocar.
0: Doncs tot això seria molt diferent. Perquè, clar, tu imagina't, si això ho van fer, diguem, que sense motor, o diguem que a base, sí, o diguem que hidràulic, o animal, o coses així, tu imagina't si, què haguessin arribat a poder fer si haguessin disposat de maquinària potent per moure tot això. Si hagués estat simplement... No, seria una altra civilització.
1: Ho dic perquè tant el disseny de les ciutats, les urbes,
0: sí,
1: fixa't que ja ve d'ells això de la urbe, el clavegueram, que pot semblar, dius, una futilitat, doncs no. Alguns historiadors diuen, però si va arribar un moment que a l'hora d'invadir algun lloc, no?, de conquerir,
0: sí,
1: conquerien més sense l'espasa, conquerien més per dir, fixeu-vos de què són capaços aquests romans, que ens foten clavegueres aquí... I ens ajuden a sanejar el que és una ciutat, i les, sí, costums, clar, dels romans ens van més bé del que teníem nosaltres fins ara. És a dir, si quasi volem ser conquerits per aquesta gent.
0: Clar, és que justament va passar part d'això,
1: no?
0: Clar. Allà on arribaven, de fet, aquí estaven els ibers.
1: Sí, sí.
0: I clar, o sigui, al final no és allò que diguéssim passaven per la pedra tots els ibers i... No. Al final, els romans aixecaven les seves urbs, o els seus pobles,
1: sí,
0: ara serien, doncs això, en una certa distància d'on vivien els ibers, i els ibers, diguem que al final, doncs, es van arribar a romanitzar. Pel fet que dius, clar, és que era una civilització tan diferent al que feien...
1: És que benvinguts aquests estrangers que van d'aquesta manera i que ens aporten tecnologia, per ells era tecnologia.
0: Sí, clar, però pots imaginar que el contrast entre uns i uns altres, doncs, era bestial. Clar, normal, si tu arribes allà amb tot l'exèrcit a sobre, doncs ja ho tens. Però després, un cop que ja estaven, doncs, clar,
1: que no se'n vagin, no se'n vagin.
0: Clar, que... Bueno, i de fet, per això, bona part de la... Després, sobre el segle III o cosa així, van tenir totes les invencions germàniques, no per res, sinó perquè els interessava estar dins dels límits de l'imperi romà, clar, perquè clar, molts tenien tota una sèrie d'avantatges i tot això.
1: Protegits.
0: Exactament.
1: A més, a càrrec d'aquella gent va el tema de... d'això del clavegram, de, sí, les obres,
0: tot,
1: de no sé
0: tot,
1: què...
0: Clar, tota una
1: això
0: sèrie,
1: va càrrec d'aquesta gent, tu.
0: Tota una sèrie d'avantatges, doncs, que la gent no eren tontes, i clar, a veure, si tu estaves tot el dia...
1: L'aigua, el transport de l'aigua, amb els...
0: Sí, no, si feien els
1: aqueductes, els
0: aqueductes, però si feien sifons, si feien tot això, tenien les canonades, el que passa que les canonades la feien en plom, que després s'intoxicaven.
1: Sí.
0: Però bueno,
1: ara
0: les fan de coure.
1: Ja ho pots dir.
0: O sigui, simplement hagués estat que ho haguessin trobat. O sigui, una... bestiesa, o sigui, ja t'he dit jo, que en el moment que haguessin inventat ells la màquina de vapor, i això ja no hauria, sí, deu que els hagués parat, però
1: molt bé.
0: Va vindre així les coses i ja està, i després a sobre va vindre el cristianisme, es van, diguem que els fanàtics cristians es van imposar, i

0: Diguem que les élites doncs, van dir, bueno, doncs, ens fiquem a això, i llavors va significar, doncs, o sigui, pràcticament van perdre 1.200, 1.500 anys de, en aquesta tonteria. Fins que hem arribat a un altre nivell d'això. Sí. Si no, pots imaginar que el nivell actual de civilització, o diguem que d'abans tecnològic de la humanitat, a lo millor possiblement no haguéssim tingut cap a l'any 1000. O sigui que...
1: Déu-n'hi-do. És molt interessant el tema d'immobiliari, eh? És molt interessant.
0: Sí, no, clar, no, però bueno.
1: Com interessant i es podria haver lligat, o ja ho faràs tu en un futur, que també alguna cosa ens has explicat algun cop, amb el tema de la publicitat. Ho dic perquè sembla absurd, però algunes pintades romanes
0: sí,
1: que s'han trobat...
0: Sí, feien publicitat.
1: No, però sí, és publicitat. I m'imagino jo amb un tipus amb un pinzell anar pintant i jo què sé... ínsules a bon preu aquí al cantó.
0: Sí,
1: estem
0: construint... Sí,
1: és que m'ho imagino.
0: Sí. No, ho feia.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, no és això. O sigui, a veure, clar, jo he estudiat alguna cosa d'aquesta. No sóc un especialista en la en Roma i tal, de tots els detalls. Però sí que n'hi ha publicitat, s'ha trobat publicitat, pintades a les parets, grafitis
1: o sigui, i tot això.
0: S'ha trobat de tot. O sigui,
1: I de ben segur que alguns deuen publicitar algunes d'aquestes pintures. Devien publicitar les ínsules.
0: Sí. Sí, segur. No, bueno, de fet, feien les etiquetes, sí. Clar, feien amb les, diguem que el que són els cantis, que portaven a l'oli i tot això, doncs cadascuna posava entre ells, doncs posava el seu nom i tot això perquè sapiguessin qui era el que ho havia
1: portat.
0: La marca. Estava fet amb fang, perquè no es perdés.
1: Uh-huh.
0: Però, que en tota la història aquesta, o sigui, jo crec que no hi ha res que els romans no haguessin tocat.
1: Impressionant.
0: Són pal d'aquests que són tremendos.
1: Molt bé, doncs Ireneu, avui les ínsules, aquests avançats blocs de pisos dels romans, interessant com sempre, la setmana vinent més...
0: Sí, que parlarem...
1: Alguna pista, sí?
0: Sí, parlarem d'un embassament que hi ha per allà als Pirineus...
1: Sí, senyor.
0: Que va ser... Com t'ho diria? O sigui, es va omplir de cop i volta... O sigui, i sense que... pràcticament sense donar temps a que la gent dels pobles que havia per allà dins...
1: No donguis més pistes.
0: Ja, bueno, però és que després, perquè sapiguem que quan obrim la xeta i surt aigua... bueno, a veure si sabem que hi ha alguna cosa al darrere de que han sortit aigua per darrere de la xeta, no?
1: Molt bé, doncs això la setmana vinent. Fem una cosa, res, ens aturem un minut, quatre falques, quatre cosetes que ens agrada recordar a les nostres amigues i amics,
0: sí.
1: I tornem perquè avui és Ireneu Plus, és a dir, més Ireneu. Volia un, doncs ara en tindré dos. No volies una tassa, ara en tindràs dues. Fins ara mateix.

0: Més de 45 anys amb tu. La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a la 1 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.
1: Escolteu, ja sabeu que ens hem demanat ajuda des del Banc de Sang?
2: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
3: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
4: I per què es necessita recollir sang?
3: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
5: Doncs que vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
6: I a quina hora hem de venir?
5: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
7: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: Doncs les 10 i 42 minuts, encara tenim una mica més d'un quart d'hora, i us ho dèiem, avui doncs, l'Ireneu ens acompanya fins al final del programa. Per què? Entre altres coses, perquè sí, avui teníem el No t'ho creuràs amb la Marina i la Diana. El que passa que per temes professionals i personals, tant d'una com de l'altra, avui no poden ser amb nosaltres. Tanmateix, la setmana vinent ja ens retrobarem amb elles, tanmateix l'Ireneu avui es queda amb nosaltres i aprofitem per explicar coses que dèiem, que si bé ell és l'home curiós, doncs també té coses molt i molt interessants que ens agradaria que ens expliqués, perquè valen molt i molt la pena. Àngel, si jo et digués que l'Ireneu, encara està aquí, vull dir que sembla...
1: Sí,
0: sembla
1: sí, sí, sí, està parlant d'ell, res, sí, està, per aquí continuo.
0: No, correcte, algú dirà, ei, està parlant d'ell i no hi és. No, està aquí, està aquí.
1: No. Podeu parlar de mi, encara que no hi sigui.
0: Vale, sí, però bé, no? Si jo et digués que l'Ireneu, a banda de ser l'home curiós,
2: a banda
0: de ser l'amo i senyor del blog Memento Mori, a més, de tant en tant es munta per la gent. Doncs unes sortides culturals brutals, normalment per l'Hospitalet, que és la seva...
2: Bueno, la seva zona.
0: La seva ciutat natal, digue-li d'aquesta manera. Visites a llocs insòlits, podríem dir, perquè molta gent ni coneix el que hi ha darrere tot plegat, la cultura de tot allò, i fa visites guiades brutals, impressionants i amb un èxit aclaparador.
2: Això sí que és un no t'ho creuràs.
0: Tu t'ho creuries?
2: No m'ho creuràs.
0: No, continuem
2: amb el no t'ho creuràs.
0: Home, a veure, tractant-se de l'Ireneu...
2: Home, sí, t'ho
0: has de creure.
1: No te'l creguis.
2: Si fos un altre...
0: T'ho has de creure.
1: Mentida, tu mentida.
0: No, és fantàstic. I avui volíem aprofitar per parlar d'això perquè, fora bromes, l'Ireneu és un dels activistes més potents que hi ha a l'Hospitalet de voler perseverar amb que no es perdin els valors de la memòria i el patrimoni de l'Hospitalet, però també del Baix Llobregat. Ireneu, ja en portes diverses d'aquestes sortides.
1: Sí, ja porto unes quantes.
0: I en donem fe amb un èxit brutal i, a més, molt xulo.
1: Sí, sí, no, de fet, com dius, o sigui, jo el que intento, a part de divulgar tot el que és la nostra història, sí, és que la gent sàpiga que és el que està trepitjant el seu dia a dia. No? Sí. Perquè, clar, tu pots arribar al cas, doncs, que sí, tu pots viure igual que dic Hospitalet, pot passar aquí a Sant Boi o pot passar a qualsevol
0: banda. Correcte.
1: O sigui, que estiguis allà visquent 40 anys, passis pel davant de les mateixes cases, si ets una a la casa o no, i no tens ni punyetera idea de què ha passat allà. O sigui, no tens cap lligam. O sigui, al final resulta que vas de la feina a casa i de casa a la feina, i d'entremig no coneixes res.
0: Et vas deixant coses pel camí.
2: Sí, de fet, els samboians i samboianes que van a Barcelona sempre es passa per l'Hospitalet, per Avinguda Carrilet, i estic segur que molts diuen Avinguda Carrilet, però no saben per què es diu Avinguda Carrilet.
1: No, clar, per això.
0: Per exemple.
1: O sigui, siguem ja partint d'aquesta la base, no?
0: I a més, doncs, imagina't el teu barri, el teu mateix barri, jo conec força el barri de l'Ireneu, a vegades hi he estat amb ell, per allà, i a casa seva, i clar, de vegades passes per allà i si allò que diem, aquell verb, ho diem moltes vegades aquí, que ens agrada tant perquè és tan nostrat i ens badar. Si no et quedes a badar o si no et preocupes de dir què és aquest edifici o això o altre, resulta que hi ha molta gent que porten tota la vida,
1: vivint per allà. Sí, perfectament.
0: I a l'igual no saben que aquell edifici concret que hi ha allà, resulta que darrere de tot plegat hi ha una història impressionant, molt antiga i amb un patrimoni que fins i tot ha patit de no ser esborrat de la història.
1: Sí, sí.
0: De vegades,
1: No, sí. O sigui, clar, jo el que em trobo sobretot és això. A veure, que vingui algú de fora i no sàpiga la història, jo què sé.
0: És més o menys normal.
1: Perquè sóc d'Hospitalet i vinc cap aquí a Sant Boi, ja porto molts anys, ja més o menys, doncs, diguem que tinc un cert interès, no? I llavors m'agrada. Però molta gent de la mateixa Hospitalet,
0: segur,
1: allà, de tota la vida que està allà, no coneixen la meitat de la història de la seva ciutat. I què passa? Que això l'únic que fa és que al final coneguis més la història, a lo millor posat, de Barcelona,
3: sí, sinó pas sí, d'allà on estàs. I, clar, i també és part per divulgar clar. Aquesta història, però perquè sàpiga clar. La mateixa gent que té, sí, que allà on està té més història que no sembla.
2: Que es centralitza tot en Barcelona.
3: Clar, sí, està tot centralitzat.
0: I amb els grans elements que coneixem de tota la vida.
3: Sí, clar, no? Si sí, coneixes clar. Perfectament la Sagrada Família, Montjuïc, sí, també... això, però no saps que aquí a la Torrassa doncs, tens un castell romànic
0: sí,
3: i que tens doncs, tota una sèrie de coses que la gent desconeix i quan li expliques doncs, ah, sí, anda, no pues, sí.
2: I també sembla que a l'educació almenys per aquí, jo vaig sempre estudiar als Salesians, aquí a Sant Boi i sembla com que fer història de Sant Boi és estrany, perquè com vivim aquí i som sí, d'aquí, no fa falta.
3: Lo local, sí, sí, sí. Lo local, doncs,
2: exacte,
3: però clar, però és que dius, al final què passa? Doncs que la gent que ve de fora doncs no té cap lligam amb el seu territori, exacte. O sigui, portarà 50, 60 anys aquí i no sap per què aquella casa és així, o per què està aquí, o per què tu tens l'edifici
0: sí,
3: on
0: senyor.
3: El tens.
2: Sí,
0: no, escolta, sense anar més lluny, i per posar exemples pràctics, no? Per què es diu Hospitalet? Home, doncs perquè hi havia un hospitalet petit.
3: Sí. Bueno, clar,
0: i això ho explica l'Ireneu, per exemple.
3: Hospitalet del Llobregat.
0: Clar.
3: I per què es diu Hospitalet i per què es diu de Llobregat?
0: Sí.
3: Perquè diu, si ara està la Barcelonès.
0: Si està allà...
3: Sí, no, perdona.
0: La comarca de la Barcelona.
3: Que aquí ja t'explicaria jo la història sí. també de per què Hospitalet està al Barcelonès i no està al Baix Llobregat.
0: Doncs hi ha molta gent, et deus trobar molta gent que ignoren que hi havia un hospital petit.
2: Clar,
3: sí,
0: bueno, petit, per això li deia Hospitalet.
3: Clar, perquè era un hospitalet petit. Estava al costat del que és l'Ajuntament, ara d'Hospitalet, sí. doncs sí. hi ha una placeta al davant, i sí. es creu que estaven allà això. I era un hostal, bueno, el que podíem dir ara, un hostal, no un hospital. Passa que en aquell moment...
0: Clar. Doncs però era... que se tenia gent que podien estar malalt.
3: Sí, sí. Bueno, era una mica tot. Sí. O sigui, clar, com estava a Hospitalet, estava a una certa distància de Barcelona, sí, si havien de passar la nit, doncs arribava un moment, a Barcelona tancava les muralles, i llavors no hi passava ningú.
0: Val.
3: Llavors, clar, segons el temps...
0: Quedaves tirat.
3: Clar, quedaves tirat, dius, no és el mateix quedar-te a la porta de les muralles, així, i diguem que estiguessis, doncs, depenent de que et vingui un lladre o un algo, això, que no, te'n quedes amb una mica de vista, et quedes al poble d'abans, passes la nit allà en un hostal o hostalet o el que sigui,
0: a tocar ciutat.
3: I llavors l'endemà, doncs, agafes via i ja la tires cap a Barcelona.
0: Per exemple.
3: Doncs, per això era la història aquesta. Clar, que després podien venir, doncs, malalts, o que podien venir això, doncs, també li donaven les seves cures, clar. o el que fora, no? Però bueno, per aquí venia...
0: Escolta, penso en edificis del que és el barri més antic de l'hospital, edificis brutals, com és aquell palauet, per no dir castell, que ara forma part de les dependències del museu de l'Hospitalet. Que allò també entra dins de les teves visites guiades.
3: Sí, aquell palauet era una antiga masia.
0: Clar.
3: Llavors, jo el que he fet ara últimament doncs, és fer guies de les últimes masies que quedaven.
0: Ja.
3: Te'n recordes que fa un temps ja vam presentar el llibre que havia fet dels últims masos
0: correcte.
3: De l'Hospitalet.
0: Correcte.
3: Doncs, bueno, aquest llibre ha sortit arrel de les guies, de les rutes guiades que feia per allà pel centre.
0: Sí, senyor.
3: Clar, ara últimament el que són les masies amb la coneguda Marta Masies,
0: sí.
3: doncs, s'han posat molt de moda i s'han fet documentals per TV3 sí, i tot això. Doncs clar, a Hospitalet també tenim. El que passa que sembla que també que ara mateix els que estiguin patint siguin només les que estan al mig del camp i no les que tenim a dins de la ciutat que possiblement hagin patit molt i abans.
2: Clar.
3: I clar, doncs la gent ho ha de conèixer. Llavors, un dia fent-les, diguem que fent tota la documentació per fer-ho tot això, per fer aquestes rutes,
2: sí.
3: doncs dic, conxo, doncs el que puc fer és justament doncs, replegar tot el que sé de totes les masies que tinc per aquí.
0: Sí, sí.
3: I llavors fer un llibre que és el que vam plantejar cap aquí.
0: D'aquí va sortir tot el contingut.
3: Exactament. I llavors, doncs, com el centre és justament on hi ha més masies de les que queden, de
0: sí,
3: les 25
0: senyor.
3: Que queden n'hi ha 11,
0: sí,
3: doncs m'he fet una ruta i llavors de tant en tant doncs, sí. vaig fer-los allà doncs, ensenyant-los.
0: I molt interessant això, i per cert que jo hi dit de l'exclusivitat de poder només anar jo amb l'Ireneu per exemple, pel barri, en dic, pels carrers dels Xiprerets, perquè al final tots...
1: El Xiprerets,
0: sí, però és que és un carrer que són molts carrers, que són el Xiprerets, perquè m'entenguis, no? Estan partits...
1: Sí, no, tenen, hi ha uns culs de sac, i això, exacte. I fica cap endins, i tenen, no, tenen però és una, molt història, xulo, una història tremenda.
0: Clar, perquè hi ha uns mosaics, a més, que són versos de poemes de molta gent sí, coneguda també, i això li don també un
1: sí,
0: valor
1: sí, o sigui,
0: si t'atures a
1: llegir-ho. De per allà doncs, sí, també es van posar doncs, segons quines parts van sí, posar sí. Doncs, podríem dir haikus, o sigui, petits poemes, clar, històries d'aquestes, clar. I per donar una mica de vidilla, i de fet, a aquest sí, carrer, sí, o sigui, es podria dir que en si tot el que és el Museu d'Hospitalet,
0: sí,
1: no només és Can Espanya o Can Riera, no, que és el que està això, o l'Harmonia, que està a l'entrada davant de la...
0: O que acaba sent la biblioteca, també.
1: Can Sumarro, que està al costat, també. Sí. Però bueno, que acaba formant part tot del museu.
0: Clar.
1: I llavors, justament, mira, van fer la nit dels museus fa 15
0: correcte,
1: dies.
0: Correcte! Sí.
1: Fa 15 dies
0: correcte,
1: que es van fer.
0: Correcte.
1: I doncs, allò, clar, jo la gent, no sé, flipava molt en colors per veure tot el que s'està fent i tot això. I en aquest sentit, doncs, jo faig les rutes doncs, per donar doncs, a conèixer doncs, tot aquest llegat.
0: Bueno, com funciona? És a dir, tu crec que ho fas més o menys cada quinzena?
1: Sí, una cosa així.
0: No ho sé, més o menys, depèn
1: mira,
0: de com ho puguis.
1: De fet, aquest cap de setmana, el diumenge, vaig fer-ne sí, una de bicicleta. O sigui, a bicicleta.
0: Ah, amb bicicleta. Molt
1: al final, ja sabia jo que no aniríem gaires, però bueno, al final vam ser 3 o 4 els que van venir. Però,
0: molt bé.
1: Per conèixer, diguem que per què Hospitalet es diu del Llobregat?
0: Sí,
1: perquè veiessin doncs, que hi ha una continuïtat geogràfica des d'Hospitalet fins a Cornellà, fins allà a l'Esplau i tal,
0: sí,
1: i doncs passar
0: sí,
1: a l'altra
0: sí,
1: banda a la banda del dic i baixar fins a pràcticament al
0: sí, senyor,
1: a la desembocadura i a la torreta de la Bunyola que diu al final, doncs veient un paisatge que era que ara és el que teniu vosaltres per aquesta banda, però que era molt habitual que el tinguéssim nosaltres a la nostra banda del Llobregat abans de que comencessin doncs, a créixer, diguem que blocs de pisos, ínsules,
0: sí,
1: no
0: sí, com sí, sí, com, les ínsules romanes que parlàvem
1: abans. Com si
0: fossin
1: champinyons, no? Llavors allò doncs, ajuda a diguem que a posar en context diguem que la història d'Hospitalet respecte abans i respecte ara. De tal forma que fas tota una continuïtat tant geogràfica
0: sí, sí,
1: com d'història de tot el que és. I ho integres tot dins d'una situació doncs, que, bueno, mira, anàvem en bicicleta...
0: Sí, no.
1: 28 quilòmetres, que dius, home, a veure,
0: que no és poca cosa.
1: No és poca cosa, així.
0: I molt bé.
1: Clar, jo faig un parell de quilòmetres, quan faig normalment alguna cosa, doncs sí, faig per allà per l'Hospitalet, i, sí, bueno, doncs, o els Masos, o mira, ara estaré preparant de cara al juny, pretenc sí, fer una de la ruta dels Masos.
0: Molt bé.
1: I una altra dedicada al que són els monuments.
0: Ah,
1: que moltes vegades passem per davant dels monuments i tu veus que és una
0: monuments
1: cosa
0: urbans, físics,
1: sí, sí, monuments urbans allà,
0: que es formen part de la ciutat.
1: Tenen la seva història, sí, que senyor, moltes vegades no les coneixes i que no
0: però fem-ho fàcil. La millor manera és posar-se a estar a l'aguait de les teves xarxes.
1: Sí, jo a les meves xarxes és això.
0: Tant Instagram sí, sí, com Facebook, com tu vas a fent piulades, també.
1: Sí, jo vaig fent piulades, jo per totes les meves xarxes...
0: Ireneu Castillo, fàcil.
1: I després quan faig el cartell i tot això, tinc per allà el meu telèfon que llavors connecto per WhatsApp i,
0: home,
1: i
0: més, ja que, més que res s'ha de controlar la gent que hi anirà i saber quants sereu.
1: Sí, clar, el que passa que després bueno, quan fas una guia d'aquestes comences el que comença, després acabes el que acaba sí, que també s'ha de dir.
0: Bueno,
1: hi ha alguna vegada que dius, ui, sí que se m'ha acumulat gent a mi ara.
0: No, no clar, perquè la gent s'hi suma tot i la gent
2: clar,
0: no
2: ho veu, està... Ho veu pel carrer i s'enganxen.
1: Sí, sí, no? Sí, no, s'enganxen i després de cop i volta ui, m'ha quedat la meitat, que ha passat aquí?
0: Sí. Home, s'ha d'anar en compte, no provoquis un aldarull amb la policia que diguin bueno, això és una manifestació
1: això és
0: una ruta
1: això,
0: guiada
1: per això
0: no?
1: prefereixo reservar una mica doncs, allò, tens el WhatsApp al final
0: sí,
1: ja surt a totes bandes i bueno, doncs ho organitza d'aquesta forma.
0: Molt bé. Això,
1: normalment
0: és fantàstic.
1: dissabtes, diumenges
0: bé, depèn del dia
1: com va.
0: Molt bé.
1: I bueno, la gent doncs, sí, dona molt suport.
0: Home, el que ens agradaria és que cada cop que estiguis a punt a tocar d'una nova ruta, una nova mini excursió urbana, digue-li com vulguis, o no tan urbana, que ens ho facis saber i que tu mateix ho puguis explicar en la teva secció de l'Home Curiós. Home, perquè la gent tingui l'oportunitat d'apuntar-s'hi.
3: De fet, havia pensat alguna vegada de fer-ne alguna per aquí. Perquè quan vaig fer el llibre dels mil i una curiositats del Baix Llobregat i l'Hospitalet, clar, diguem que explico moltes històries o moltes curiositats de cadascun dels pobles d'això. I, de fet, podria fer una ruta per cadascun dels pobles. Igual que faig d'Hospitalet, podria fer-la del Prat, podria fer-la de Sant Boi...
0: És molt escaient.
3: Tal dia, tal hora, aquí al davant, i per aquí fem una ruteta per aquí per explicar.
0: Normalment, quant de temps duren? Ho dic perquè ho sàpiga la nostra parròquia.
3: Depèn del que... Normalment són de dues hores cap endavant.
0: Molt bé.
3: O sigui, estem dient...
0: Sí, bueno, anem aturant, ens anem aturant.
3: No, clar, hi ha algunes vegades... Són sobre 3 quilòmetres i tal. Molt bé. I també què passa? Que com moltes vegades ve gent gran, doncs la cosa va com més a poc a poc.
0: Perquè ens entenguem, és el registre, és l'estil del free tour.
3: Sí.
0: D'un free tour, però local.
3: Sí.
0: Local, i proper, i d'algú, doncs, de l'Hospitalet.
3: Normalment són gratuïtes, però després hi ha algunes que les faig pagant. Però, clar, normalment quan són gratuïtes, doncs la gent s'apunta i simplement és per tenir una idea de la gent que anirà. Algunes vegades anem a alguna masia d'aquestes que estan tancades, llavors malhoren per mi. Podem entrar.
0: Hi ha despeses, de vegades, també.
3: I llavors és qüestió de mirar-ho d'una forma o d'una altra. Però bueno, sí, normalment ja et dic, sobre cada 15 dies o coses així, un parell de vegades al mes sí que
0: doncs és molt interessant, i esperem que a partir d'ara ens ho faci saber i que ho puguem explicar aquí durant la teva secció i quan calgui, perquè la gent ho puguin gaudir.
3: Sí, clar, perquè al final simplement és qüestió d'apuntar-se i ja està el WhatsApp. Sí.
0: Doncs escolta'm, felicitats una vegada més per la teva iniciativa cultural, social, i jo crec que hauria de ser recomanada per la Seguretat Social.
3: Sí. Doncs gaire bé, perquè fa l'esport.
0: No, perquè dius, li faig una recepta i l'Ireneu el traurà dels seus mals pensaments.
3: Estan pensant en altres coses, en comptes d'escoltar-se massa. Sí.
0: Molt bé, Ireneu, moltes gràcies, com sempre. Acompanya,
3: amic. Vosaltres, ja ho sabeu.
0: L'home curiós, l'home guia, també hi haurem d'afegir...
2: Gran home, podríem dir. Un gran home, millor persona.
0: Saps com es resumeix això?
2: Com?
0: És l'Ireneu Castillo.
3: No hi ha molts Ireneus i menys Castillos.
0: Company amic, fins la setmana vinent.
3: Fins la setmana que ve.
0: Moltes gràcies. Àngel, ho deixarem aquí.
2: I ens veiem demà.
0: Sí, demà és dimecres. Demà tenim forces coses. Tenim ciència, tenim recepta, cròniques bastardes i l'espai dels contes. No és poca cosa. Déu-n'hi-do quin dimecres ens espera.
2: Déu-n'hi-do, sí.
0: Anem tirant i demà hi tornem, d'acord?
2: Vinga.
0: Doncs a vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança. Som els de la República Santboiana. Demà, a partir de les 8, aquí estarem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riu d'Arenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i a baixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
2: Con David García. Més de 45 anys amb tu.
3: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
4: De la Ciutat Cooperativa.
5: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
3: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest dia de ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui obrirem el programa amb l'espai on els alumnes de tercer de primària de l'Escola Pedagògium Cos m'ajuden a fer ràdio avui amb la classe de tercer B, la Pica d'Estats. A partir de les 12 del migdia tindrem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui parlarà d'un documental, És a l'aire, que explica la contaminació atmosfèrica que es viu al Camp de Tarragona a causa de la indústria petroquímica. Doncs som-hi, iniciem aquest dia de ràdio de dimarts i avui marxem a l'any 1979 quan l'àlbum discogràfic del Blondie, Sunday Girl, els va fer arribar al número 1 de les llistes. Avui comencem amb una d'aquestes cançons, Blondie.

0: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, Elies de Ràdio. Iniciem aquest espai on cada trimestre i durant quatre setmanes ens acompanyen els alumnes de tercera primària de l'Escola Pedagògic Cos de Sant Boi. I durant una estoneta m'ajuden a fer ràdio. Avui és la classe de tercer B, la pica d'estats. El primer que fem és saludar el tutor d'aquest grup de tercer B de l'Escola Pedagògic Cos, especialista en educació física, Javi Giraldez. Què tal, Javi? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Molt bé.
0: Tot a punt?
1: Concentrats.
0: Vinga, som-hi. Comencem per les presentacions. Leo, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Mario Troia, benvingut.
3: Bon dia.
0: Angie, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Martina, benvinguda.
5: Bon dia.
0: La Noa, benvinguda.
6: Bon dia.
0: I l'Abril, bon dia.
7: Bon dia.
0: Doncs som-hi, perquè comencem amb el Leo i el Mario Troia, que avui ens parlaran de la història dels cotxes italians. Ens ambientem musicalment.

0: Doncs som-hi, perquè marxem a Itàlia. Leo i Mario Troi, endavant.
1: Em dic Leo. Bon dia, em dic Leo.
2: Bon dia, em dic Mario.
1: I avui parlarem dels cotxes italians. Els cotxes italians són famosos arreu del món perquè són ràpids, elegants i molt bonics.
3: Itàlia és un país amb una gran tradició en la fabricació de cotxes esportius i de luxe.
1: Fa molts anys va néixer marques molt conegudes com Ferrari, Lamborghini, Fiat i Maserati.
3: Aquestes empreses van començar a construir vehicles petits, però amb el temps van crear alguns dels cotxes més espectaculars del planeta.
1: Ferrari és coneguda pels seus cotxes vermells de competició.
3: Molts participen en curses de Fórmula 1 i poden anar rapidíssims.
1: Lamborghini, fàbrica de cotxes amb formes sorprenents i motors molt potents.
3: Quan passen per el carrer tothom es mira.
1: Però Itàlia no només fabrica cotxes esportius, també ha creat cotxes petits i pràctics,
3: com alguns models de Fiat que moltes famílies han utilitzat durant anys.
1: Els dissenyadors italians cuiden molt els detalls.
3: Volen que els cotxes siguin còmodes, moderns i elegants.
1: Per això, molta gent considera que els cotxes italians són autèntiques obres d'art.

0: I a vosaltres quins cotxes us agraden més de tots els que heu dit? Quins? Leo?
1: Ferrari.
0: Sí, i el Mario Troia?
1: Ferrari.
0: Ferrari també, o el camí Ferrari. Però el meu primer cotxe va ser un Fiat. Eh? El primer cotxe que vaig tenir jo, un Fiat. Vosaltres un Ferrari, no? Sí? Us agradaria tenir un o no?
1: Sí.
0: Volare
2: nel cielo infinito. Volare.
0: Doncs som-hi, perquè ara amb la Angie parlarem d'animals. Ens haurem d'ambientar, eh? Primer, musicalment, espera, Angie, ens ambientem, eh? Canviem, marxem d'Itàlia, eh? Ara tornem aquí per parlar dels animals que s'han extingit.

0: Endavant, Angie.
1: Hola, em dic Angie i avui us parlaré dels animals que s'han extingit. Fa molts anys existien animals increïbles que avui ja no podem veure. Aquests animals s'han extingit, és a dir, han desaparegut completament del planeta. Els dinosaures són els animals extingits més famosos. Alguns eren enormes i caminaven per la Terra fa milions d'anys. El Tyrannosaurus Rex tenia dents gegants i feia molta por. També hi havia el mamut, un animal semblant a un elefant però cobert de molt pèl per suportar el fred. Un altre animal extingit és el dodo, un ocell que vivia en una illa i que no podia volar. Molts animals es van extingir per canvis en la natura, però altres van desaparèixer per culpa dels humans. La caça excessiva i la destrucció dels boscos han posat en perill moltes espècies. Per això, avui és molt important cuidar el planeta i protegir els animals que encara existeixen. Hi ha persones i organitzacions que treballen cada dia per salvar espècies en perill. La natura és un tresor que hem de respectar si cuidem els animals i els boscos ajudarem al nostre planeta a ser un lloc millor.

0: Angie, et sona això? Que és, sí? La cançó? De què? De quina pel·li és? No? Algú sap de quina pel·lícula és? Vinga, som-hi, qui ho sap? Vine. Seu, seu. Qui ets?
1: Jo sóc el Guillem.
0: Quina cançó és aquesta? De quina banda sonora?
1: Jo crec... Ah, de banda no sé.
0: Bé, bé, de quina pel·lícula? De quina pel·lícula?
1: De Jurassic World.
0: Sí? És o no és? Sí o no? Sí? De Jurassic Park? Sí, molt bé. Angie, doncs, l'has vista? No? Doncs hauries de veure aquestes pel·lis, eh? Ja que t'agrada tant parlar d'aquest tipus d'animals que s'han extingit. Angie, li recomanem aquestes pel·lis totes de la saga del Jurassic Park, sí o no?
2: Sí. Sí.
0: Doncs som-hi, perquè ja estan preparades la Martina, la Noa i l'Abril, que avui ens parlaran de la importància del ball, és a dir, que ens fareu ballar, sí? Doncs ens ambientem també, perquè hem preparat doncs, alguna cançoneta, això, perquè de fons ens convidi a ballar.

0: sentir.
1: Doncs som-hi, endavant.
2: Hola, jo sóc la Noa.
1: Espera, mira, ho podem tornar a repetir? Així us escoltarem al 100%. Una, dues i tres. Comencem, Martina.
3: Hola, jo sóc la Martina.
2: Hola, jo sóc la Noa.
4: I jo l'Abril.
5: I avui us parlarem de la importància del ball.
3: Ballar és molt més que moure el cos. El ball ens ajuda a sentir-nos contents, actius i plens d'energia.
4: Quan ballem, el nostre cos fa exercici i el nostre cervell també treballa. Per això, moltes persones diuen que ballar és una manera divertida d'aprendre i de cuidar-se.
2: Hi ha molts tipus de ball diferents arreu del món.
3: Alguns són ràpids i alegres, com la salsa i el hip-hop, i altres són més tranquils i elegants, com el ballet.
4: A Catalunya també tenim balls tradicionals molt especials, com la sardana, que es balla en grup i simbolitza amistat i unió.
2: També, el ball també ens ajuda a expressar emocions. Quan estem contents, podem ballar amb força i alegria.
3: Quan estem nerviosos o tristos, ballar ens ajuda a relaxar-nos i sentir-nos millor. A més, quan ballem amb altres persones, fem amics i aprenem a treballar en equip.
4: Molts nens i nenes fan classe de dansa després de l'escola. Aprenen passos nous, escolten música i preparen actuacions espectaculars. També és important escoltar el ritme i coordinar els moviments. Això ajuda a tenir més equilibri i concentració.
2: Ballar és divertit, saludable i emocionant. Així que posem música i a ballar tots junts.

0: I a vosaltres us agrada ballar o no?
1: Sí.
0: Sí? Sí. Què balleu? Martina, tu què t'agrada ballar?
2: Comercial i hip-hop.
0: I a la Noa?
3: Ballet.
0: I a l'Abril? Tot, de tot, no?
4: Sí.
0: Sí? O hi ha alguna cosa en especial, Abril? De tot, no? Sí?
4: Sí.

0: Doncs continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem ara la segona part d'aquesta tertúlia que fem amb els alumnes de tercer de primària de l'Escola Pedagògica Juncos. Per una estoneta m'ajuden a fer ràdio i avui ens visiten els alumnes de la classe de tercer B, la Pica d'Estats. I saludem aquest segon grup. Eric, què tal? Eric Márquez, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Mario Huertas, benvingut.
2: Bon dia.
0: La Vega, bon dia.
3: Bon dia.
0: El Raül, què tal? Benvingut.
4: Bon dia.
0: I el Guillem, bon dia.
5: Bon dia.
0: Doncs som-hi amb l'Eric Márquez, amb el Mario Huertas i la Vega. Parlarem d'un esportista, no? Sí? Doncs som-hi, el presentem. De qui parlareu?
6: De Luis Suárez.
0: Doncs vinga, ho expliquem. Som-hi.
7: Hola, em dic Mario.
8: Jo, Eric.
9: I jo, Vega.
8: I avui us parlarem de Luis Suárez.
7: Luis Suárez és un dels futbolistes més famosos del món.
8: Va néixer a l'Uruguai i des de ben petit li encantava jugar a futbol. Amb esforç i entrenament va aconseguir convertir-se en un gran davanter.
9: Suárez és conegut perquè marca molts gols i perquè lluita cada pilota amb molta energia.
7: Ha jugat en equips molt importants, com el Liverpool, el Barça i l'Atlético de Madrid.
8: Quan jugava al Barça, feia una gran parella amb Messi i Neymar. Molts aficionats recorden aquells partits espectaculars.
9: Amb la selecció de l'Uruguai també ha fet història.
7: Ha ajudat al seu país en molts campionats importants i es considera com un dels millors jugadors uruguaians de tots els temps.
8: Luis Suárez destaca pel seu esperit de lluita, mai es rendeix i sempre intenta ajudar el seu equip.
9: Això és molt important en qualsevol esport. També ens ensenya que cal entrenar molt per aconseguir els somnis.
7: El futbol és un esport que uneix molt persones arreu del món. Milions de nenes i nens juguen cada dia imaginant que són grans estrelles com Luis Suárez. Qui sap si algun dia algú de nosaltres serà futbolista professional?
8: El Suárez ha guanyat 2 botes d'or i en tota la seva carrera de futbolista ha marcat 600 gols.
0: 600 gols?
8: Sí.
0: 600 gols, Déu-n'hi-do. I per què ho ha escollit el Luis Suárez? Per què, per què?
7: Perquè és el meu tiastre.
0: Ah, sí? És família teva?
7: Sí.
0: Ah, has pogut parlar amb ell alguna vegada? O veure'l jugar?
7: No, però l'ho he vist de petit.
0: Ah, molt bé. Per tant, i us heu seguit, no?, la seva trajectòria,
7: sí.
0: La família, no?
7: Sí.

0: Doncs som-hi, perquè ara el Raül i el Guillem també tenen preparat un tema molt bonic, eh? Les 7 meravelles del món? Sí?
1: Sí.
0: Endavant.
2: Molt bon dia a tots els oients.
3: Avui ens proposem viatjar sense mones de la cadira.
2: De segur que heu sentit parlar de les 7 meravelles del món modern.
3: Però ho sabeu realment tot sobre elles?
2: Avui desmuntarem mites.
3: Descobrirem secrets amagats sota la terra del desert i us revelarem detalls sorprenents que fan que aquests monuments siguin encara més fascinants.
2: Prepareu l'equipatge,
3: que comença el nostre viatge.
2: En 3, 2, 1, les 7 meravelles del món modern. El Coliseu Romà no només és famós per les seves lluites de gladiadors, sinó també per una sèrie de misteris que fan sovint sorprenents els visitants.
3: El Crist de Redentor és una de les icones més grans del món, que amaga detalls de construcció que poca gent coneix. Com a curiositat, un dels seus braços és més curt que l'altre, exactament per 40 centímetres.
2: La Gran Muralla Xinesa ha circulat moltes històries sobre ella, que avui, a dia de la ciència i la història, posa en dubte o directament desmenteix. Per exemple, la llegenda negra diu que els ossos dels obrers que morien durant la construcció s'utilitzaven com a material. Això és fals.
3: El Taj Mahal, el mambre blanc de la seva façana, reflecteix la llum del sol i de la lluna. Això fa que el monument sembli de color rosa a l'alba, de color brillant, i al migdia canvi de tonalitat al cap vespre.
2: Chichen Itza, més que un temple, funciona com a calendari gegant. Té 4 escalines, cadascuna amb 91 esglaons. Si sumem tots els esglaons més la plataforma superior, el resultat és de 365, el nombre exacte dels dies de l'any solar.
3: Petra es calcula que no només s'ha descobert i excavat el 15% i el 20% de Petra. La resta de la ciutat està enterrada sota la sorra al desert.
2: Machu Picchu, situada a Perú, és una fascinant ciutat antiga amagada a les muntanyes.
0: Molt bé, ja estem, les 7 meravelles del món, avui amb el Raül i el Guillem.

0: Raúl, Guillem, i a on us agradaria viatjar? A on?
1: A mi, a Coliseu Romà.
0: I?
1: I a mi, al Crist de Redentor.
0: Molt bé.

0: Doncs arribem al final d'aquest espai. Javi, molt bé, eh? Una feinada. Expliquem una mica en què consisteix tot el que avui hem posat sobre la taula. És una feina de molts dies, eh?
1: Sí, de fet, ells escolleixen el tema, busquen informació i mica en mica anem

0: Darrera setmana, la darrera setmana de mes de juny, la darrera setmana del col·le, el dia 17, oi que sí? Sí. Jo crec que avui és un dia molt especial per una de les personetes que tenim aquí, concretament a una que ara mateix està a la taula, diria jo. No ho sé, em sembla que avui és un dia una miqueta especial.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sí. No ho sé, però no sé exactament de qui, eh? No sé. Per qui és un dia molt especial avui?
2: Per la Vega.
0: Per la Vega, per què? Què passa, Vega, avui?
2: Perquè avui és el meu aniversari.
0: Quants fas, 18?
2: No, faig 9.
0: 9 anys? Molt bé, doncs per molts anys. Has preparat festa o no?
2: Sí.
0: Sí, molt bé, doncs que ho passeu molt bé. Eh? Vinga, cantem menys anys a la Vega.

0: doncs ara sí, marxem. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem a la darrera setmana del col·le, eh? Que ningú es mogui, tothom a la cadira, que hem de dir adéu. A la darrera setmana del col·le ens retrobem aquell darrer dimecres, eh? Doncs vinga, diem adéu. Una, dues i tres.
1: Adéu. Adéu.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
2: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
3: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
4: I per què es necessita recollir sang?
5: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
6: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
7: I a quina hora hem de venir?
8: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
9: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
10: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i hem dit que avui parlaríem del punt de voluntariat. És aquest espai que ofereix informació, orientació i suport a les persones que volen fer de voluntaris i també a les entitats que necessiten d'aquests voluntaris o voluntàries. Des de fa un temps es coordina des de l'Ajuntament de Sant Boi, per això avui hem volgut explicar exactament en què consisteix aquest punt. I per això ens acompanya la cap del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Sant Boi, la Iolanda Molina. Iolanda, què tal? Molt bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio.
2: Bon dia, gràcies.
1: I a la tècnica social del CIAT de Sant Boi, també tècnica d'acollida del punt SAI, del punt de voluntariat a Can Jordana, que és la Mònica Núñez. Mònica, què tal? Benvinguda.
3: Hola, bon dia, gràcies.
1: Potser, Iolanda, el primer que hauríem d'explicar és aquesta nova forma de coordinar el punt de voluntariat, oi?
2: Sí, la novetat, vale, és que el punt de voluntariat existeix des de fa molts anys. No sé, ara comptava amb la Mònica igual 20 anys, vale? Molts anys, perquè sempre s'ha treballat el voluntariat a Sant Boi i, vale? I ha sigut una prioritat. Però aquest punt de voluntariat estava en conveni amb la Creu Roja i es portava des de la Creu Roja, vale? Com un servei conveniat amb l'Ajuntament.
1: Sí.
2: Però des de l'1 de gener d'aquest any, des del 2026, hem decidit portar-lo nosaltres directament, des de l'Ajuntament, com un servei més, com tenim el Centre de Recursos de la Dona, el Punt Jove, bueno, qualsevol servei que estigui adreçat a la ciutadania, pues aquest seria un servei més de, adreçat a promocionar el voluntariat, ¿vale? Perquè el que volem és intentar promocionar tot el que sigui la cohesió social, no? El compromís social, i pensem que tal com vivim, fer de voluntari és una alternativa a transformar la nostra realitat.
1: Per tant, no han canviat gaires coses, pràcticament res, només la manera de coordinació que arriba des de l'Ajuntament de Sant Boi. El funcionament del dia a dia de voluntaris i entitats serà el mateix?
2: Serà el mateix. L'únic que estem fent és fer difusió de tot el punt de voluntariat. Hem vingut aquí a la ràdio per poder donar a conèixer el punt de voluntariat, hem fet una campanya al Viure a Sant Boi, vale? Hem fet una campanya a xarxes, i el que volem és donar a conèixer que és el punt de voluntariat està i està en un altre lloc, però que segueix estant.
1: Clar, si algú ara sintonitza la ràdio i diu punt de voluntariat, què és exactament el punt de voluntariat? La Mònica Núñez crec que ens ho podrà explicar bé.
3: Bueno, el punt del voluntariat és un espai, vale, que està situat a Can Jordana. Qualsevol pot venir, qualsevol persona que visqui aquí a Sant Boi pot venir. Estem ubicats a Can Jordana i el que fem bàsicament és que, bueno, volem informar primer que existeix aquest punt, volem fer com de nexe entre les entitats i les necessitats de voluntariat que tingui la persona que vingui, vale? Orientem si algun, bueno, si surt alguna formació relacionada amb el voluntariat també. La idea és, bueno, fer aquest engranatge, no, entre la ciutadania i les entitats, també donar-les a conèixer, evidentment, que puguem fer difusió d'aquestes entitats que estan adherides a la xarxa de voluntariat, vale? I fer com una mena de, bueno, de treball en equip, vale? perquè tant la persona que ve amb unes necessitats i l'entitat que té aquesta necessitat puguin fer match, i puguin bueno, col·laborar de manera conjunta. I la idea del punt del voluntariat és aquesta, una mica, no? Des de l'Ajuntament, fer aquest match entre la ciutadania i les entitats, que n'hi ha unes quantes a Sant Boi que necessiten voluntariat i que treballen en voluntariat.
1: Clar, fa, dèieu, pràcticament 20 anys que existeix, aproximadament, o més.
2: Sí, no ho sé, o 30, no sé.
1: El punt de voluntariat, això vol dir que hi ha el dia a dia entre voluntaris i associacions, entitats de Sant Boi, ja està funcionant, però el que voleu és que hi hagin més sumes, no?
2: Exacte, que vinguin més entitats que vulguin tenir voluntariat i que vinguin més ciutadans que vulguin fer de voluntari. És el que volem. Mm.
1: Ho direm després també, però hem d'insistir què ha de fer qualsevol persona que vol ser voluntària i què ha de fer qualsevol associació que necessita fer match, això que dèiem, amb un voluntari o voluntària. On s'ha de dirigir, Mònica?
3: Mira, poden venir a Can Jordana. Bueno, primer hauríem de trucar Vale? Poden trucar al telèfon de l'Ajuntament, que és el 93635 1200, i poden trucar a l'extensió 1436, que és la meva.
1: Sí.
3: Vale? Sí que haurien de demanar cita prèvia, això sí, vale? Perquè és un punt, Can Jordana és un punt com molt neuràlgic, que fem moltes coses, vale? Llavors sí que haurien de demanar cita prèvia. Un cop demanin la cita prèvia, que serà amb mi, bueno, jo els hi faig com una entrevista, jo li dic entrevista d'acollida o de detecció de necessitats de cara a la persona que ve, i bueno, els hi faria una sèrie de preguntes una mica per saber què volen, què busquen, i en funció d'això parlar o recomanar a l'entitat a la que podrien anar o donar-li la info d'aquesta entitat perquè es puguin, bueno, es puguin posar en contacte i que puguin començar aquesta col·laboració una mica, pues, quines habilitats té aquesta persona, quines necessitats, què vol fer, quin horari té, quina disponibilitat, vale? També expliquem drets i deures tant de les entitats com de les persones voluntàries, vale? Perquè això també és important, no? I la idea una mica és aquesta, no? En funció de les necessitats que expressi la persona que vingui, pues això, buscar-li el match amb l'entitat adient, no?
1: Algun exemple de que funcioni, que estigui funcionant ara, d'alguna associació amb algun voluntari o voluntària, no sé.
2: Mira, per exemple, el Aliments Solidaris,
1: sí,
2: té un munt de voluntaris. Per exemple, la Creu Roja té voluntaris. Les Germanes Hospitalàries, sí, tenen voluntaris. El Parc Sanitari té voluntaris, que són molt coneguts, vale? Hi ha moltes associacions que tenen voluntari. Los Salesians, la PES, també, sí, té voluntaris, que són amb joves. Depenent de si tu vols, mira, pues jo prefereixo treballar amb gent gran, cuidando de ti, també té voluntaris. És el que diu la Mònica, el primer que es fa és fer una entrevista, una acollida, per saber què interessos té la persona, sigui gran o sigui jove, vale? Llavors diu, pues jo vull fer-lo amb joves, pues mira, està la PES, o jo vull fer coses de repàs, pues també podria fer-lo als Salesians, depenent del, o jo soc gran, vale, una persona gran, i vull acompanyar altres persones grans, no? Pues cuidando de ti, depenent del que tu vulguis, vale? Assessorem per anar a una entitat o a una altra, o a diverses entitats, i que vagin a les entitats i que decideixin entre les entitats i la persona que vol fer de voluntària. I que, o sigui, que el ventall de possibilitats de fer de voluntari és ampli, vale? Que sempre segur que hi ha algun lloc que pugui agradar per fer de voluntari, perquè hi ha moltes coses per fer de voluntari.
1: Això pel
2: i
1: que
2: fer de voluntari, clar, fa de molta satisfacció.
1: Sí.
2: Si és una entitat,
1: és
2: la que
1: vol
2: fer,
1: dir,
2: vale? El que ha de fer és adreçar-se a nosaltres, perquè clar, ha de complir uns requisits, vale? I sobretot ha de tenir una assegurança per a aquesta gent que està fent de voluntari, vale? I ha de complir, bueno, pues, amb el decret que hi ha, amb la normativa, però que és una cosa molt senzilla, i nosaltres l'assessoraríem i ja està. És punto, i tindria voluntaris.
1: Ho deia perquè potser hi ha entitats o associacions que ara mateix estan descobrint, doncs, que hi ha aquesta possibilitat, que ho necessiten persones voluntàries, però que no sabien que existia aquesta possibilitat, Mònica. Sí, per tant, portes obertes, com deia la Iolanda.
3: Sí, i tant.
1: També.
3: Sobretot, jo crec que el requisit principal, a part de l'assegurança que deia la Iolanda, és que ells, que necessitin voluntaris, que necessitin persones voluntàries per, bueno, perquè col·laboni, perquè ajudin en les tasques que està fent aquesta entitat, que no deixa de ser una retroalimentació, no, entre la persona que fa el voluntariat i l'entitat, no? Jo crec que són, bueno, són dos encaixos que poden nutrir-se un de l'altre, no? Molt interessant.
2: Sí, a més, per les entitats, el que també és important és que totes les entitats pertanyen a una xarxa de voluntariat a Sant Boi, vale? Que això no està en tots els municipis. O sigui, ja et dic que a Sant Boi hi ha molta tradició de voluntariat perquè ja ha creat aquesta xarxa, i totes les entitats, que si després vols portar la xuleta, treballen de forma conjunta i fem reunions cada dos mesos i fem, pues, des de formacions, campanyes de sensibilització, volem muntar un acte, un dia de celebració, tot això per agafar més voluntaris i per compartir bones pràctiques, necessitats que tenen cada entitat, i millorar la feina que fa cada entitat envers el voluntariat i els seus objectius com a entitat. Vale? T'ho dic perquè formar part és, o sigui, formar part d'una entitat de voluntariat també seria formar part de la xarxa de voluntariat, no? Que és una xarxa que, a més, que treballa i que té molta, que està molt consolidada. Mm.
1: I que treballen també en xarxa, és a dir, que entre totes les entitats també es coordina i es col·labora, oi?
2: I es parla de casos o de coses concretes o de necessitats o de coses que podem millorar. Mm.
1: Doncs endavant, quines són aquestes entitats? Jo crec que
2: la
1: és el moment. Sí.
2: Mira, l'Associació Cultura Viva, la PES Sant Boi, que és Salesians, Besos, Oció Solidària, Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús en el Benito Meni, la Fundació Casi Ayús, la Fundació Marianao, Iniciatives Solidàries, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Servei Local de Català, ¿vale? La Semilla de Trigo, l'Associació Cuidando de Ti, Càritas, Sant Boi, Aliment Solidari Sant Boi i la Creu Roja Sant Boi.
1: D'acord, aquestes són les associacions.
2: Espero no deixar-me a ningú. I nosaltres, que també, ¿vale? Com a servei de, del punt de voluntariat, també estem a la xarxa de voluntariat de Sant Boi.
1: I esteu obertes, evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Boi, a que s'hi sumin més associacions reunint aquestes característiques que hem explicat abans, Mònica. Característiques per a una associació que ens escolti i que vulgui formar part. Quines serien i què ha de fer aquesta associació?
3: Bueno, sobretot que necessiti persones voluntàries, que realitzi activitats de cara a la ciutadania de Sant Boi i que puguin participar. Com adherir-se? Que ens truquin al punt del voluntariat i la idea és que puguin venir a les reunions, vale, un cop ha acabat tots els requisits, que puguin venir a la reunió i que puguin participar d'aquesta xarxa, no? Que puguin incloure la pàgina web de la xarxa de voluntariat, que les puguem, que es puguin donar a conèixer. També ha de tenir molt clar que ens expliquin què fan, com ho fan, quin perfil de voluntariat necessiten, vale, que això també és important, no? El que deia la Yolanda abans, no? En funció del col·lectiu amb el que vulguis col·laborar, pues serà una entitat o una altra. No?
1: I si ens està escoltant una persona, vol fer de voluntària, no sap exactament a on, això ja seria el segon pas, no? Saber exactament les associacions, però quin perfil ha de tenir aquesta persona per poder formar part d'aquest grup de voluntaris i voluntàries a Sant Boi?
3: No hi ha un perfil concret, jo crec que això no és més les ganes que tu tinguis, no és qüestió ni de formació ni d'experiència, sinó la motivació, les ganes que tu tinguis de fer, de col·laborar i de fer una acció social, perquè no deixa de ser una acció solidària i social. És més que res, tampoc ni l'edat, tampoc importa l'edat, és qüestió d'això, que tu vulguis fer una acció social xula i dintre de la teva ciutat, i a partir d'aquí, en funció això del col·lectiu, del que vulguis fer, a partir d'aquí sí que, per exemple, que siguis una persona amb un cert compromís social, amb un altruisme, responsabilitat, solidaritat, que entenem que dintre del voluntariat això va en l'ADN, no? Sí. Com que se diu, però jo crec que si tens ganes i vols fer una cosa xula, jo crec que amb això ja podem començar.
1: Per tant, des de principis d'aquest mes de gener que es vol donar aquesta nova embranzida, Yolanda, el que és el voluntariat de Sant Boi.
2: Sí, a més estem treballant com des del gener, estem treballant per pertànyer a la xarxa de punts de voluntariat de Catalunya, que és una xarxa de la Generalitat de Catalunya. Perquè, com hem dit, volem donar difusió a que existeix el punt de voluntariat de Sant Boi, la xarxa de voluntariat de Sant Boi, i una forma de poder donar aquesta difusió és pertànyer a la xarxa de voluntariat de Catalunya. I estem en procés d'adherir-nos a aquesta xarxa, que per nosaltres és important, perquè és donar més consolidació a aquest servei que portem molts anys portant a terme.
1: I això, aquest afegit a tota la xarxa catalana, seria aquest any mateix,
2: seria
1: 2026?
2: Any, sí. Seria ara. Estem en procés. Estem fent la paperassa.
1: Exacte. Molt bé. Exacte. I també seria una manera de treballar més en xarxa encara,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
1: Amb altres entitats i voluntaris i voluntàries de tota Catalunya.
3: Aquesta és una mica la idea, no? També de compartir amb altres punts de voluntariat de tota Catalunya, pràcticament, que podem compartir això, el que deia la Yolanda, bones pràctiques, experiències, formacions, lo que nos echen.
1: Yolanda, com deies abans, a Sant Boi tenim tradició de ser voluntaris, de ser solidaris i també de treballar molt pels altres, i a més que hi ha moltíssimes associacions i entitats a la nostra ciutat que també hi tindrien cabuda, moltes altres més. Per tant, de quina manera animaríeu a les persones que ens escolten, tant a les que volen ser voluntaris o voluntàries com a aquelles associacions que potser encara no formen part?
2: Bueno, jo penso que la majoria d'entitats de Sant Boi tenen voluntaris perquè els propis socis són voluntaris. Exacte. Evidentment, no? Pertany a la xarxa seria que vulguin agafar gent que no sigui sòcia per col·laborar en una activitat que els tinguin, ¿vale? Com a entitat. Llavors, el que han de fer és adreçar-se a nosaltres i pensar que fer de voluntari, o sigui, jo no li diria, perquè ja són entitats i ja els seus socis són voluntaris, sinó ampliar a ciutadans que no siguin socis de la seva entitat per poder col·laborar i fer coses.
3: No, però, per exemple, si et trobes allò que estàs a casa i dius, ui, no, no sé què fer, què puc fer, estic avorrida, pues igual, ostres, què puc fer, no? Una persona activa que no sap ben bé què fer, pues una opció és fer aquest voluntariat, no? De fer un acte per la comunitat. Inclús m'atreviria a dir que aquelles persones que estigueu estudiant alguna formació o carrera de l'àmbit social, pot ser un bon moment, inclús a nivell curricular, el que tu puguis fer un voluntariat amb qualsevol de les entitats que ha anomenat la Yolanda. Inclús, és que soc educadora social i com que me sale, però vull dir, d'aquelles persones, no?, joves i que esteu estudiant algun tema relacionat amb l'àmbit social, pot ser una oportunitat per poder començar a fer aquestes pràctiques, a connectar amb el món social, connectar amb entitats, a fer un acte, bueno, una acció social. Pot ser un bon moment, una bona oportunitat per començar a endinsar-se, no? Perquè, bueno...
2: Clar, fer de voluntari millora les teves competències, millora les teves relacions.
3: Exacte.
2: O sigui, que no és només de cara a ajudar o donar suport als altres, que també, que això et dona satisfacció, però també t'ajuda a tu, perquè tu Exacte. Millores com a persona. Vale? Llavors, té la doble vessant, no?
3: Exacte.
2: De donar suport a una altra persona, a una altra entitat, vale? A col·laborar en el banc d'aliments, a col·laborar amb salut mental al parc sanitari. Tot això dona satisfacció, però tu també faràs un aprenentatge d'aquest voluntariat. Millorar les teves competències, que com diu la Mònica, pot servir pel teu currículum si estàs en etapa ocupacional i si no, et dona satisfacció a tu personalment per millorar les teves competències i les teves relacions amb els altres. Sí, molta gent que estigui a casa, que estigui pues eso, sense saber què fer, pues és una oportunitat.
1: Recordem on s'ha de dirigir, què ha de fer aquesta persona que es vulgui afegir a fer de voluntari o voluntària a Sant Boi, o aquesta entitat o associació que encara no forma part de la xarxa i que s'hi vulgui sumar, Mònica.
3: Pues podeu trucar a Can Jordana, podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament, al 93 635 12 00, i piqueu l'extensió 1436 i us sortiré jo. Llavors, que, bueno, els hi dono cita prèvia, vale, i a partir d'aquí pues, comencem a caminar.
2: També tenim un correu.
1: Sí.
3: Ah, també.
1: Som-hi.
2: Doncs a veure on sí, tenim. Sí.
3: El punt de voluntariat @santboi.cat. Ah, perdoneu, m'he oblidat de dir, l'horari en principi per les visites és de 10 a 1, vale? I si algú necessités venir per la tarda ho podíem valorar, però en principi l'horari és pel matí, l'horari de donar cita, diguéssim, seria de 10 a 1 de dilluns a divendres.
1: Per aquesta primera entrevista, eh?
3: Exacte, exacte.
1: Per les persones interessades en ser voluntàries. Exacte. Doncs s'ha donat una nova embranzida al punt de voluntariat, ara coordinat des de l'Ajuntament de Sant Boi, entre altres coses, es formarà part d'aquesta xarxa de tota Catalunya properament, Yolanda, que això també serà una bona oportunitat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, estem contenta, eh? Sí.
3: També, si voleu més informació, a la pàgina de l'Ajuntament hem obert com un blog.
2: Una pestanyita,
3: exacte.
2: Un apartat.
3: Sobre el punt del voluntariat, i ho podeu trobar. Entreu a la web de l'Ajuntament de Sant Boi, www.santboi.cat, a l'apartat de tràmits, i quan hi arribeu a tràmits hi ha un apartat que diu ciutadania, i després de ciutadania ho piqueu a voluntariat, i allà ho teniu tot també. Tot l'horari, el telèfon, vull dir, si algú no li ha donat temps d'apuntar-s'ho, allà està tot i allà teniu tota la informació també.
1: Exacte, tota la informació del punt de voluntariat de Exacte. Sant Boi, que ara està coordinat des de l'Ajuntament de Sant Boi, que avui volíem fer tota aquesta explicació per a aquella gent que potser no sap què li sona, doncs que també animar-la, no?, a dir, doncs, el que dèiem, no et quedis a casa, no estiguis avorrit, o no marxis fora, que hi ha gent que potser fa un voluntariat fora, que també ho pot fer, fora de Sant Boi, però que sàpiga que la seva ciutat també el pot fer i el farà, doncs, amb les seves veïnes i veïns, que això també està molt molt xulo, no?
2: Sí, sí. Fent xarxa, fent
1: exacte.
2: Comunitat.
1: No, Mònica?
3: No, i que té un doble, bueno, com una doble, un doble benefici, no?, que deia la Yolanda, l'acció que fas tu cap a la comunitat, però com la comunitat et pot retroalimentar a tu a tots els nivells, no?, a nivell personal, a nivell emocional, vale? I això està molt bé.
1: Doncs al punt de voluntariat de Sant Boi, avui n'hem parlat des d'aquest espai que ofereix informació, orientació, suport a les persones que volen fer voluntariat, però també a les entitats que necessiten d'aquests voluntaris i voluntàries, ara coordinar tot això des de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui ho hem explicat amb la cap del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Sant Boi, la Yolanda Molina. Gràcies per tornar, Yolanda.
2: A tu.
1: I gràcies també a la tècnica social del CIAT de Sant Boi, tècnica d'acollida del punt SAI i del punt de voluntariat a Can Jordana, la Mònica Núñez, que vagi molt bé.
3: I gràcies.
1: I si us sembla, doncs aquí un temps podem tornar a parlar, a valorar, a donar la informació, inclús convidar aquí en aquest estudi a entitats i voluntaris a que expliquin el seu dia a dia.
2: Sí,
1: molt bé. Us sembla?
2: Sí.
3: Perfecte.
1: Doncs quedem així. Moltes gràcies i bon dia.
3: Bon dia.
0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: superjust.
1: I tu què tries?
2: Visita jatriu.cat.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Acull a una nena o un nen saharaui.
4: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
7: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona de president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Secant després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El CMAT és a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport així a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova jornada de vaga a tota Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals. La vaga coincideix també amb el període previ a la selectivitat i als exàmens finals, fet que podria, per tant, afectar estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dimarts. De seguida obrim pas a l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui parlarà d'un documental. És a l'aire, ens explica la contaminació atmosfèrica que es viu al Camp de Tarragona a causa de la indústria petroquímica. Doncs som-hi, iniciem aquesta segona hora de la mateixa manera que fa 60 minuts, recordant un treball discogràfic de l'any 1978, Parallel Lines, de Blondie. Doncs som-hi, ara és el torn de Heart of Glass.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal, el Dies de Ràdio, de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai, la Terra, amb el Víctor Luna.

0: Bon dia i benvinguts a la Terra. Bon dia, una setmana més, sóc en Víctor Luna i ens acompanya a la taula de so, que avui sí que fem un face-to-face, com dèiem, un mano a mano amb l'Eric Aguilera, el nostre tècnic de so. Doncs avui parlem de la contaminació atmosfèrica i de com ens afecta, no? La setmana passada parlàvem justament de la contaminació del transport, de la nostra mobilitat diària i com podem ajudar el planeta des d'aquest punt de vista. Però també tenim l'altre punt fort de la contaminació actualment aquí a Catalunya, que és tot el sector industrial, sobretot el petroquímic, que l'estem vivint doncs sobretot a la zona del Camp de Tarragona, i tota aquesta petroquímica com ens va afectant. I avui, doncs, justament per parlar d'aquests temes, volem recuperar les millors frases, podríem dir, del documental És a l'aire, que justament ens parla d'això, no? De quins components, de què trobem dins de l'aire que respirem. I és un documental que podreu trobar també tot complet, perquè avui recordem que només agafem doncs els moments clau, diguéssim, d'aquest documental. El podreu recuperar al Sense Ficció de TV3 cercant És a l'aire, i el podreu veure. Si us sembla bé, doncs entrem directament amb el documental parlant doncs a nivell europeu de quina és aquesta mortalitat que podem trobar a causa d'aquesta contaminació atmosfèrica.
1: Cada any, la contaminació atmosfèrica causa la mort de prop de 800.000 persones a Europa i de 9 milions a tot el món. És el risc ambiental més important per la salut humana. A tot arreu es fan campanyes per reduir la contaminació originada pel trànsit. Però si agafem les dades de l'Agència Europea del Medi Ambient i sumem els diversos sectors industrials, descobrim que el principal focus de contaminació de l'aire no és el transport, sinó la indústria. I malgrat aquesta constatació, les mesures de control de la contaminació d'origen industrial encara presenten moltes llacunes.
0: Doncs des de l'UPC, des del el Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya, el seu director, en Francesc Xavier Roca, doncs ens parla justament d'aquest tema i com el tracten des del Centre de Medi Ambient.
2: La gent no és conscient realment de la situació en què està, no? Si estàs en un país en què dius que sempre la qualitat de l'aire sempre és bona, doncs la gent no té una sensació de que pugui tenir un problema. La classe política no es fa ressò d'una situació que és una situació important. Realment els efectes s'estan comprovant, per tant, aquí s'ha de fer alguna cosa. És un tema capdalt, el repte que té el món actualment.
0: També el documental ens apropa veus dels propis treballadors d'aquestes petroquímiques que estan patint el càncer a causa probable del motiu de la seva ocupació laboral. Un d'aquestes veus és la d'Òscar Pallars.
3: Jo vaig entrar a petroquímica perquè necessitava en aquell moment treballar, evidentment, i un company que coneixia doncs em va donar l'oportunitat de poder entrar a la petroquímica. I no m'ho vaig pensar i vaig entrar. Que tu treballes aquí a la petroquímica per guanyar-vos una mica més, no? Avui en dia doncs tenim els nostres costos, no? I de pagar hipoteca, hem de menjar, tot costa més i, clar, hem d'arribar a final de mes. Sí, la gent diu... No, treballar aquí a petroquímica això no és bo, no tal, però clar, el salari és el que valeix, no?
1: Poc abans del Nadal de 2009, l'Òscar Pallars va començar a trobar-se malament. Unes setmanes després, els metges li van diagnosticar un càncer que li impedia seguir treballant. L'empresa el va acomiadar.

0: de 5 milions de turistes han visitat enguany la Costa Daurada. En total s'han fet més de 19 milions de pernoctacions. El govern es mostra satisfet perquè la despesa per turista a Catalunya ha crescut, cosa que permet mantenir el nivell d'ingressos provinents del turisme.
1: La Costa Daurada és un important destí turístic per molts ciutadans europeus que busquen sol, platja, cultura i diversió. El principal port d'aquesta zona és el port de Tarragona. Cada any, per aquesta infraestructura, hi passen més de 20 milions de tones de petroli cru i altres productes químics. És el port del Mediterrani amb un moviment més gran d'aquesta mena de mercaderies gràcies al complex petroquímic que hi ha a tocar.
2: Tarragona és un bioreactor que té la indústria química per un costat, que és un motor, però també té un altre motor que és el turisme. No? I jo sempre he sentit que els avions bioreactors són més segurs, no? Sempre si falla un motor tens l'altre. No?
3: És un model doncs, exportat d'una convivència que hi ha entre la indústria i el turisme, i crec doncs, que la gent ho entès així d'aquesta manera, i per tant doncs, tothom surt beneficiat d'aquesta entesa que hi ha entre els dos sectors tan potents i tan important.
4: Aquest tros acaba doncs, amb aquesta última veu, que és en Joan Maria Sardà, que és l'alcalde de la Pobla de Mafumet. I certament, com expliquem, el documental és a l'aire, doncs el Camp de Tarragona viu amb aquesta visió més turística, no?, i més holística, podríem dir, de la Costa Daurada i tot aquest turisme que li arriba. També amb els seus vaixells, no?, que també en parlàvem en anteriors programes, però per l'altre cantó també amb tota aquesta indústria química i petroquímica, no?, i tot el seu impacte en l'aire. I justament d'això ens parla la Neus des de la plataforma Celnet, una plataforma doncs, que lluita justament per defensar doncs, aquest aire que perdoneu, aquest aire que respirem.
1: L'any 2013, la plataforma ciutadana Celnet va impulsar la realització d'un primer estudi sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona.
5: La plataforma Celnet el que volem aconseguir és millorar al màxim possible la convivència amb la indústria química i petroquímica del Camp de Tarragona. Saber que viure al costat d'aquesta indústria no comporta riscos per a la nostra salut, ni per a la nostra, ni pels que vindran a continuació, no? Ni pels nostres fills. Vam aconseguir que quatre municipis es posessin d'acord per tirar endavant un estudi conjunt.
6: Nosaltres, com a Ajuntament, jo li proposo també a Constantí, Vilallonga, Perafort i el Morell, i ens posem d'acord en fer realment quines eren les indústries que contaminaven el nostre municipi.
1: L'estiu de 2018, l'Ajuntament del Morell aprova la realització d'un nou estudi sobre la qualitat de l'aire al municipi.
7: És positiu tindre resultats perquè els nostres ciutadans tinguin la informació necessària de què és el que respirem, igual que quan agafem un got d'aigua i bevem un got d'aigua sabem que aquesta aigua és potable, doncs també que l'aire que respirem també ho sigui. I això no ho podem saber d'una altra manera que no sigui a través d'unes medicions.
8: Comencem pel punt 5, que és aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Morell i la Universitat Politècnica de Catalunya per estudiar la qualitat de l'aire. Vots a favor? Queda aprovat per majoria.
1: Francesc Xavier Roca és el director del laboratori del Centre de Medi Ambient, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya.
9: Hem rebut la confirmació de fer l'estudi del Morell, que hem fet els altres anys. Mm-hmm. Hem de fer una sèrie de controls. Hauríem d'agafar diversos receptors de l'aire urbana i veure una mica l'evolució al llarg dels mesos de l'any, a les hores del dia.
10: Com a molt, dos punts, per no dispersar també molt el nombre de mostres en tota l'àrea urbana.
9: Les fases d'un estudi com el polígon industrial de Tarragona normalment tenen una primera fase d'adquisició de les emissions de les activitats que hi ha en el territori, i a partir d'aquestes dades doncs veure aquestes emissions, quin és l'impacte sobre l'entorn, veure les diferents zones habitades, quins impactes i la seva evolució que hi ha al llarg dels mesos de l'any, i a partir d'aquí obtenir dades representatives doncs, dels nivells de concentració dels contaminants.
1: El petroli és la base de la nostra civilització. A partir del petroli cru, es van reorganitzant les seves molècules per aconseguir diferents productes. Combustibles, amb què funciona la immensa majoria dels nostres vehicles, però també altres derivats, com l'asfalt, diferents tipus de lubricants i gasos, com l'etilè, el benzè i el propilè, que convenientment barrejats amb altres substàncies químiques i àcids generen un dels productes més comuns del nostre món, el plàstic. El petroli, no obstant, no ha estat sempre la principal font d'energia de la humanitat. Ho és des de mitjans dels anys 50 del segle passat. La refineria de Tarragona va començar-se a construir tot just 10 anys després.
11: Cuando yo llegué estaban todavía muy en precario. Había empezado la construcción realmente en el año 73 y claro, se empezaba por el movimiento de tierras. Todavía había muchas áreas que desbrozar, todavía muchos árboles que quitar y había avellaneres y había presex y bueno, había de todo. Era una zona además bastante de ors, de huerta, una zona bastante rica desde el punto de vista agrícola.
12: Una de las comarcas melocotoneras más ricas de la provincia de Tarragona comprende las poblaciones de Morell, Pobla de Manfumet, Constantí, Perafort, Villalonga y Selva del Campo. La producción anual media alcanza casi los 2 millones de kilos. 1,5 millones se destina al consumo del mercado español y el resto se exporta a Inglaterra.
13: Els meus records de quan era molt petit són carros anant a Barmà o anant a l'Avellana. Era un poble eminentment rural. El poc indústria que hi havia no era d'aquest tipus, no? No afectava el paisatge, diguéssim, no? La indústria petroquímica ha fet canviar molt el paisatge. Hi ha moltes fumeres, molt de fum i la conseqüent contaminació.
14: Inaugura Franco el importante complejo petroquímico de Don Onquinesa, moderna planta de polietileno. Ha costado más de 1,000 millones de pesetas. Tiene una producción de 25.000 toneladas anuales. Después recorre las instalaciones donde hay unidades de producción con las que se obtienen primeras materias o componentes básicos de diversas actividades de la industria química. Así, plásticos, fibras artificiales, detergentes, anticongelantes, pinturas y productos farmacéuticos y cosméticos.
2: Es va començar amb una petita refineria de la producció d'asfalt i amb unes petites empreses químiques que estaven al seu voltant i d'alguna forma estava pensat per abastiment del mercat domèstic en aquella època. Amb l'arribada de la refineria al voltant dels anys 70 i sobretot la instal·lació de les dues unitats de producció de lecines, o lecines són etilè i propilè, que són matèria prima per altres química associada més avall, derivada, el complex va tenir una expansió important i es va desenvolupar una química derivada associada a aquests productes, etilè i el propilè, que avui configuren el que és el polígon, que és els més importants del sud d'Europa.
15: La química de Tarragona neix a partir d'una atracció d'inversions en el marc del que podríem dir la política de desenvolupament del règim franquista a partir del pla d'estabilització. La participació democràtica en la presa de decisions en un règim autoritari com el franquisme, doncs no cal dir massa coses, tendencialment inexistent, i per això el pecat original del polígon petroquímic de Tarragona és que la societat tarragonina no va tenir cap oportunitat de decidir res. Li va venir donat.
4: Doncs com veiem, el documental recorre la història del camp de Tarragona, no? Com hem pogut escoltar, inclús recuperant trossos del propi nodo. També veus de com l'exalcalde del Morell, en Pere Guinovart, o a trossos també del ple de l'Ajuntament, també del Morell, o fins i tot veus famoses com la que hem pogut escoltar, no sé si l'heu pogut reconèixer, la veu de Joan Reig, que és músic i veí de Constantí, molt conegut com a bateria dels Pets. També amb especialistes en dret ambiental, com en Jordi Jària, i això, i també doncs podem escoltar també a continuació doncs en Joan exalcalde i també a l'Eva Gallego, que està especialitzada en el control químic i forma part també del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya.
16: Les antorxes llancen aquell fum que tots veiem. El que no es pot dir mai és que allò no contamini. Una altra cosa és que allò és necessari, perquè és una sortida d'urgència perquè la indústria no tingui un accident. Però el que no podrem dir és que el que va cap al cel, en aquells moments, allò no està contaminant.
13: I a vegades, a treballar, et venien basques de la pudor repugnant d'ous podrits que et venia. Depèn de quin dematí, la cosa era bastant insuportable, fins i tot tenir arcades, no?, i vomitar. I aquella olor constant, constant, constant, que se't fotia dins el cos, fins al punt que arribava un moment que ja no el senties, que tenia que vindre algun foraster del poble, un amic que em venia de visitar, i deia, aquest poble sempre fa aquesta pudor, i jo deia, pudor, però si ara no en sento cap de pudor.
5: El component dolor depèn del que s'anomena llindar dolor, és a dir, la concentració a partir de la qual nosaltres comencem a olorar aquell compost. Hi ha compostos que el seu llindar dolor pot ser molt alt, molt més alt de la concentració al que seria recomanable que hi estiguem exposats, i per tant no l'olorarem fins que sigui ja, doncs, estiguem exposats a concentracions que no serien recomanables. Pot ser que inicialment un episodi el detectem per l'olor que estem sentint, però que no sigui el compost que ens està generant l'olor, el dolent, diguem-ne. Hi ha altres compostos que no els hauríem olorat, però que també serien dolents per la salut.
4: Doncs aquests factors que ens parlava l'Eva Gallego, no? De què és, com ens afecten a la salut, també ho recull a la seva manera el monòleg teatral amb títol Contradiccions, del director teatral Ramon Llop, i que l'actor, doncs, és en Pep Anton Parra, justament excap de la planta d'hidrotractament i refineria.
17: A la vida hi ha moments molt fotuts i no tens cap més opció que superar-ho.
3: Sabeu què dir?
17: Això és el que em va passar a mi. Que perdis a ton pare en 12 anys perquè se l'emporti un maleït càncer. I me n'en recordo que la meva mare em va dir: nen, no hi ha més remei que m'ajudis. Si no, no ens en sortirem.
3: Iau.
17: Iau. I allà em veus a mi una criatura a treballar d'aprenent.
3: D'això?
17: D'això em fa quasi 60 anys. Amb el temps vaig entrar a la petroquímica a treballar d'operador. Gràcies a ella vaig aconseguir guanyar uns bons dinerets i vaig formar una família. Ara estic jubilat. I agraït, agraït, perquè vaig poder treballar de tècnic químic al costat de casa.
4: I aquesta sort de treballar al costat de casa és una gran sort, però a la vegada, com ja ens presenta, no?, aquest càncer que s'endú el pare, aquestes enfermetats relacionades amb el lloc de treball, no?, aquesta salut laboral que també en parlem sovint aquí a la Terra, és recollit també al documental És a l'aire. Ens parlen justament d'això, d'aquestes malalties relacionades amb els llocs de treball, també.
18: Muntar i desmuntar forts. Encafava aquests forts de tilè i avui dijous. Mira, demà hem de vindre a muntar i s'ha de muntar i desmuntar un fort. Arribàvem, quatre persones, tres persones, desmuntàvem, venia el camió de neteja, el netejava i el dia següent el muntàvem. Això ho respires contínuament i a part que se t'impregna en el vestiment de feina. Això te queda impregnat, o sigui, això l'olor la tens constantment al teu cos. Vaig començar a trobar-me malament a l'estiu del 2009. Algú no funcionava, no sé, anava a caminar i em marejava, doncs menjava alguna cosa i no em queia bé a l'estómac. Si jo caminava abans més, això es convertia una mica més en lentitud. No entenia, perquè era com aquesta enfermedad que tinc jo, doncs clar, com, no sé, com un pes que portes dintre les cames. El metge va portar hematologia per primera vegada i ja va començar un indici de medicament, de proves, medicaments, fins que van fer el diagnòstic final, que era un linfoma en Hodgkin's.
19: Els primers símptomes són relativament comuns, una inflamació ganglionar al ventre, a les axil·les, a les ingles, al coll. Després també el fetge i la melsa se dilaten. Hi ha un increment de la fatiga sense causa explicable. També sol aparèixer febre. Fins i tot en alguns casos apareixen de cop sudoracions.

0: resulta que hi ha més població, i si hi ha més població, evidentment, és lògic que hi hagi més càncer. El problema que tenim quan mesurem a partir de registres de càncer és que els registres són com un termòmetre. Mesuren la temperatura, en aquest cas la incidència, però no podem saber quina és la causa d'aquesta temperatura, d'aquesta incidència. Per tant, és molt difícil, perquè tens factors com el tabac, que pesa moltíssim, poder detectar realment diferències a partir d'aquests mapes d'incidència de mortalitat. El risc, doncs, evidentment que hi ha alguns càncers que puguin estar associats amb aquesta indústria, però comparat amb la globalitat de factors de risc, la proporció és petita.
1: En 45 anys, almenys 45, 50, no sé, que jo sàpiga, no s'ha dut a terme cap estudi epidemiològic complet que tracti d'avaluar la correlació entre la contaminació de la zona industrial d'aquí i els efectes adversos sobre la salut de la població que resideix al Camp de Tarragona. Cap.
2: Doncs justament ens impregna el cos, no?, aquest aire. Recordem que la mitjana és una de cada tres persones que actualment a nivell europeu pateixen càncer. Justament al Camp de Tarragona aquest percentatge encara augmenta més. Trobem que és una barbaritat, i això ve provocat un dels causants pot ser aquesta contaminació atmosfèrica, que hem de tenir en compte que tenim de dos tipus de contaminació atmosfèrica: de la contaminació per causes d'emissió i d'immissió. Justament el documental És a l'aire, que avui recuperem aquí a la Terra de Ràdio Sant Boi, doncs ens recorda i ens diferencia aquests tipus de contaminació per emissió o per immissió.
3: Contaminació de l'aire. Hem de distingir entre el que és l'emissió i la immissió. L'emissió és un abocament a l'atmosfera de substàncies que provenen d'unes fonts susceptibles de produir contaminació. Hi ha dos tipus d'emissions: les vehiculades, que passen per una xemeneia o un tub d'escapament, i les emissions difuses. Aquestes emissions difuses no són localitzades, no es troben en un punt concret, sinó que són conseqüència de fuites de vapor, gasos o partícules que s'emeten a l'atmosfera degut a una incorrecta manipulació o bé, en ambients industrials, a un mal tancament de portes. Per altra banda, hi ha la immissió, que és la concentració de contaminants que tenim arran de terra, és a dir, la concentració de contaminants que nosaltres estem respirant. Una emissió es dispersa per l'atmosfera degut als fenòmens meteorològics, a la velocitat del vent, a la radiació solar. Tot plegat fa que des del punt concret on hi ha una emissió, la pol·lució es dissemini i ens arribi en un tipus de concentració que anomenem immissió.

0: aquest cas tenim dos aparells, un de 24 hores actiu, i ho compararem aquest altre que també és actiu però no és de 24 hores, sinó que té un sensor que només ens activarà a prendre mostra quan hi hagi uns nivells de compostos orgànics volàtils que ell detecti. Així tindrem en un mateix dia dues mostres, la promig i la que ens digui a les puntes a les que s'ha arribat de concentració.
1: A l'atmosfera hi ha diferents tipus de contaminants. A grans trets podem distingir entre partícules i gasos. Les partícules són fragments diminuts de matèria orgànica o inorgànica que hi ha en suspensió a l'aire. Pot ser que siguin respirables o no. Si ho són, entraran al nostre organisme i pot ser que arribin als pulmons. De partícules n'hi ha de molts tipus, pòlens, pols, però també partícules generades per vehicles o per emissions industrials. Pel que fa als gasos, també n'hi ha de diferents tipus. Els anomenats contaminants primaris, com el diòxid de nitrogen, el monòxid de carboni, l'òxid de sofre, i després tenim els compostos orgànics volàtils, que es troben en fase gas a l'atmosfera i són de diferents famílies químiques. Els hidrocarburs aromàtics, els alcans, els alcohols, les cetones... Aquest tipus de compostos poden generar-nos des d'irritació o molèsties fins a malalties cardiorrespiratòries. I alguns, fins i tot, són cancerígens.

0: La xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire, que depèn de la Generalitat, va començar a operar l'any 1985 amb l'objectiu de determinar quina és la qualitat de l'aire en les diferents zones del país. Les primeres estacions de control al Camp de Tarragona van instal·lar-se l'any 1990.
1: Tot el que seria el Camp de Tarragona té una densitat d'estacions molt superior a la d'altres zones i fins i tot molt superior al que hi ha en altres polígons petroquímics d'altres llocs del món. I per les dades que tenim, nosaltres creiem que la qualitat de l'aire a Tarragona és bona. Tarragona en aquests moments no ens està superant aquests límits que ens fixa la legislació.
2: No tenim cap indicador que mostri que hi ha un element que pot ser perjudicial per la salut de l'entorn. I això és l'important. Complim la llei i allà no la complim, els estudis que estem fent demostren clarament que estem per sota els valors de referència.
0: L'actual legislació europea en aquesta matèria presenta un problema. La llista de substàncies que cal controlar no inclou tots els compostos tòxics que hi ha a l'aire d'aquest territori.
3: La contaminació que tenim aquí o la qualitat de l'aire que tenim aquí al Camp de Tarragona és una mica diferent a la que poden tindre moltes altres ciutats. La presència d'aquest pol petroquímic al nostre entorn fa que hi hagin uns determinats compostos que, com que no són habituals, no estan regulats i, per tant, doncs, no estan dintre de les normatives ni de totes les regles per identificar-los.
4: A nivell de control de qualitat de l'aire, la Unió Europea està enfocat bàsicament en uns criteris de qualitat pels compostos que es puguin generar dintre d'una àrea urbana. Tenim, doncs, contaminació dels cotxes, del transport en general, de les calefaccions, de les emissions domèstiques. Aquesta és la filosofia de la directiva europea en quant al control d'aquesta qualitat de l'aire. I a partir d'aquí els diferents estats membres poden fer que aquestes directives o aquests nivells es puguin ampliar o puguin ser més restrictius.
5: De compostos orgànics volàtils la xarxa només analitza el benzè perquè és l'únic que té valor límit. Nosaltres doncs analitzem un gran nombre de compostos a afegir aquests. Pensem que a l'aire ambient podem arribar a trobar 200 compostos orgànics volàtils.
4: Es parla doncs que l'administració fa molts controls a nivell de compostos orgànics volàtils que determinen 70-80 compostos, però mai hem sabut quan es fan, de quina manera es fan i tampoc tenim els valors que existen.
1: La nostra voluntat és que determinem quins són els compostos que realment té sentit que s'analitzin en el Camp de Tarragona i a partir d'aquí també veure quina és la metodologia i que estigui validada no per una sola universitat sinó per un acord entre totes les universitats.
3: De fet, hi ha una llista de tots els compostos que estan emmagatzemats i que utilitzen les empreses dels polígons. Per tant, tenim la llista. Serien 5 minuts posant-nos d'acord a les diferents universitats o centres tècnics per veure que sigui un projecte aplicable, que sigui econòmicament viable i que a la vegada doni la suficient informació perquè si després se volen fer doncs, estudis de toxicitat, epidemiologia, qualsevol cosa, se puguin utilitzar aquestes dades. No?
6: Es mesura la qualitat de l'aire pel que fa referència a uns específics contaminants, però n'hi ha d'altres que no es mesura i hi ha una cosa que a més és molt perillosa en toxicologia, que és la interacció entre tòxics, que és un tema molt desconegut. Aleshores, no estem treballant en un laboratori, en animals de laboratori, on tu pots exposar a una sola substància, sinó que estem exposats a moltes substàncies a la mateixa vegada i a concentracions molt diferents i és molt difícil avaluar quins puguen ser els resultats nocius per a la salut.
0: La legislació europea presenta, a més, un altre punt dèbil important. La major part dels valors que recullen els mesuradors són mitjanes obtingudes durant períodes llargs de temps.
4: El fet d'avaluar un compost amb valors mitjans anuals bé, és un criteri, no? Però tots aquells dies o hores en què els valors poden ser molt elevats que queden minimitzats al final del promig. Però el que no té sentit és que hi hagi episodis que superin 10, 20, 40 vegades aquests criteris.
5: Un episodi doncs, seria un període curt de temps en el qual tindríem una concentració molt alta d'una sèrie de compostos. Aquest episodi ens podria generar això, un malestar per olor, o bé també podria ser que ens generés, fos un episodi només de molèstia, ens comencéssim a sentir malament, tenir mal de cap...
7: Doncs justament aquestes molèsties i totes aquestes afectacions de la contaminació, aquesta diversitat també entre els diferents components, no?, que comentaven de que no ens trobem dins d'un laboratori d'un espai controlat, sinó que són molts components els que ens anem trobant, ens comenta el documental. Però també hem de tenir en compte que hi ha tot una part positiva també, no? I ha sigut tot tota aquesta dinamització econòmica i tot aquest desenvolupament demogràfic que ens ha permès a tota aquesta indústria avançar i fer del Camp de Tarragona i del Port de Tarragona doncs un dels principals ports europeus a nivell industrial.
2: El sector industrial químic a Tarragona nosaltres el qualifiquem com un catalitzador, no? Ha sigut un catalitzador que ha permès un creixement econòmic i sobretot també, el més important, un desenvolupament demogràfic del territori. I aquest creixement demogràfic nosaltres el veiem d'una forma molt clara, que és captació de talent. I el talent són les persones, en consegut Tarragona, i un pol d'atracció de talent. I que permet que avui dia tinguem pues, la URB, que està entre les millors 500 universitats del món. Hem aconseguit tenir un pol d'atracció turístic, digues-se Port Aventura, Ferrari Land, que fa que Tarragona sigui un lloc agradable per venir a treballar o per venir a passar vacances o per decidir desenvolupar la teva vida o fer part del teu projecte de vida.
8: El nostre municipi té 6 quilòmetres quadrats, o sigui 600 hectàrees, però bàsicament el 50% és de la indústria del nostre terme municipal. Però l'exercici tancat del 2017, el percentatge del nostre pressupost representa un 53% del pressupost municipal, la recaptació que tenim del complex petroquímic.
9: El pes econòmic és brutal, ja no només per recaptació d'impostos, sinó la massa salarial de gent que hi treballa, no? Parlant de la ciutat més gran que tenim aquí al voltant, com és Tarragona, Repsol o les grans químiques estan presents a tot arreu. I qualsevol que tingui una entitat esportiva o una associació, el que sigui, necessiti diners de patrocini, el primer que tothom et diu és, bueno, vés a les químiques a demanar diners, no? Llavors, aquesta infiltració en el teixit social i econòmic dels ajuntaments, de les ciutats de la zona, fa que després ells tinguin un pes molt fort.
7: Doncs, ben cert, és aquest pes fort i també el documental va arribar al seu final, no?, amb alguns resums, amb algunes conclusions, i volem destacar justament doncs a l'actor que ens feia aquest monòleg teatral de contradiccions, que és en Pep Anton Parra, que recordem que és cap de la planta d'hidrotractament i refineria, jubilat, i que justament amb la seva jubilació fa el següent pensament, no? La següent reflexió sobre la vida.
10: Em va anar molt bé a mi, a la feina. A la refineria vaig arribar a ser un tio important. Contribuir al progrés. Alhora, però, aquest record em fa mal. Vols dir que tot el que tenim ho hem guanyat a base de perjudicar els que vindran? Ens hem omplert de coses, coses, coses. Tinc ganes d'agafar-les totes i enviar-les avall. Mira les criatures. Un tros de corda, una mica de vent i un estel. No necessiten res més. L'únic, que estiguem per ells. Sortir junts a fer volar un estel. Això fan els tios importants.
7: També en Pep Anton Parra, en aquest monòleg Contradiccions, ens fa pensar, no?, en què podem fer nosaltres com a persones, com a individus, què podem fer si en resum, no?, si molts cops pensem què puc fer si no sóc ningú. Doncs en Pep Anton Parra ens dona la resposta.
10: Estic emprenyat amb els que diuen que tot plegat no pot ser millor. No, senyor. Serà millor, ha de ser millor. Ho hem de fer millor. Hem de ser més curosos, més estrictes, més sensats, perquè ens hi juguem molt. Que coi, ens hi juguem tot. Que s'han de fer inversions a les instal·lacions, s'estudia com fer-ho i es fa. Que s'han de canviar les lleis, es canvien i es fan complir. Què en fotrem de tanta riquesa i tant de progrés si al cap i a la fi fonem el planeta? Jo sé que ara estareu pensant, oh sí, clar, i nosaltres què hi podem fer? Nosaltres no som ningú. Sabeu què he après aquests anys de jubilat? Els ningú són els que tenen la boca tancada. Els que callen, aquests són els ningú.
7: Doncs ja ho sabeu, si voleu ser un ningú i mantenir aquesta boca callada o començar a formar-nos a conèixer, ja sabeu que a la Terra cada dimarts estem aquí per anar donant petits consells diaris, petits canvis poderosos que recordem també amb el Capità Enciam, tot i que avui l'hem volgut donar prioritat justament a aquest Pep Anton Parra, que amb aquest monòleg final que hem trobat molt intens i molt acertat, però la setmana que ve ens tornarà a acompanyar les aventures del Capità Enciam. No us preocupeu, que seguiran amb nosaltres aquí a la Terra, a Ràdio Sant Boi. I bé, recomanem molt ferotgement, podríem dir, moltes ganes, amb molta ímpetu, veure aquest documental. El seu nom és A l'aire, i el podreu recuperar també a través d'internet al Sense Ficció de TV3, o també si teniu televisions a la carta, doncs també si cerqueu Sense Ficció a TV3 el podreu recomanar. El recomanem molt, tot i que hem agafat les frases claus avui. També volem que veieu les imatges, no? Els seus paisatges, les imatges. La veritat que és un documental que hem de felicitar tot l'equip perquè està molt ben fet. I també aprofitem aquesta, ja que felicitem, volem també felicitar i donar les gràcies també al nostre tècnic de so, a l'Eric Aguilera, perquè realment avui li hem donat molta feina des de la Terra i ha estat a tope, l'ha clavat molt i li volem donar les gràcies per anar connectant tots aquests talls que hem anat preparant per poder-vos presentar un bon programa com intentem fer cada setmana. Així que moltes gràcies i bueno, ara ens despedim.

I fins aquí la Terra d'aquesta setmana, però recordem que continuem girant a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram i a Twitter. Ens podeu buscar com La Terra Ràdio. Escolta La Terra tots els dimarts a les 12:10 a Ràdio Sant Boi i sempre que vulguis a ecogira.com, a iTunes, a Spotify i a iVoox. Gràcies per escoltar-nos i recorda que la Terra també és casa teva. Es despedeix des de la taula de so Eric Aguilera i des de davant del micròfon Víctor Luna. No deixis d'escoltar la Terra.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimecres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. I us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquesta setmana serà escoltar cançons de músics nascuts un mes com aquest, que ja s'acaba, un mes de maig. Doncs som-hi. Qui va néixer un 22 de maig de 1959? Stephen Patrick Morrissey, o conegut simplement com a Morrissey, cantant, compositor i autor britànic, líder de la banda The Smiths, aquesta banda que va estar activa de l'any 1982 fins al 87 i que des d'aleshores Morrissey va agafar doncs la seva carrera en solitari. Us diem fins demà, Morrissey i My Love Life.

0: B2B Bar. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Radio Samboy.
3: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
4: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem com la Fundació Hospitalària Sant Boi ha rebut la certificació OR com a hospital sense tabac, la convocatòria de manifestació dels docents de Sant Boi abans del ple de dijous, o la renovació de l'estaf del Ciutat Cooperativa, que serà equip de Primera Catalana. Avui és dimarts, 26 de març del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Com us dèiem, la Fundació Hospitalària Sant Boi és un dels 11 hospitals del món acreditats amb la certificació OR 2026 de la xarxa global d'hospitals sense tabac, al Previlar.
5: La Fundació Hospitalària Sant Boi és un dels pocs centres del món en haver-se acreditat 3 vegades i va ser el primer centre monogràfic de salut mental a l'estat espanyol en aconseguir el nivell OR internacional. La particularitat de ser un centre d'atenció especialitzada en salut mental i diversitat funcional fa que el repte antitabac sigui encara més gran, donat que s'estima que el 80% dels usuaris de salut mental de mitja i llarga estada són fumadors habituals.
4: Els anestesiòlegs del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi s'afegeixen a la campanya Ni un minut més. A partir de l'1 de juny deixaran d'efectivitat extraordinària no obligatòria per contracte. La decisió compta amb el suport del 80% dels especialistes del servei i segueix la línia iniciada pels professionals de Bellvitge.
5: La protesta, impulsada pel Sindicat de Metges de Catalunya, reclama al Departament de Salut que negociï millores laborals amb el col·lectiu mèdic després de les jornades de vaga dels darrers mesos. Els professionals asseguren que la mesura pot afectar l'activitat assistencial, però defensa que necessiten treballar en condicions dignes. Altres serveis hospitalaris també estudien sumar-se a la campanya.
4: I en política ens trobem en setmana del ple municipal de maig, en una setmana també de vagues dels docents, dimecres unitària i divendres comarcal.
5: La sessió començarà amb el recordatori del Dia de la Llibertat de Premsa i també amb un homenatge a les víctimes de la violència masclista. Tot seguit s'aprovarà l'acte de la sessió anterior. Entre els punts destacats de l'ordre del dia, el govern municipal portarà a aprovació provisional una modificació urbanística per millorar l'àmbit de Can Carreres Vell.
4: En l'àmbit social es debatran noves bases d'ajuts econòmics destinats a persones amb pocs recursos per ajudar a cobrir despeses relacionades amb l'habitatge.
5: Pel que fa a joventut, es proposarà la convocatòria del concurs del cartell del Mercat del Jove de Sant Boi. I respecte a les mocions, Esquerra presentarà una moció sobre el pla pilot de presència estable a agents als centres educatius, mentre que Vox defensarà una moció sobre la prioritat nacional.
4: Tot plegat amb unes dates de vagues dels docents per millorar les condicions a les aules. Aquest dimecres, Unitària Catalunya, i divendres, la segona comarcal al Baix Llobregat. Els docents de l'Assemblea Educativa del municipi han convocat una concentració a les 5 de la tarda davant l'Ajuntament, amb micro obert a 2:15, volent intervenir al ple municipal per fer sentir les seves protestes. I més informació de servei. El Ministeri de Transports posa en servei 11,9 quilòmetres de nous vials de l'autovia B25 a Sant Boi.
5: Amb aquesta obertura s'habiliten part de les connexions entre les vies B25, C31C, B20 i C32 i el nucli urbà de la ciutat. Amb l'obertura d'aquests vials s'habiliten part de les connexions entre les vies B25, C31C, B20 i C32 al municipi de Sant Boi de Llobregat. De la mateixa manera, s'ordena el trànsit a l'enllaç de Mas Blau, on s'ha construït una nova rotonda i s'han millorat els ramals de connexió amb la C32B al municipi del Prat de Llobregat.
4: També en transports, a partir d'aquest dimarts 26 de març s'iniciaran els treballs de fonamentació per la col·locació de l'escultura d'Ordesa al parterre de la Cruïlla de Sant Joan Bosco amb la C245.
5: Està previst que els treballs durin aproximadament 3 setmanes i durant aquest temps es tallarà puntualment la circulació a un dels carrils de la C245, prioritzant que sigui aleshores de menys circulació.
3: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
4: Els esports destaquen l'ascens a la categoria preferent del Club Futbol Sala Sant Boi i la renovació del cos tècnic del Ciutat Cooperativa, amb el que buscarà tornar de nou a la Lliga Elite. Perquè, com us dèiem, el Club Futbol Sala Sant Boi ja és equip de preferent, Albert.
5: Els santboians han aconseguit l'ascens després d'empatar 4-4 aquest diumenge a la pista del Club Futbol Sala Cornellà, l'última jornada. L'equip arribava a aquest partit fora de les places d'ascens, d'ascens amb 35 punts, i necessitant puntuar per superar el Futsal Piera, que havia acabat la Lliga amb 36 després del seu empat davant del Cervelló poques hores abans. L'avaratge favorable ha acabat sent determinant a la classificació. Daniel Vega i David Amurrió són entrenador i porter del primer equip.
2: Muy contento porque, aunque no lo parezca y que yo soy bastante tranquilo, llevaba muchos nervios porque al final esta gente son muy buenos y te acaban sometiendo, pero bueno, lo hemos sacado, que era lo más importante de hoy.
6: Sí que es verdad que es una temporada una mica, no, ya extraña. Per mi ha sigut una muntanya russa d'emocions i de nivell personal també. L'equip sí que ha treballat sempre des del minut 1, donava igual l'entrenador que estigués, donava igual si veníem a entrenar 5, si veníem a entrenar 15, si entrenàvem amb el filial, donava igual, sempre teníem una bona cara. El resultat aquest és gràcies a la constància de tota la temporada i, bueno, que ens mereixem.
2: Yo lo valoro muy en positivo, ¿no? El club está creciendo muchísimo desde la base hasta los dos seniors, ¿no? Ahora que encontrar el míster nuevo, que venga, que haga un proyecto sólido, que aguantemos la preferente, creo al final lo que hay que hacer. Que el B también pueda competir en primera y sobre todo que el club siga creciendo, que al final el reflejo de un equipo son todos.
5: Per tant, el president deixarà la banqueta tant de primer equip com de filial masculí, que han aconseguit l'ascens a preferent i a primera, respectivament, aquest cap de setmana.
4: En els darrers dies també hem conegut la renovació de Javi Calvo com a entrenador de la COPE, amb novetats.
5: El tècnic santboià seguirà al capdavant del primer equip del Club de Futbol Ciutat Cooperativa a la temporada 26-27, després que el club hagi anunciat oficialment la seva renovació. Una aposta per la continuïtat en un moment exigent, mantenint al capdavant una figura molt vinculada al vestuari i a l'entitat. L'escoltem.
7: A levantar cabeza, a felicitar y dar las gracias a toda la gente, toda la afición nuestra. Nosotros a reponernos, a animar a los chavales y, bueno, sé que este club volverá. Està treballant bé, els xavals tenen moltes ganes, és un hasta luego, no és un adiós.
5: La renovació de Javi Calvo arriba després d'una temporada marcada per les dificultats i la necessitat de mantenir el rumb. Al cos tècnic hi ha una novetat, perquè a més de la renovació de José Luis Márquez, Fran Arroyo, Juan Blanco, ha sumat Víctor Embucu, ara ja exjugador del primer equip.
4: Pel que fa al temps, després d'uns dies d'augment als termòmetres i calor als carrers, podem esperar cels variables.
5: El Meteocat apunta unes hores marcades per un temps força variable amb alternança de clarianes i intervals de núvols que aniran apareixent de manera irregular. Durant els moments centrals hi haurà estones de cel més obert, tot i que cap al vespre i la nit augmentarà la nuvolositat i l'ambient quedarà més tapat. La temperatura es mantindrà suau, amb una sensació agradable quan s'obrin clarianes i un ambient més fresc a última hora. El vent bufarà fluix en conjunt amb algunes ratxes moderades puntuals en zones obertes.
4: A primeres hores tindrem una ambient més gris i humit, mentre que durant el migdia i les tardes podrien aparèixer clarianes intermitents. També hi haurà possibilitat d'alguna precipitació feble i irregular, sobretot en forma de plugims curts. Les temperatures variaran poc i es mantindran dins dels valors moderats. L'ambient serà fresc a les primeres hores i més temperat durant les estones de sol. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimarts 26 de maig. Recordeu que la programació segueix a partir del punt de les 4, amb partitura de tarda. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, al punt de les 8. Bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir, doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: no és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, dos de cada tres no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
8: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
9: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines d'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers.
8: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
9: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
8: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
3: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
10: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
3: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Doncs el plat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia.
12: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
13: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
12: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el Clas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
3: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per el dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
14: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
16: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
15: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
17: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
15: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
18: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
0: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla. I és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
19: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades ens toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
20: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
21: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos per poder fer aquesta tècnica amb l'autoreflectòmetre que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
20: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
0: Doncs no deixem els més petits perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
3: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'àrea municipal de comerç.
23: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i... Bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
22: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
23: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
22: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
1: Notícies en xarxa.
0: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i 1 que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
5: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
0: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
12: Aquest dimarts el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
7: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant, doncs, aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, doncs, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament, i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
12: Actualment el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
0: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
9: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
9: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baixa Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Pico. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
25: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
24: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
26: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Primera, Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
27: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo, seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
26: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
26: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
4: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
26: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
8: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. Y por qué no soñar, porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
26: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Tots els marroquins roben.
11: Ens treuen treballs.
13: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
14: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
16: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
28: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràsit. Marimatxo.
31: Si estic solo.
32: Com un terrorista.
33: Ve a menjar plata.
34: Monstre. Tot això és odi.
35: Aturem-lo.
36: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
37: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
38: Fisioteràpia en l'esport de base.
39: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
37: Salut activa.
40: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
41: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
37: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga centrada en les millores salarials, Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents

0: blanc i blau.
1: I volem saber si ha de continuar la calor, el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Montcarvajal, bon dia.
4: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
5: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
4: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
6: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
7: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
6: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
8: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
6: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament. L'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
3: Notícies en xarxa.
1: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vegada tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu

0: del govern i Yolanda Segura d'Ustec.
1: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
2: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
0: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
3: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
4: Professores i estudiants! Unides
5: i endavant! Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
6: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
5: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
3: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
7: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
3: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
7: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
8: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
7: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
3: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
10: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
9: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
8: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
9: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
7: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
3: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
12: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
3: 3:15, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
7: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
13: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
7: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
3: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
15: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
14: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
3: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant 3 dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
16: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
17: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris d'edats diferents, i ens vam inventar allò de si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
16: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
7: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
3: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
7: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joan Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
3: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
18: L'Oncodinas Trail tanca la seva 6a edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure 2 curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
19: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segar és regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
20: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda. Una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
19: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
3: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
22: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
21: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
3: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, Aleida Bas.
0: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en Català i Occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
1: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
0: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
3: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic, de Manolo González.
2: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del Club Monchi ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
23: Ell sabe que la confiança era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
2: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
24: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
2: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputa en el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45 Calafell Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
25: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del playoff.
2: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
26: És uns quarts de final una mica típics, no?, que has de guanyar els tres partits per passar als semis. Sí, jo crec que l'equip té ambició, no?, d'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
2: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que l'Iceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Esparra Girona, la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Bona tarda, estimats oients de Partitura de Tarda. Avui us proposo un viatge de gran intensitat interior, un recorregut per tres obres que des de llenguatges molt diferents comparteixen una mateixa virtut, la capacitat de convertir l'experiència humana en música viva. Escoltarem Franz Schubert davant la fragilitat de l'existència, Claude Debussy obrint finestres noves al color i a la forma, i Arnold Schoenberg portant-nos fins a una nit on la culpa, l'amor i la comprensió acaben transformant en llum. Tres maneres de mirar el món, tres maneres d'escriure per a les cordes, tres obres que no només s'escolten, es travessen. I comencem amb Franz Schubert. Hi ha vides que semblen breus fins i tot quan les contem. La de Schubert n'és una. Nascut a Viena l'any 1797, fill d'una família humil, va créixer envoltat de música i va demostrar ben aviat un talent natural extraordinari. Va estudiar, va cantar, va tocar, va escriure sense descans. I malgrat això, la seva vida no va tenir res de triomfal en el sentit convencional del terme. Schubert no va ser un home d'èxits públics esclatants, ni de les grans exhibicions ni de glòria fàcil. Era més aviat una naturalesa reservada, íntima, profundament musical, que trobava en el cercle dels amics, en la cambra i en la cançó, el seu espai més veritable. Va viure poc, només 31 anys, però va deixar una obra d'una fertilitat i una fondària extraordinàries. Centenars de lieder, música de cambra, obres per a piano, sinfonies, pàgines inacabades que encara avui semblen parlar-nos d'un lloc molt vulnerable i molt humà. En els darrers anys de la seva vida, a més, la malaltia i la consciència de la fragilitat van ser cada vegada més presents. I és justament en aquest clima interior, tens, ombrívol i lúcid, que neix una de les grans cimeres de la música de cambra, el quartet de corda número 14 en re menor, Deutsch 810, conegut universalment com la mort i la donzella. Schubert el va compondre el 1824, tenia només 27 anys, però escrivia com si hagués viscut moltes vides. El títol en remet al Lied que havia escrit 4 anys abans sobre un poema de Matthias Claudius, en què una jove dialoga amb la mort. Aquella melodia reapareix aquí, al segon moviment, convertida en el centre espiritual de tota l'obra. Però el quartet no és només una citació, és una confrontació. Des del primer compàs, la música ens situa en un espai de tensió extrema. Hi ha urgència, hi ha ombra, hi ha una energia tallant que no coincideix respir. El primer moviment sembla obrir una ferida. El segon, amb les seves variacions sobre el tema del Lied, no ofereix consol fàcil. I sentim una veu serena, sí, però també inexorable. El tercer moviment pren la forma d'un scherzo nerviós, gairebé espectral, com una dansa moguda per una força inquieta. I al final, vertiginós, ens arrossega en una cursa que sembla no voler mirar enrere. Schubert hi desplega contrasts intensíssims, dinàmiques radicals, silencis carregats de sentit i fa d'un quartet de corda un autèntic drama interior. La versió que escoltarem és la de la Altenberg Quartet, una formació de referència absoluta en aquest repertori, amb Gunther Pichler i Gerhard Schull als violins, Thomas Kakuska a la viola i Valentin Erben al violoncel. Aquest enregistrament ens ofereix una lectura de gran coherència, profunditat i tensió expressiva. Tot i respira amb naturalitat, el discurs avança sense efectisme, però amb una intensitat que colpeix. I ara sí, deixem que Schubert ens condueixi fins a aquest lloc on el dolor no s'amaga, però tampoc n'es disfressa. Escoltem el quartet de corda número 14 en re menor, Deutsch 810, La mort i la donzella, de Franz Schubert, en la interpretació de l'Altenberg Quartet.

acabem d'escoltar una de les obres més commovedores de tot el repertori de cambra. En aquest quartet, Schubert no descriu l'amor com una idea abstracta. La converteix en presència, en respiració, en ombra propera. El primer moviment ens ha submergit en un clima d'angoixa i combat. El segon ens ha ofert aquell centre immòbil, gairebé hipnòptic, on la melodia de la mort i la donzella pren una gravetat nova. L'esquerzo ha irromput amb el seu nervi tallant i el moviment final ens ha dut fins a un límit d'intensitat gairebé insostenible. L'Albanberg Quartet ens ha ofert una lectura d'una gran noblesa expressiva amb una tensió sempre viva i una sonoritat clara, compacta i humaníssima. I ara continuem amb Claude Debussy. Si Schubert ens parlava del cor mateix del romanticisme ferit, Debussy ens obre una altra porta, la del color, la insinuació, la llum canviant. Nascut a l'any 1862 a Saint-Germain-en-Laye, als afores de París, Debussy va créixer en un món molt diferent, però també va ser, a la seva manera, un inconformista. Des de ben jove va revelar un talent extraordinari i la seva entrada al Conservatori de París el situà dins la gran tradició acadèmica francesa. Però ell no hi encaixaria mai del tot. Debussy sentia que la música havia de respirar d'una altra manera. Volia fugir de la rigidesa, de l'excés de discurs, del desenvolupament passant. Volia una música capaç de suggerir més que d'afirmar, d'evocar més que demostrar. Per això va mirar cap a la poesia simbolista, cap a la pintura, cap als jocs de llum, cap a les sonoritats orientals que va descobrir a les exposicions universals de París. Tot això el va empènyer a crear un llenguatge propi, fet de modalitats, escales noves, harmonies que no demanen una resolució convencional i, sobretot, una sensibilitat extraordinària pel timbre i per l'atmosfera. El seu quartet de corda en sol menor opus 10, compost entre 1892 i 1893, és una obra decisiva, no només perquè és l'únic quartet acabat que va escriure, sinó perquè en ell ja hi trobem aquesta veu singular, elegant i lliure, que transformaria la música del tombant de segle. Debussy parteix encara d'una estructura en quatre moviments, però la seva manera de fer circular el material és completament personal. Un mateix impuls temàtic repareix, ens transforma, canvia de color, de gest, de caràcter. És la forma cíclica, sí, però viscuda amb una llibertat molt nova. El primer moviment, Animé très décidé, s'obre amb una energia immediata plena de tensió interna. El segon, A set vit, A vint rimé, juga amb els pizzicati, amb els contrastos, amb un ritme que sembla dansar i esquivar-se alhora. L'andantino, marcat d'usament expressif, és un dels grans moments lírics del quartet, un espai de suspensió de tendresa, d'intimitat sense pes, i el darrer moviment reprèn i transforma allò que han sentit abans fins a conduir-nos cap a la culminació apassionada. Debussy no escriu aquí un quartet per mirar enrere. L'escriu per demostrar que la tradició encara pot renéixer algun si algú gosa escoltar-la d'una altra manera. La interpretació que sentirem és la del quartet Event, Pierre Colombet i Gabriel Lemaradou, els violins Marie Chilmé a la viola i Rafael Merlin al violoncel. És una versió d'una gran vitalitat, refinadíssima en els matisos, molt precisa en l'articulació i alhora lliure en la respiració del fraseig. Hi ha color, hi ha nervi, hi ha aquella flexibilitat tan necessària perquè Debussy no soni mai rígid ni purament decoratiu. I ara deixem-nos portar. Entrem en aquest univers de llum mòbil, de textures firmes, fines, de formes que es divideixen per tornar a aparèixer a molta claror. Escoltem el quartet de corda O sol menor opus 10 de Claude Debussy en la interpretació del quatuor Event.

Què és el que acaba de passar en aquesta música? Potser, sobretot, que Debussy ha convertit el quartet en una superfície viva, canviant, plena de reflexos. El primer moment s'ha sofert una afirmació immediata, vibrant. El segon ha jugat amb l'espurna rítmica i amb el relleu dels pizzicati. L'andantino ens ha deixat un territori de confidència gairebé de murmuri i el moviment final ha recollit i transformat els materials previs fins a donar-los una nova urgència. El quarto TVN ha fet una lectura molt suggestiva, capaç de combinar exactitud i llibertat, arquitectura i sensualitat sonora. I això en Debussy és essencial, que la forma hi sigui, però que mai no pesi més que la respiració de la música. I arribem al darrer gran paisatge de la tarda, Arnold Schoenberg i la seva Verklärte Nacht, la nit transfigurada. Si Schubert ens ha situat davant la mort i Debussy davant la metamorfosi del so, Schoenberg ens posa al centre d'una experiència moral i afectiva, la de la confessió, l'afectació, l'acceptació i la transformació. Nascut a Viena l'any 1874 en una família de recursos modestos, Schoenberg va ser una bona mesura autodidacta. Va formar-se llegint, estudiant, treballant, escoltant, absorbint. La trobada amb Alexander von der Lindsay va ser decisiva tant en l'aspecte tècnic com en el personal, perquè també el vinculà amb Matilda, que esdevindria la seva esposa. Schoenberg és sovint recordant com el gran revolucionari de la modernitat musical, l'home que acabaria obrint el camí de la tonalitat i del dodecafonisme. Però abans d'això, i fins i tot mentre s'avançava cap a llenguatges nous, hi ha en ell una arrel profundament romàntica, una necessitat intensa d'expressar el que és difícil de dir, d'estirar la tonalitat fins al límit, de fer que la música pugui contenir contradiccions emocionals cada vegada més complexes. I això és exactament el que sentim a Verklärte Nacht, opus 4, escrita el 1899. L'obra parteix del poema de Richard Dehmel i veiem una dona i un home caminant de nit per un bosc sota la lluna. Ella confessa que espera un fill d'un altre home. La situació podria conduir al rebuig, al trencament, a la foscor definitiva, però no. El company respon amb una acceptació tan fonda, tan generosa, que allò que semblava condemna es transforma en una mena de redempció íntima. La nit es transfigura. Schoenberg trasllada aquest recorregut emocional a una obra per a sextet de corda, en un únic moviment d'uns 30 minuts que tanmateix conté múltiples seccions internes. Al començament, la música és ombrívola, carregada de plena d'una tensió subterrània. La confessió arriba envoltada d'harmonies inquietes, de línies que retorcen, de densitats que pesen, però progressivament la textura s'obre, la claror s'insinua, la respiració canvia, i allà on abans hi havia angoixa, al final hi trobem una llum serena, expansiva, gairebé purificada. La versió que escoltarem és la del Schoenberg Quartet, amb Jan-Erik van Regerten al tena com a segona viola i Taco Koisistra com a segon violoncel. És una lectura que sap donar temps a l'obra, i això és fonamental. No hi ha precipitació. La tensió es construeix amb paciència. Les ombres tenen gruix i la llum final no arriba com un efecte superficial, sinó com una veritable transformació interior. El so és càlid, dens quan cal, però també molt transparent en els moments de major elevació. Us convido ara a escoltar aquesta obra gairebé com si fos un relat sense paraules. Una caminada nocturna, una veritat difícil, una resposta inesperada i, al final, una música que sembla il·luminar des de dins. Escoltem Verklärte Nacht, opus 4 d'Arnold Schoenberg, en la interpretació de Schoenberg Quartet amb Jan-Erik van Regerten, el tena i Taco Koisistra.

0: Quin trajecte emocional acabem de recórrer! La nit transfigurada no és només una obra de joventut ni una peça de transició entre segles. És una narració musical d'una força humana extraordinària. Hem sentit la foscor inicial, el pes de la confessió, la inestabilitat harmònica que sembla reflectir el conflicte interior i, finalment, aquesta obertura progressiva de la textura i del to fins a arribar a una resolució que no és triomfal en el sentit extern del terme, sinó profundament reconciliadora. La lectura del Schoenberg Quartet i dels dos músics convidats ens ha permès seguir aquest arc amb una gran claretat expressiva, sense perdre mai la densitat ni el misteri de l'obra. I així arribem al final de la nostra partitura de tarda. Avui hem atravessat de tres mons molt diferents i alhora secretament connectats: el de Schubert, on la bellesa mira de cara a la finitud; el de Debussy, on el so es converteix en llum, color i moviment; i el de Schoenberg, on la nit mateixa pot esdevenir espais de comprensió i de transfiguració. Tres obres mestres, tres maneres de dir-nos que la música, quan és gran, no només acompanya la vida, l'explica, la consola i la transforma. Gràcies per la vostra companyia, per la vostra escolta i per aquest temps compartit. Que la música que avui hem sentit us continua acompanyant més enllà de l'emissió, amb la seva ombra, amb la seva llum, amb la seva veritat. Fins a la propera, sigueu feliços.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu des del 1980.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des de 6:45 aproximadament que hi ha una manifestació a Mollà perquè el Departament d'Ensenyament vol tancar dues línies dels centres educatius del poble, una de tercer de primària i una altra de primer d'ESO. Allà tenim el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, som a la plaça del Cap de Mollà, on aproximadament unes 200 persones, 200 famílies, estan reunides per començar una marxa que anirà pels diferents carrers del casc antic del poble per denunciar que des del Departament d'Educació de la Generalitat es volen treure dues línies de diferents cursos a la primària i a secundària, de tercer de primària, de primer de secundària, i això ha indignat sobretot a les famílies que creuen que no encaixa amb el discurs que estan tenint des del departament de reduir ràtios, i a més preocupa que al final aquestes ràtios acabin sent més altes de les que marca la pròpia llei del departament.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Ja us heu un dia tot plegat mentre, recordem, hi ha en marxa una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga, a veure si es desencalla aquest conflicte a la vigília avui, de que demà hi hagi una manifestació on ja ha convocat a tot Catalunya, els docents de tot Catalunya, per continuar amb la seva reivindicació. Més temes. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
3: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en todos los en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
1: I tot és a punt per inaugurar a les 6 de la tarda el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra fins divendres al Palau d'Esports de Granollers. El Congrés comptarà amb ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts a bona part del món. Té d'objectiu ajudar a repensar les ciutats com a espais inclusius, educadors i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i també creativitat, que ja s'han treballat els últims mesos amb els estudiants de la zona de Granollers.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, Ràdio Sant Boi i la Ràdio Pública 89.4. I com sempre començo saludant l'Albert Vilar. Què tal, com estàs? Yo soy masoquista, con mi cuerpo egoísta. Ja t'agrada això últimament de saludar-me amb cançons. M'està agradant la tradició, eh?
1: És un spoiler, perquè aquest àlbum fa 9 anys, avui. Però la poso a mà, però és que clar, m'ha costat tant decidir-me aquest matí de quina cançó posar, perquè sí? Està aquesta, i ara la bicicleta amb Carlos Vives, i ara la Perro Fiel amb Niki Janada. També confonde, no sé què hacer. No cantaré més.
0: Sí.
1: I llavors dic, la poso avui perquè no la paro de cantar avui. 9 anys d'aquesta cançó ja.
0: Doncs un temacle, molt bé. Això significa que estàs bé, no? Cançó de bon humor, cançó sí. De...
1: No sé, és que Shakira és espectacular.
0: Sí, sí. Ja i Déu-n'hi-do també el concert que va fer fa no massa, que va ser absolutament històric.
1: I a sobre paga Hisenda, com ha demostrat ara fa poc.
0: A veure, sobre això hi ha matisos. Paga Hisenda, en aquell any concret, el 2011, en el que tal, però els altres... Va haver de pagar multa perquè la cosa semblava que no acabava de... No.
1: Però li han tornat diners, és com la declaració de la renda, però a uns màxims molt històrics, perquè jo no crec que em tornin mai i sent de 600 milions d'euros. No sé quants els hi ha tornat, però més o menys.
0: Dona't temps. I dona't fe. Sí, dona't
1: i
0: fe.
1: I treballa molt, no?
0: Això segur, això ja ho fas. S'ha de dir que ja ho fas. Avui en un programa en el que més enllà de Shakira, vull dir que sempre és benvinguda, parlarem de moltes coses, sobretot marxarem fins a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Allà hi ha una exposició que s'ha impulsat, en aquest cas des del Departament d'Igualtat. Parlarem amb la tècnica LGTB de la ciutat i també amb el director de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer perquè ens expliquin una exposició que justament parla de les violències LGTBI-fòbiques, recordant que el dia 17 d'aquest mateix mes va ser el Dia Mundial contra aquest fenomen del que és necessari, com estem veient, generar-ne consciència. Però abans, a l'informatiu, avui parlarem d'una bona notícia que s'ha donat a les carreteres de Sant Boi. Ho parlarem amb el Javier López, el seu regidor responsable. Pràcticament 12 quilòmetres de la B25 s'han reobert i això tindrà un impacte per la ciutat. I avui crec que és un dia en el que tindrem avançaments, Albert, respecte a quan s'acabaran aquestes obres. En pocs minuts ho sabrem. En un dia en el que també marxarem fins a Sant Joan de Déu perquè allà hi ha una vaga amb els anestesistes. Des de Metges per Catalunya s'està iniciant una iniciativa que es diu, en aquest cas, que el que vol és que no es facin més hores de les que ja estan estipulades, que no es facin hores fora de contracte. En parlarem també seguidament en un programa en el que, a més, us parlarem d'una xerrada que impulsarà la Rutlla. Ho farem a partir de la segona hora. Tornarà també Guerrilla Feminista. Per tant, moltes coses per explicar-vos en un dia en el que també el programa tindrà protagonisme en l'esport local.
1: Efectivament, primeres baixes del FIA Cooperativa per la pròxima temporada. També primera renovació del Futbol Club Sant Boi ha sigut l'entrenador Alberto Trigger, que seguirà una temporada més. I avui rebem els estudis de Ràdio Sant Boi a un dels campions d'aquesta temporada, el Vinyets Oliver, que ha sigut campió de quarta catalana i ha aconseguit l'ascens a tercera.
0: Doncs tot plegat serà aquí a Gent de Carrer. Jo sóc el Jon García i amb aquest equipàs us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
2: A Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer.
0: Però abans, les efemèrides, avui, Albert, què expliquem?
1: Un 26 de maig de 1967, el grup britànic The Beatles llança el seu 8è àlbum d'estudi denominat Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, amb aquesta cançó que té el mateix nom, i és considerat un dels àlbums més influents de la història de la música. És sovint citat per la crítica com la seva millor obra i el disc més important de tots els temps, i es diu que aquest àlbum és una resposta a l'aclamat Pet Sounds del grup Beach Boys, publicat el 1966 i considerat per la crítica com una superació per excel·lència a l'esmentat àlbum dels Beach Boys. No conec cap cançó d'aquest àlbum. Jo sé que a l'Òscar em mataria, però jo no conec cap. Ja
0: doncs
1: està, no puc dir res.
0: Hauríem de fer participar. Òscar, allà on siguis, envien un missatge i...
1: I fa 31 anys d'aquest últim concert.

Escoltem No Dudaria, perquè un 26 de maig de 1995 a Pamplona, el cantant Antonio Flores dona el que seria el seu últim concert de la seva vida, 5 dies abans de la seva mort. I fa 34 anys d'aquest àlbum. Un 26 de maig de 1992, la banda britànica Queen llança el seu àlbum en viu, Live at Wembley 86, gravat el 12 de juliol de 1986, a l'estadi londonenc de Wembley com a part de la seva gira Magic Tour. En aquell concert hi havia 150.000 persones i va ser tan bo que, a més de l'àlbum, hi ha una pel·lícula amb el mateix nom. I fa 24 anys, que avui va de música, d'aquest altre àlbum.

0: Un 26 de maig de 2002, el raper Eminem llança el seu quart àlbum d'estudi, The Eminem Show. Va ser l'àlbum musical més venut d'aquell any a tot el món, amb 22 milions de còpies venudes, i la cançó més reconeguda va ser, sense dubte, aquest Without Me, senzill que va ser inclòs a la pel·lícula Gru, mi villano favorito, l'any 2010. I finalment, fa 8 anys... de la final del Madrid contra el Liverpool, 3-1, un record, una efemèride que no crec que li vagi molt bé a Loris Karius, que, per cert, està jugant a la segona Alemanya, la segona del seu país, després d'aquell dia tràgic.
1: Cadascú doncs, té dies dolents i el seu dia va ser molt, molt dolent.
0: I comencem ja amb les felicitacions perquè segueixo parlant de música.

0: és que un 26 de maig de 1964 va néixer a Nova York Lenny Kravitz, cantant estadounidenc, autor d'aquest Fly Away, que avui fa 62 anys. Lenny Kravitz va guanyar el premi Grammy al Best Male Rock Vocal Performance, perdoneu l'anglès, 4 anys seguits, del 1999 al 2002, a més de vendre 40 milions de discs a tot el món. Era, mira, no sé, el Messi de Best Male Rock Vocal Performance.
1: Quin tamacle.
0: I fa 54 anys també aquest guitarrista.

Un 26 de maig de 1972 va néixer a Ciutat de Mèxic Sergio Ballín, guitarrista de la banda Mana, amb aquest Labios Compartidos i un dels guitarristes més importants d'Amèrica Llatina. I compte que no acaba aquí, perquè fa 54 anys aquest bateria.

Un 26 de maig de 1972 va néixer a la ciutat anglesa d'Elham el britànic Alan White, bateria de la banda Oasis, amb aquest Don't Look Back in Anger. I finalment fa 51 anys, parlant de música, aquesta cantant. No!

0: dia històric per la música. Un 26 de maig de 1975 va néixer a Nova Jersey la cantant estadounidenca Lauryn Hill, cantant del grup de Fugees i també cantant en solitari amb aquest X Factor. Amb el seu àlbum The Miseducation of Lauryn Hill va guanyar 5 premis Grammy, ha vengut més de 20 milions de còpies a tot el món, sent l'àlbum de rap femení més venut de la història, i Apple Music l'ha posat com el millor àlbum de tots els temps per sobre de Thriller de Michael Jackson.
1: Déu-n'hi-do.
0: I top 10 al Rolling Stones, que significa que malament aquest àlbum no està.
1: No,
0: i finalment, 19 anys, no és músic, però quasi, el futbolista del Barça, Marc Bernal, que sent del Barça, segur que ho celebra la setmana que ve, la festa de la Patum, perquè és de la Berga.
1: Només li faltava ja la selecció que el convoqués amb ell.
0: Sí,
1: no? Vull dir que...
0: però encara li queden molts anys.
1: Sí, sí. El convocaran, estic convençut. Albert, i quina és la cançó del dia?
0: Doncs ahir va fer 3 anys aquesta cançó. Si se ca...

Un 25 de maig de 2023, el raper Santi Truenos va juntar amb el raper de l'Hospitalet Beni Júnior per treure aquesta cançó, Dubai. No sé si també va dedicada a la Mireia Salaet i els seus viatges a Dubai o alguna cosa així, no sé. Escoltem, no sé, no sé. Dubai de Trueno i Beni Júnior, que ahir va fer 3...

0: Ai.
1: Doncs no sé si la cançó anava per Mireia Salet o no, però que sàpigues que això, o sigui, ho ha tractat fins la Melero, o sigui, fins i tot la Melero ha tractat això.
2: Ah, sí?
1: No, no, és increïble, ja t'ho ensenyaré, ho has de veure, això. Albert, avui és el Dia Mundial de...

0: Avui és el Dia Mundial de Dràcula, una novel·la que va publicar l'irlandès Bram Stoker el 26 de maig de 1897, ara fa 129 anys, així que Dràcula està pràcticament en plena joventut.
1: Sí.
0: He de dir que vaig dir fa unes setmanes que la va publicar el 18 de maig, però és que aquell era el dia que la tenia preparada, que m'ho va dir el Bram Stoker, que la tenia preparada, però va estar una setmana dient, no sé si és bona aquesta novel·la.
1: Si tu tens contacte directe amb ell, no?
0: Sí,
1: segur amics propers, ja ho imagino. Avui que és dia 26 de maig i els temes del dia han estat aquests. Ara entrarem en altres temes d'actualitat, però abans us destaquem el que ja us explicàvem ahir. Els anestesiòlegs del Parc Sanitari Sant Joan de Déu s'han afegit a la campanya Ni un minut més, impulsada per Metges de Catalunya. A partir de l'1 de juny deixaran de fer activitat extraordinària que no sigui obligatòria per contracte. És una mesura de pressió per reclamar que el Departament de Salut obri una negociació per millorar les condicions laborals del col·lectiu mèdic. En parlem amb un metge d'urgències del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i delegat de Metges de Catalunya. Francisco Castro, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, bé, molt bé.
1: I benvingut a Gent de Carrer. Explicàvem que a partir de l'1 de juny no fareu activitat que no contempli el vostre contracte. Per tant, entenem que és una situació que viviu sovint?
2: Sí, això passa a tots els hospitals de Catalunya que fan sanitat pública. El sistema sanitari públic s'aguanta molt malament, però s'aguanta pel sobreforç que fan la majoria de facultatius, metges, metgesses, psicòlegs, odontòlegs, que fan molta cosa extra que no l'haurien de fer pel nostre contracte ni pel nostre horari. Per exemple, els anestesistes fan totes les setmanes a tots els hospitals de salut pública de Catalunya tardes extres, fora del seu... L'anestesista ja fa el seu horari normal, fa un munt de guàrdies, i a sobre de les guàrdies la direcció de l'hospital li diu que ha de fer tardes extres, tardes que d'estar lliure, descansant a casa, doncs ha d'anar a fer cirurgia. Què cirurgia programada? La llista d'espera, que la llista d'espera està massa retrasada i hem de fer l'esforç d'endreçar la llista d'espera. Si això passa totes les setmanes a tot l'Hospital de Salut Pública de Catalunya. Sí, sí.
1: Clar, per tant, a més, és amb una feina en el que necessiteu màxima concentració, no? És a dir, que necessiteu estar amb lluïdesa d'alguna manera.
2: Sí, sí, l'ideal és que estiguéssim descansats i contents i ben pagats, sí, seria l'ideal, però no és el que està passant ara, no. Estem fent un sobreesforç constant totes les setmanes.
1: Clar, perquè puguem fer-nos una idea de com és aquest dia a dia, com seria, per exemple, un dia a la teva professió?
2: Bueno, però jo explico el tema de l'anestesista, que és el que està ara més d'actualitat. Pues un anestesista pues treballa tots els dies de dilluns i divendres de 8 a 15 a 40, a part, fa totes les setmanes una o dues guàrdies, que la guàrdia és entre setmanes, són 16 hores, però si el cap de setmana són 24 hores, i a part fa la tarda extra de cirurgia programada, amb la qual una setmana pot treballar 60 hores, una altra 70, si se limita les dues guàrdies i la tarda pues, pot treballar 75 hores en una setmana. És una barbaritat de jornada de treball que fem.
1: I entenc que a partir d'aquí heu dit prou.
2: Sí, sí, perquè el conflicte, fa mesos ja que estem de vagues i de manifestacions perquè tenen un conflicte laboral molt greu aquí a Catalunya, però la responsable, que és la consellera de Sanitat, ni tan sols ha convocat una sola reunió amb nosaltres per parlar del tema. Estem convocant vagues des de l'octubre, fa ja 6 mesos, i no ens fa ni... Jo crec que és irresponsable, no, ni s'ha assegut a parlar amb nosaltres una sola vegada. Llavors hem pensat que hem de fer una altra mesura més de pressió, llavors aquesta mesura de pressió la podem fer perquè és una feina que fem voluntàriament de mes a mes del que fem, i no es poden obligar a fer-ho, no, és una feina que fem voluntàriament a tots els hospitals de Catalunya. Per treure la... M'he comentat abans la llista d'espera quirúrgica. Però és una mesura que no es poden obligar a fer i hem decidit fer una campanya perquè tothom ho pare. I el primer hospital que va parar, que va entregar el document aquest, va ser els anestesistes de Bellvitge, que nosaltres hem entregat el segon, però ara ja estan entregant documents signats la majoria d'hospitals públics de Catalunya. Ahir va entregar Vallebron, que és l'hospital més gran de tota Catalunya, i té un servei d'anestesistes que més de 100 anestesistes han signat que no faran activitat extra, i que nosaltres sapiguem ja anem per 12 o 13 hospitals i cada dia hi ha més hospitals que se sumen a la campanya.
1: Clar, de fet, ara explicaves que no hi havia hagut respostes, no hi havia hagut propostes per part del Departament de Salut. Això que explicaves és el que esteu fent per generar una mica de pressió i forçar, per tant, aquesta negociació. De fet, des de Sant Joan de Déu, explicàvem, us heu adherit a aquesta campanya Ni un minut més, impulsada també per vosaltres des de Metges de Catalunya. Quines són les mesures concretes que es reivindiquen dintre d'aquesta campanya?
2: Pues reivindiquen moltes coses. Reivindiquen... Acabaven les cures de 24 hores, però no es pot treballar en 24 hores seguides i atenent correctament els pacients, quan arribes a l'hora 16 o 17 ja no pots pensar clarament i no pots fer diagnòstics i no pots decidir tractaments urgents. Això no està bé. Tot el sistema sanitari que està organitzat a tots els hospitals en guàrdia de 24 hores, reclamant que les hores de guàrdia es paguin com a mínim igual que l'hora normal ordinària que fem pel dematí, que nosaltres, per conveni, estem obligats a fer la jornada ordinària, que són les 38 hores que fem de dilluns a divendres pel dematí, però resulta, per conveni, estem obligats a fer 500 hores de guàrdia a l'any, que les fem de forma obligada i que les paguen a un preu més baix que les hores que fem pel dematí. I les hores de guàrdia les fem de nit, un diumenge, un festí, un dia a Nadal, i ens la paguen a un preu més baix per conveni, signat per conveni. Clar, això és totalment injust. Això només li passa als metges. Això la resta de ciutadans de Catalunya no fan hores extres, o si fan només 80 l'any i li paguen millor que l'hora normal. I nosaltres tenim una normativa laboral d'esclaus.
1: Clar, és una cosa que es dona una mica per fet en molts moments, de que quan ets metge hauràs de passar per tot això. El que esteu dient és de dir, escolta, que socialment es vegi així no vol dir que hagi de ser el que sigui finalment realment.
2: I el que més reclamem nosaltres és que aquestes particularitats que només les tenim nosaltres, que es negociïn a una mesa negociadora on estem només els representants dels facultatius dels metges, metgesses, psicòlogues, odontòlegs, perquè el nostre conveni de la sanitat es negocia en una mesa on estan comissions obreres, UGT, que no representen els metges, SATSE, i nosaltres estem en minoria. Llavors, la part social, la representació, estem en minoria i el que nosaltres proposem no es fan ni cas perquè no necessiten els nostres vots. Aleshores, el fonamental és que les nostres condicions laborals es negociïn en un conveni mèdic on estiguin la consellera de Sanitat i a l'altre costat els facultatius. I clar, ningú més, perquè no ha de... Els sindicats que no representen són majoritaris, les meses on estem nosaltres, llavors no podem defensar els nostres drets laborals.
1: Clar, el que passa que a partir de lo de juny, segons expliques, són moltes les hores extres que feu, per tant, aquí hi haurà un buit... i que, per tant, obligareu d'alguna forma, entenc, el Departament de Salut a actuar, no? És a dir, el Departament de Salut es podria permetre que vosaltres entreu en aquesta situació que a partir de l'1 de juny no feu hores extres que no es contemplin el contracte i no fer res? Això és una cosa que seria plausible?
2: Creiem que el que ha fet fins ara el Departament de Salut ja és irresponsable, no ser-ho amb nosaltres a resoldre el conflicte. A partir d'aquí jo no puc garantir-se el que farà el Departament de Salut, perquè jo no sé fins a quin grau de responsabilitat actuant, però jo crec que lo lògic seria que aquesta setmana mateix es reunís amb nosaltres i comencés a parlar del problema, perquè la situació cada vegada és més greu de conflicte laboral. Però jo no puc garantir que farà la Generalitat ni la consellera de Sanitat, perquè jo dic, fins ara ha fet justament el contrari del que vostè esperava. No.
1: Doncs queden pocs dies fins l'1 de juny. Veurem què és el que acaba passant finalment amb aquesta campanya Ni un minut més, impulsada per Metges de Catalunya, que ha arribat també a Sant Boi, que ha arribat a Sant Joan de Déu, que ha estat el segon hospital que s'hi ha adherit després de Bellvitge, tal com ens explicava el Francisco Castro, que és metge d'urgències del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i delegat de Metges de Catalunya. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada, gent de
2: Catalunya. Gràcies a vosaltres.
1: Seguim explicant més actualitats.

0: Avui amb un dia carregat d'informacions respecte al cas Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha ajornat la declaració de l'expresident espanyol pel cas Plus Ultra fins als dies 17 i 18 de juny. Això després de que la defensa demanés més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, després de que ahir dilluns s'aixequés el secret de la investigació.
1: Recordem que Zapatero està imputat per presumpta organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental en una causa que investiga possibles comissions il·legals relacionades amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Mentrestant, el Partit Popular pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a Pedro Sánchez, mentre la Moncloa i diversos dirigents socialistes mantenen la confiança en la innocència de l'expresident.
0: Clar, per exemple, el PNB ha dit que això no podia continuar així i el PP li diu, doncs escolta, actua de veritat. Veurem què és el que acaba passant, perquè també hem sabut que la investigació policial apunta que la casa de José Luis Rodríguez Zapatero hauria estat un dels centres de coordinació d'aquesta presumpta trama del cas Plus Ultra. De fet, segons el sumari de l'UDEF, des d'allà s'haurien planificat les ordres considerades més sensibles relacionades amb el rescat de l'aerolínia. En aquest sentit, els investigadors situen, segons aquesta trama que expliquem, Zapatero com a líder no visible d'una estructura de tràfic d'influències i, a més, assenyalen també el paper de persones del seu entorn més proper, incloses la seva secretària i també les seves dues filles.
1: En els escorcolls, la policia va trobar documentació, dispositius electrònics i més d'un centenar de joies. L'UDEF investiga moviments econòmics superiors als 4 milions d'euros vinculats a empreses relacionades amb l'expresident. Zapatero nega rotundament totes les acusacions i assegura que els ingressos investigats corresponen a activitats professionals legals i declarades.
0: De fet, aquestes joies s'està comentant molt quin és el valor que tenen, si realment tindrien a veure també amb aquesta trama. El que diu l'entorn de Zapatero és que serien al voltant de 30.000, 40.000 euros i que, per tant, doncs, no podria assimilar-se a aquestes xifres que s'estan comentant d'aquests suposats diners que s'haurien portat l'expresident del govern espanyol arrel d'aquesta trama. I no és l'únic cas que ara mateix està envoltant el PSOE, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, recordem, parella del president espanyol Pedro Sánchez, a una audiència prèvia al judici prevista per el 9 de juny. El magistrat el que investiga és presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Però el jutge adverteix que si no es presenta personalment als jutjats, podria ser conduïda per la força pública i no descarta més haver d'aplicar mesures cautelars per evitar un possible risc de fuga.
1: La decisió arriba després que la Guàrdia Civil entregués un informe en què no detecta moviments opacs als comptes bancaris de Gómez, tot i que sí que hi posa el focus en alguns contractes vinculats a la seva activitat professional. També han estat citats en la causa una assessora de la Moncloa i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
0: I aquí a Catalunya, govern i sindicats d'educació reprenen avui les negociacions per intentar evitar una nova jornada de vaga prevista per demà a tot Catalunya. Les converses arriben després de setmanes de desacords sobre les condicions laborals i també l'ampliació de plantilles.
1: La Generalitat ha aprovat gairebé 1.800 noves places per al curs vinent entre docents i personal de suport. Tot i això, els sindicats consideren insuficient la proposta i reclamen més contractacions i millores salarials. Mentrestant, estudiants de secundària i universitat també s'han sumat a les mobilitzacions en suport als docents, amb piquets i manifestacions en diferents punts del país. Les negociacions continuen obertes, mentre els sindicats adverteixen que, si no hi ha avenços, mantindran les protestes fins a final de curs.
0: I pel que fa a l'actualitat local, també segueix marcada per la vaga de docents. Recordem, demà nova vaga general, com explicàvem, la segona convocada en aquest cicle de mobilitzacions, i divendres hi haurà vaga sectorial al Baix Llobregat, també en la seva segona convocatòria. I de fet, Sant Boi respondrà a aquestes convocatòries amb una manifestació per les condicions dels docents convocada per l'Assemblea Educativa de Sant Boi. Una assemblea que, segons ens informen, no presentarà moció a través de cap grup municipal, però sí que té demanat el torn de paraula per expressar el seu malestar. Ho faran dijous al ple municipal. Des de l'Assemblea es considera que encara no s'ha donat resposta per part de la Conselleria a les seves reivindicacions. Demà conversarem a gent de carrer amb representants d'aquesta assemblea i dijous seguirem en directe al ple per explicar tot el que passi. Us expliquem també més coses. El Ministeri de Transports ha posat en servei gairebé 12 quilòmetres de nous vials vinculats a la futura autovia B25 entre Sant Boi i el Prat. Les noves connexions afecten especialment els accessos des de la B20, la C32 i la C31C amb l'objectiu de millorar la mobilitat al Baix Llobregat i facilitar l'entrada i sortida de Sant Boi.
1: Entre les principals novetats destaca l'obertura de l'enllaç de Sant Boi Sud, que connecta directament la C32 amb la B25 i dona accés al Parc Agrari i també al nucli urbà. També s'han habilitat noves connexions amb el Centre Comercial Sant Boi i la rotonda elíptica de Sant Boi Cornellà.
0: Ara mateix la pregunta és quan acabaran aquestes obres. Ho preguntarem tot seguit al regidor responsable. Aquestes obres, que recordem, formen formen part del projecte de prolongació de la B25 entre la C32 i la 2, amb una inversió global de més de 65 milions d'euros. El projecte inclou noves estructures, ampliacions de vies i millores als accessos viaris de diversos municipis al Baix Llobregat. Javier López, regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Sant Boi. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Escolta, avui et truquem perquè hem de dir que tenim bones notícies a les carreteres de Sant Boi. Com estàvem explicant ara fa uns moments, la B25 estrena pràcticament 12 quilòmetres de nous vials entre Sant Boi i el Prat. Què significarà això, Javi, per la mobilitat de Sant Boi?
2: Home, doncs és un guany fonamental que estaven esperant des de fa molts anys, no? És, la revolució, diguem-ne, de la mobilitat, de les sortides i la comunicació de, no només de Sant Boi, sinó d'aquesta part de la nostra comarca, no?, que estava, doncs, pendent de fer i que, doncs, suposarà un guany molt i molt important, doncs, per la mobilitat, sobretot les sortides i les entrades a la nostra localitat.
0: A la pràctica, com diries que ho poden notar els ciutadans?
2: Home, doncs el principal problema de mobilitat que teníem a Sant Boi era sobretot era l'exterior, la sortida. La rotonda de la C245 era un punt negre en la mobilitat del país. I doncs amb aquesta gran infraestructura que s'ha fet, hem superat 30 anys de rotonda, d'embussos, de comunicació dolenta, i bé, doncs suposarà un guany molt, molt, molt, molt, molt important, no només per sortir, sinó també per descongestionar infraestructures que són vitals en el funcionament de la mobilitat de Catalunya, no?, i que intercomuniquen equipament aquí o infraestructures com l'aeroport i el port de Barcelona i la mateixa capital.
0: Ho hem anat comentant, de fet, des de la setmana passada. Això es va posar en marxa des de dijous, que és quan es va anunciar amb una nota per part del Ministeri. Aquests dies ha funcionat bé, de moment, aquesta obertura?
2: Home, evidentment, encara estem treballant en tres actuacions que generen molèsties. Una a Cornellà, que genera les seves molèsties a l'entrada de Cornellà, i tres actuacions que restes encara pendent per enllestir d'una manera ja quasi definitiva aquesta obra. I estem parlant de la sortida de Sant Boi Nord, i estem parlant també del que seria el carril bici, que ens comunicarà com una via cíclica de primer nivell en Cornellà, i connectarà tota l'eixa de Castelldefels i Cornellà. I després, el que deia de l'àmbit de la parellada. I bé, la idea és que aquestes obres de connexió que estan pendents encara puguin estar enllestides, el que ens comenten des del Ministeri, que és el que està executant aquesta obra cap al mes de juliol. I de cara ja que seria el setembre d'octubre, que farien són les petites cosetes d'oblits o petites coses que s'han de perfeccionar, i sobretot els treballs de jardineria dels entorns. Estem molt contents perquè és una obra molt ambiciosa, una obra que és d'una gran infraestructura viària, però que ha tingut molt present les necessitats en el disseny i la integració també al que és l'àmbit urbà de Sant Boi. I es permetrà tenir també i garantir importants millores, no millores paisatgístiques, però sobretot també guanyarem una nova via cíclica que ens donarà molta connectivitat i serà molt positiva.
0: Per tant, si això ho hem entès bé ara mateix, estem parlant de que el juliol estaria acabat el que és l'obra en si i que tots els detalls estarien ja disponibles, si es compleixen els terminis, a partir d'aquest... cap a la tardor del 2026?
2: En principi, tal com s'informa des del Ministeri, que és l'àmbit tècnic, doncs aquestes tres actuacions que resten en pendents podien estar gestides, si no n'hi ha cap tipus d'imprevist a finals de juliol, sí. I a partir del setembre farien dos repàs de cosetes, i sobretot a l'àmbit de jardineria. Saps que a l'estiu doncs és força complicat, per no dir impossible, plantar res pel tema dels calors. És a dir, faria sobretot actuacions de jardineria als entorns d'aquesta infraestructura.
0: Per tant, si tot va bé el 2027, ja no hauríem d'estar parlant d'aquesta obra.
2: Doncs en principi podria ser ja història, sí.
0: Doncs queda també apuntat. Javier Roberts, regidor de Mobilitat, gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Doncs semblava impossible, però tenim bones notícies. Sembla que a partir de juliol acabarà ja aquest malson. I en esports... Avui, Albert, què destaquem?
1: Doncs que el Futbol Club Sant Boià renova l'entrenador Alberto Triguero per la pròxima temporada. Ho fa després que el primer equip masculí hagi aconseguit la permanència a Primera Catalana a l'última jornada, sumant 26 punts en 18 partits amb Triguero a la banqueta. Això ens deia el mateix entrenador del que s'esperava d'aquest pròxim any 26-27.
3: Jo crec que l'equip és el que parlàvem ja durant la temporada. Intentant una punxeta d'estabilitat, de confiança, de credibilitat, que crec que s'està fent, que ho estan fent molt bé, que ja, a mica, elles... Vam veure moltes coses, mantenir una estabilitat, un projecte, ser ambiciós, amb els peus a terra i passet a passet anar cap amunt. Només ens queda agrair a tothom i animar que continuen així de cara a la temporada vinent perquè són molt importants per nosaltres.
1: D'altra banda, ja es coneixen les primeres baixes del Club de Futbol Ciutat Cooperativa. Yacín Mesudi i Rubén Rodríguez no seguiran a l'equip de Sant Boi de cara a la pròxima temporada, on els de Javi Calvo, a falta de resolució judicial d'un recurs que pot evitar el descens, competiran a la Primera Catalana.

0: trobem ara mateix a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. De fet, ara mateix estem escoltant aquest so de fons d'una biblioteca. Estem a l'entrada. Segons anem avançant, haurem d'anar fent una mica més de silenci, perquè aquí ja veiem que hi ha molta gent que també està estudiant. I també s'està passejant per una exposició que, de fet, és el que nosaltres també estem a punt de fer, perquè, com sabeu, el passat dia 17 de maig va ser el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, i aquí a Sant Boi, de fet, s'ha fet una exposició que parla de tot això i s'ha fet justament a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Avui a Gent de Carrer ens passejarem per aquesta exposició, la descobrirem i sobretot explicarem per què és important que estigui present i quines són les reivindicacions que hi ha al darrere. I ho farem molt ben acompanyats. Mario Domínguez, què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: I benvinguda a Gent de Carrer, ella és tècnica de LGTBI de l'Ajuntament, ens ajudarà també a passejar-nos per aquesta biblioteca, però evidentment havíem de convidar també l'Àlex Socials, el seu director. Què tal, com estàs?
2: Molt bé i benvinguts.
0: De fet, ara mateix estem justament a l'entrada d'aquesta biblioteca i ara entrarem a l'exposició, però abans, Àlex, hem de dir que qui ens ha fet la rebuda és la Mulassa de Sant Boi, que s'acaba de presentar i que la tenim aquí a la biblioteca. Com és això?
2: Sí, bueno, després del dia 20, que va ser el dia de la seva presentació, està uns dies descansant de la festa major amb nosaltres, com els altres bestiaris protocolaris, i la podrem gaudir tots aquests dies.
0: Per tant, es quedarà aquí el temps que faci falta?
2: Bueno, la idea és que sí, clar, sé que té alguns bolos, no? Té algunes sortides, però el temps que estigui descansant a Sant Boi estarà a la biblioteca.
0: Doncs ens dona la benvinguda aquí a la Jordi Rubió i Balaguer, aquesta Mulassa, i justament al costat ja veiem que de fet comença aquest recorregut per aquesta exposició. De fet, Àlex, el que veiem aquí són, per començar, un cartell que ens ajuda també a introduir tot el que trobarem després, però després trobem llibres que en aquest cas han estat escollits a propòsit d'aquesta exposició, justament perquè tracten del tema del que parlarem després.
2: Sí, aquí al vestíbul tenim el que diem l'aparador cultural, que intentem sempre complementar el que està passant a la rampa d'exposicions. En aquest cas hem fet aquesta selecció de documents sobre, bueno, la reivindicació de la diversitat sexoafectiva i de gènere, i una mica per marcar que el 17 de maig dia contra la LGTBI-fòbia.
0: Això està disponible des del dia 15, per tant, una mica abans d'aquest dia 17, estarà disponible fins a final de mes, per tant, us convidem, evidentment, a que podeu gaudir-la des d'aquí, des de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, que és el que estem a punt de fer nosaltres. Maria, com és important que s'acompanyi tot això també de la literatura, que justament és un tema central aquí en aquesta biblioteca, més enllà d'aquesta exposició, que també hi hagin aquests llibres que ajudin a donar sentit a tot plegat?
1: Home, doncs jo crec que és molt important que hi hagin referents, no? I referents que surtin de la norma i que es vegi, doncs, aquesta diversitat sexoafectiva de gènere que ens atravessa a tots, a totes i a totis, i bueno, a través de la literatura i de la lectura, com dius, crec que és molt important trobar aquelles persones amb les que ens podem trobar reflectides, reflectits i reflectidis, per dir que l'amor és amor i que tot es pot.
0: Per cert, Àlex, quins llibres ens podries destacar d'aquí? En alguns que diguis, aquest és imprescindible perquè podem entendre tot el que parlem avui, d'alguna manera.
2: Bueno, ja veieu que és molt variat, eh? Hi ha alguns que tenen a veure amb els estereotips, com corres com una niña, no? El tema de l'esport, la infantesa, altres que tenen a veure també amb no pareces gay, no? Aquesta mena de prejudicis que a vegades són alguns assajos, documents que serveixen per trencar estereotips, normalitzar, visibilitzar la diversitat i, com deia la Maria, gaudir-la, no? Perquè amor és amor i tot és possible i interessant.
0: Endavant, endavant. Volies dir alguna cosa, sí, més, em sembla.
2: No, aquest fons, el que és interessant és que és un fons que tenim a la biblioteca però que és compartit. Correcte. Amb Igualtat, no? A Can Jordana teniu també una part del Centre de Documentació d'Igualtat, Feminismes i també LGTBI.
1: Exacte, que és on tenim el punt SAI, bueno, el SAI, que és el Servei d'Atenció Integral al Col·lectiu LGTBI, i com bé diu l'Àlex, doncs compartim tota aquesta bibliografia per donar, doncs, aquesta transversalitat i aquest sentit, no?, de que la diversitat sexoafectiva de gènere ens atravessa, com dèiem abans.
0: Doncs després d'aquesta introducció, nosaltres marxarem passejant cap a aquesta exposició, que la tenim justament aquí al costat, i de fet el que estem veient, i ara també ho explicaves, Maria, és una col·laboració, en aquest cas, entre l'Ajuntament i la Biblioteca. Per temes com aquests s'han de fer sinergies, és que no hi ha una altra opció.
1: Exactament, i gràcies també al Centre LGTBI de Barcelona, que ens ha facilitat, no?, i ens ha cedit aquesta exposició per poder-la, no?, doncs, tenir present entre nosaltres i donar-li aquest sentit que té tot just al maig, on tenim aquesta efemèride, que és el 17 de maig, no?, dia contra la LGTBI-fòbia, que va ser el 1990 quan l'OMS va decidir

0: No era una patologia mental, això ha de ser, no, un fora de la norma, no? Ja està als marges i bueno, la veritat que molt contents.
1: Per vosaltres, Àlex, com d'important és que hi hagi una biblioteca que també es posicioni en un tema així?
2: Bueno, per nosaltres la biblioteca està al servei de la ciutat i al servei del que estan vivint els nostres ciutadans, les nostres ciutadanes, que és la diversitat amb tots els seus aspectes, i per tant és un acte de normalitat poder tractar diversos temes, com també poder celebrar aquest 17 de maig.
1: Ens trobem ara mateix davant justament d'aquesta exposició. El primer que veiem, Maria, és què és la LGTBI-fòbia, que serveix una mica d'introducció.
0: Exacte, la LGTBI-fòbia, doncs la LGTBI-fòbia, per desgràcia, és tot aquell rebuig, no?, i tota aquella discriminació cap a les persones que es consideren, com deia abans, fora de la norma, no? O sigui, totes aquelles persones que estem als marges, doncs intentem, no?, reconquistar aquest centre, perquè si tirem de la història, això ja fa temps que dura, eh? No és cap moda ni cap cosa nova, així que la LGTBI-fòbia, doncs per desgràcia, són tots aquells rebuig i totes aquelles discriminacions que les persones del col·lectiu, per ser justament del col·lectiu, en patim d'això.
1: Clar, el problema justament és que, tot i que sigui una cosa que ve de molt lluny, segueix existint, segueix estant molt vigent i que, per tant, exposicions així s'han de continuar fent, que aquest és el gran problema, segurament.
0: Correcte, exacte. Bueno, una miqueta ho parlàvem amb l'Àlex abans, no? La idea és poder posar al centre, no?, i visibilitzar tot allò que s'ha considerat diferent, justament perquè l'heteropatriarcat o cis-heteropatriarcat en el que vivim, no?, ens diu que el que està bé, no?, o el que s'espera de totes, tots i totes nosaltres, és que siguem cis, heteros, no?, i que formem una família, no?, heteronormativa, i la veritat que no és així. Hi ha molta diversitat, no?, a l'hora d'estimar, a l'hora de ser, a l'hora de sentir, i bueno, poder visibilitzar-ho, no?, i tenir l'espai per poder fer-ho, i com deia també l'Àlex, no?, que la gent que vingui, no?, per fer ús dels altres recursos i serveis que té la biblioteca, no?, doncs que es pugui trobar amb això justament en aquest mes de maig, em sembla superinteressant.
1: Tot i que s'està avançant en alguns sentits, per què creus que això continua passant? Que sembla inexplicable.
0: Bueno, aquí potser ens posem una mica en temes polítics, no? Aquest repunt de l'extrema dreta, no?, i de discursos d'odi, que potser també en parlarem, no?, i és una mica com tot aquest rebuig cap a lo diferent, no?, i que jo sóc de les que pensa que són moltes més les coses que ens uneixen que no les que ens separen, però tot allò que és diferent sempre ens genera com, no?, com aquell desplaçament, no?, com aquell assenyalar d'una manera com super pejorativa. Aleshores, pues bueno, estem tornant una miqueta a temps, no?, de tancament, de foscor, no?, i bueno, sempre és com la minoria la que s'endú tots aquests cops.
1: Tot i que estem tornant una mica cap aquí, a tu, Àlex, et fa tenir esperança veure que també hi ha moviments paral·lels que justament intenten fer consciència al respecte?
2: Molt, jo crec que és una batalla cultural, no?, com deia una mica la Maria, i és per mi des de la cultura que podem celebrar aquesta diversitat, aquesta obertura que ens dona esperança, perquè al final som tantes les minories que fan que aquesta idea de normalitat predominant en realitat és un grup minoritari més, no? El que passa és que, bueno, s'ha imposat, i el fet de celebrar la diversitat és una manera també de dir-nos que està bé que siguem diferents, no? Que està bé que cadascú tingui els seus estils de vida i que tots poden conviure-hi.
1: Més enllà d'aquesta introducció, si seguim avançant també en aquesta exposició, ens trobem una cosa que és important a l'hora de fer pedagogia, que és que, Maria, hi ha protocols davant d'això, és a dir, que evidentment que hi ha violència, però també hi ha estructures que et defensen d'aquesta violència.
0: I sí, una miqueta, doncs, per poder sortir, no?, d'aquestes LGTBI-fòbies necessitem estar molt acompanyades de lleis, de protocols, no?, i d'una coordinació entre entitats públiques, privades, per poder tenir, doncs, aquesta cobertura, no?, davant d'aquest rebuig, d'aquest maltracte i d'aquesta violència que, bueno, que sempre han patit les minories, no?, simplement per, simple o complexament, per no estar dins d'aquesta norma que se suposa. Aleshores, pues, és molt important que existeixi, doncs, aquesta col·laboració entre diferents actors i serveis que tenim.
1: Quins serien els protocols?
0: Quins serien els protocols? Bueno, primer de tot, en funció de si hi ha una agressió física, aquí sí que s'ha de trucar als cossos de seguretat, a la policia en aquest cas, i després és molt important que totes aquestes incidències i violències es reflecteixin. Aleshores és important doncs fer com aquesta denúncia a l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, també a l'Oficina per la No Discriminació, perquè tots aquests números quedin palesos, no? Perquè, bueno, ara revisava les dades que té publicades l'Observatori i deia que des del que portem d'any són 100 denúncies les que tenim al territori català, en concret a la ciutat de Barcelona són 40, i si no estic malament, la meitat estan enfocades cap a persones LGBTI, per tant, dones que pertanyen al col·lectiu, no? Aquí crec que queda palesa, no?, la violència estructural que la dona pateix, i per tant una miqueta doncs, que afloreix, no?, doncs aquestes arrels compartides que tenim entre el feminisme i el col·lectiu LGTBI, no? Tot neix d'un focus comú en el que es critica, no?, i diguem-ne que s'atempta contra aquesta diferència. Així que crec que és molt important visibilitzar i continuar fent força.
1: I per tant diries que és necessari denunciar, no només perquè pagui qui l'ha fet, sinó tot i que no sigui així, perquè no hi hagi suficients proves o perquè no s'ha pogut identificar la persona, tot i així és important que es denunciï?
0: Evidentment, perquè és que nosaltres, no, com a éssers humans, funcionem amb números, amb dades, no? I si no hi ha dades, si no hi ha números, sembla que les coses no existeixen, i és com, ai, sí, hi ha molta LGTBI-fòbia, bueno, demostra-m'ho, no? Doncs amb números és la manera de poder visibilitzar, no, tot això, i davant de subvencions públiques i privades, doncs donar doncs aquesta empenta, no, més quantitativa, perquè es creguin la necessitat que hi ha al darrere del col·lectiu de ser protegit, per desgràcia.
1: El problema després, Àlex, és que hi ha gent que els hi treus dades i et diuen, no són vàlides.
2: Bueno, però precisament, no, entre tots diferenciem el que són fake news i el que són dades contrastades, no? A la biblioteca sempre estem amb les fonts de qualitat, amb aquells organismes que són vàlids, i sobretot, com deia la Maria, tenir les dades és fer palesa unes realitats que no volem que s'invisibilitzin.
1: De fet, seguim avançant en aquesta exposició. Abans avançaves també, Maria, quins són alguns dels elements que havíem de tenir en compte a l'hora d'analitzar totes aquestes dades, quins són els actors. I justament és el que ens trobem, no? Aquí hi ha uns agents que analitzen tot el que passa i que intenten donar-los alguna resposta.
0: Exacte. Doncs, bueno, aquí l'exposició el que ens mostra és tot just això, no? L'Oficina per la No Discriminació, que és aquest servei municipal per l'atenció i seguiment de les situacions de LGTBI-fòbia. Després tenim el Centre LGTBI de Barcelona, que és el que ens ha cedit aquesta exposició i que estem molt, molt agraïts, molt agraïdes de que hagi estat així. I bueno, no? És el que dona doncs, una miqueta també doncs, aquesta cobertura, no?, en temes psicològics, jurídics, quan hi ha una situació de LGTBI-fòbia, de violència i de més. I després, finalment, l'Observatori, no?, que és com aquesta finestra al món de totes aquestes dades que, per desgràcia, sota el meu punt de vista, són, els números són més dels que realment queden reflectits, no? Perquè moltes vegades el que passa és que aquestes minories ens creiem, no?, que bueno, és igual, això ja passa, no? Bueno, és igual, perquè ho he de denunciar si després no hi ha com una rèplica, no?, contra l'agressor o contra l'agressora. Aleshores, crec que és important donar com aquest missatge, no?, que tot i que sigui un, no sé, un insult, no?, que diguis, ai, bueno, sí, un cis heterobàsico, no?, amb tot el respecte, però bueno, crec que és la descripció, no?, d'aquestes persones que moltes vegades emeten aquest tipus de comentaris, crec que és important que això quedi reflectit i que es vegi, no?, i que tot i que hem fet un gran recorregut fins a arribar aquí en temes de drets i conqueriment de, pues això, no?, de drets, de deures també, pues que es vegi que encara hi ha feina a fer i que l'amor és amor, jo és que sempre penso així, i que tots i totes i totis pues tenim el mateix dret que tothom, existir i a ser.
1: Per tant, des de la vostra regidoria hi ha col·laboració directa amb aquestes entitats que ara citaves?
0: Bueno, directe sí.
1: En el sentit d'utilitzar quina és la feina que s'està fent a l'hora d'aplicar també les vostres polítiques.
0: Exacte, sí, ens nodrim i fem aquesta xarxa.
1: Doncs també és important. Seguim avançant, ara deies abans que hi havia algunes dades que també eren preocupants, però alhora el fet de que existeixin aquestes dades també fa que siguin problemes que puguis demostrar que existeixen i que no són sensacions, són no només xifres, sinó també persones reals que pateixen aquestes violències.
0: Correcte. L'exposició que avui ens ocupa sí que té unes dades de fa 3 anys, però bueno, segueixen existint, vull dir, segueixen existint aquestes discriminacions, i sobretot, no, en persones trans són, és el subcol·lectiu dins del col·lectiu que més agressió i més discriminació rep. Així que és una mica el que demostren aquestes dades, una miqueta el que comentava abans, no? Que en la ciutat de Barcelona, de les 20 denúncies que hi ha hagut, han estat dins de les sigles LBTI, no? Lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals, que això ens aborda a les dones. Per tant, aquí torna a aflorar aquesta com discriminació compartida, no? Que tenim entre, pues, això, polítiques d'igualtat i LGTBI en quant a la dona.
1: Potser té una resposta difícil, però has pensat alguna vegada per què? Qui té més violència, qui està patint més violència, segons diuen les xifres, és el col·lectiu trans?
0: Home, doncs perquè jo penso que sobretot les persones, o sigui, les dones trans són les persones que més violència reben, justament perquè estan com traint aquesta normativitat de ser un home, no? Com aquesta masculinitat hegemònica, estan traint això, no? Estan com transitant com cap al gènere oposat, no? I hi ha com una traïció, no? Cap a aquesta virilitat i masculinitat més tradicional, no? Que és, bueno, aquí entraríem també en temes d'estereotips, rols de gènere, no? El que s'espera d'una dona, el que s'espera d'un home, i aleshores, clar, jo l'explicació que li donaria seria aquesta, no? És com aquell home que està traint, no? Com aquesta virilitat, aquesta masculinitat, no? Més de més força, no? Com de poder, com de, no? De protecció, de proveïment. Aleshores, no? Si el col·lectiu en general, LGTBI, no? Com a minoria ja estem assenyalat, doncs, en aquestes, no, masculinitats tradicionals, pues, quan hi ha com aquesta traïció de gènere, hi ha com aquest càstig a nivell social. De fet, és que les dades ho diuen, no? Són les, sobretot les dones trans són les persones que més fòbies, més discriminacions i més abusos reben.
1: A vegades fins i tot també des del feminisme.
0: Aquí, exacte, de vegades fins i tot des del propi feminisme. És que són temes molt delicats aquests, però sí.
1: No són delicats, però també s'ha de parlar. No,
0: òbviament, i tant que sí, i tant.
1: I aquestes exposicions també és un exemple més. Hi ha un altre concepte que també s'ha de tenir en compte quan parlem de tot això, que és la interseccionalitat. Per si algú no coneix el concepte, què és la interseccionalitat?
0: La interseccionalitat són justament la combinació de tots aquells factors que, segons en un context, ens fan privilegiats o privilegiades i en altres contextos no, no? És com que un exemple d'interseccionalitat seria, per exemple, una dona racialitzada i migrada, no? O sigui, aquí té, doncs, diversos eixos que la travessen: el fet de ser dona, el fet de, per exemple, si en el nostre territori, doncs, arribés, no? I estigués considerada com a racialitzada, i una persona migrada, no? Són com eixos de discriminació que l'estarien atrevessant, no? Però després també estan els eixos de privilegi. Una, jo què sé, dona migrada, blanca, per exemple. Doncs aquí potser l'eix de la etnicitat no hi seria. No? És quan t'atreveixen diferents factors que, segons el context, et privilegien o et fan estar en un altre punt.
1: Bàsicament, entendre la lluita com un tot, no? Com el fet de que tu puguis passar per unes certes dificultats, però que això s'integri dintre d'una lluita que sigui més global, no? Que no sigui només per qüestions molt concretes, potser.
0: Exacte, no? És com, per exemple, les persones LGTBI. No només són persones LGTBI, no? Són treballadores, són mares, són tietes, són amigues, són veïnes, no?
1: Doncs... Tu creus que a vegades passa això, que quan et poses molt al davant d'una causa se't veu com només allò, i a vegades se t'intenta posar dins una caixa?
0: Jo penso que sí, no? Almenys és la vivència interna i externa que puc tenir, no? Del tema del col·lectiu. Sembla que les persones que són del col·lectiu hem de saber molt de temes del col·lectiu i hem d'estar com, no? Molt a la moda, no? I al dia de les pel·lícules, de les temàtiques, de la història. I és com, sí, no? Però i tu, per ser hetero, també coneixes la història, no? De l'heteronormativitat? No ho sé, no? Aleshores, crec que hem de sortir d'aquí. Per això a mi m'agrada fer com molt d'èmfasi en el tema de la transversalitat. O sigui, som això, però com altres coses, no? O sigui, esportistes, no sé, monologuistes o, jo què sé, ciclistes, saps? Aleshores, crec que és important que sortim d'aquest estigma o d'aquest calaix, no?
1: I sobretot persones que puguis admirar més enllà de la seva condició sexual o de gènere.
0: Correcte, correcte, però això passa, saps per què? Perquè, clar, no? Perquè com no hem tingut referents, no? Una mica el que parlàvem a l'inici, com no he tingut referents quan surt una persona, no? Visible i dius, ostres, és de la mateixa orientació sexual que jo o ha transitat de la mateixa manera que a mi m'agradaria fer-ho, és com, bueno, t'agafes això, no? I aleshores com que t'emmiralles en allò i no veus més enllà d'aquesta persona. Però jo crec que hem de començar a fer aquest exercici, no? I de fer aquesta pedagogia de que, ostres, les persones del col·lectiu, no? Sabem fer altres coses, som altres coses i això és només un eix que ens atravessa, no?
1: Com es pot fer des de les biblioteques, des d'aquesta, per exemple, Àlex, per construir aquests referents, que és una cosa importantíssima?
2: Clar, una mica és visibilitzar, no?, amb les biografies, les històries, la ficció, on a les novel·les que llegim, amb els contes infantils que expliquem, amb normalitat, doncs apareguin personatges que siguin trans o personatges que siguin intersexuals o, bueno, amb tota la normalitat, i que el que caracteritzi aquest personatge no sigui la seva orientació sexual, sinó que són l'amic més proper a la protagonista, o són el prota d'una aventura increïble, no? Una mica com ara deia la Maria, que sigui una característica més que ens ajudi a visibilitzar i visibilitzar en positiu, però que no sigui l'única característica, no? Que siguin, bueno, personatges o això, si parlem de la biografia, no? Que veiem que han estat inventors, inventores, esportistes, artistes, sí? De múltiples professions i sense límits.
1: De fet, si s'amplia una mica més el focus, quan es parla de cultura, per exemple, no? Que en el fons, quan dèieu guerra cultural, per exemple, quan explicaves aquests llibres que ve a l'inici, no deixa de ser cultura. S'explica una cosa, que és a dir, escolta, quan es fa cultura relacionada amb temàtiques LGTBI, per exemple, no s'està fent per un públic LGTBI, s'està fent per un públic general, perquè són històries transversals, que és una mica el que venies a explicar també.
2: Correcte. Són les històries que ens expliquen com són com a éssers humans, no? I els éssers humans som capaços de fer moltes coses, no? Ens enamorem i tenim projectes de vida i podem crear, no? I viure mil aventures, i bueno, hi ha característiques que això, l'origen, les diferents històries que ens trobem a la nostra vida, fa que siguem únics i genuïns, però igualment dignes i igualment inspiradors de tothom, no? Sigui quina sigui la seva orientació, gènere, estil de vida.
1: Una cosa que vols afegir, Maria, em sembla que sí, eh?
0: Sí, és que m'estava venint molt, molt a la ment, que és això, no? Que el col·lectiu no fem coses pel col·lectiu. El col·lectiu fem coses com la gent que no forma part del col·lectiu fa coses també, no? O sigui, els llibres que tenen referents, no? De diversitat sexoafectiva i de gènere, no? Dissident, no només és per les persones del col·lectiu en aquest cas, sinó que és per tothom, no? Jo crec que és una cosa que també que hem de començar a instal·lar-nos en el cap. O sigui, els drets del col·lectiu LGTBI ens competa a tothom, perquè la diversitat sexoafectiva de gènere és per tothom, no? I el fet de sortir de la norma no significa que la norma no estigui dins de la diversitat.
1: Sí, però com li fas entendre això a algú que entén, per exemple, la sexualitat en aquest cas com una cosa 100% tancada? Com li pots fer entendre que el fet de que el col·lectiu LGTBI aconsegueixi uns drets li pot venir bé amb ell també d'alguna manera?
0: Perquè són drets humans. És que els drets del col·lectiu LGTBI són drets humans. O sigui, és que potser per ser lesbiana no tenim dret a existir, les lesbianes, o els gais, o els transsexuals, o els intersexuals. Són persones que coexistim, que cohabitem en aquest planeta, que tothom hem de respectar i de cuidar, i d'alguna manera també entre nosaltres, no? O sigui, jo crec que la clau d'això és pensar que són persones, no? I fer com aquesta deconstrucció de dir, vale, o sigui, les identitats, orientacions, no? I maneres de ser dissidents no deixen de ser una forma d'existir, i com a forma d'existir, pel simple fet d'estar en aquest planeta, no, hi ha uns drets humans que s'haurien de complir. Per tant, això ens implica a tothom. I el fet de que, no, jo, persona del no col·lectiu, pugui respectar a una persona que sí ho és, a mi això no m'ha d'importar en algun punt, no? O sigui, si estan agredint alguna persona, s'està cometent una agressió, està havent una discriminació, està havent, no, un discurs d'odi. En teoria, jo penso, no, que hauríem de ser suficientment amples de cap, no, per dir, ei, estan atemptant, no, contra algú dels meus, no sé com dir-ho, no? com a espècie humana. Aleshores jo crec que és per aquí, o sigui, no compartimentar tant. I si es fa és justament perquè hem sigut una minoria molt discriminada, no? I que no hi ha com aquesta equitat en drets i en poder existir, viure i estimar lliurement. Això no ho hem tingut, se'ns ho ha negat molt al llarg de la història.
1: Per tant, una mica més d'humanitat.
0: Sisplau.
1: Parlant d'humanitat també, arribem al final d'aquesta exposició, en l'últim punt també que es vol destacar, en aquest cas sobretot parlant de que les dificultats que a vegades pot haver-hi a l'accés a la protecció internacional, que d'alguna forma existeix, però que com hi ha moltes circumstàncies, és el que comentava abans, que també afecten aquí pel mig i moltes molt complexes també de resoldre, a vegades fa que puguin haver-hi problemes en aquest sentit.
0: Exacte, no? Aquí ens torna a portar el tema de la interseccionalitat, no? Jo crec que si estiguéssim en una societat menys individualista, que sota el meu punt de vista cada vegada ja estem més en aquest punt, coses com aquestes potser no serien tan necessàries, no? Perquè miraríem cap al costat i pensaríem en això que acabem de comentar, no? Que totes són persones amb les nostres històries, no? Amb, no ho sé, el nostre recorregut, les nostres pors, i que tothom tenim dret a existir, no? I ja està, i tenir unes condicions de vida dignes. I últimament, doncs, bueno, per desgràcia, estan havent-hi com molts moviments migratoris involuntaris, no? Causats per guerres injustes, no? I pel benefici dels de sempre o de les de sempre. Aleshores, crec que és important que bueno, que tinguem en compte, no? Com aquesta transversalitat en la mirada i que també, no? Tenim diferents eixos, que és el que parlàvem abans de la interseccionalitat, i que és important poder-nos defensar, però com veure'ns com a un, no? O sigui, no separar-nos per mi aquestes petites diferències, que és com, doncs a mi em pot agradar la verdura i a tu el peix i tot bé, no? Però bueno, de vegades quan es tracten temes delicats, no? Justament per això, no? Que per mi com que toquen en l'arrel d'aquest món capitalista i heteropatriarcal en el que vivim, clar, quan algú surt d'aquí, pues és castigat. Per què? Pues perquè ets un hereje, no? I això no hauria de ser d'aquesta manera.
1: Arribem al final d'aquest recorregut. Després de tot el que hem parlat, no sé quina és la conclusió que podríem treure d'aquesta exposició. És a dir, arribes al final del recorregut, a tu, per exemple, què és el que et ressona?
0: Pues em ressona que jo crec que hem fet un bon camí, no? Quant a conquesta de drets. De fet, amb aquesta exposició ens parla de la llei 11-2014, però que ha quedat derogada per la nova, que va estar aprovada a principis d'aquest any, no? La 13-2025, i que, bueno, que aquesta és més garantista, no? I que implica tots els agents i serveis que tenim a disposició perquè hi hagin com mesures en contra d'aquestes persones agressores, no? En canvi, l'anterior era com més preventiva, no? Més garantista. Aleshores, jo penso que és important, no? Continuar en aquesta línia i que tot i que, no, aquesta sigui com una llei autonòmica, bueno, ens empara, no? I que no ens protegim sota un paraigües, no, d'aquests discursos d'odi cada vegada, no, més flagrants, més campants per les xarxes socials, aquests, no, aquestes persones amb pues sí, no, amb aquest tipus de discursos més de dretes, pues continuen havent-hi, no, aquests espais de colors on es continua mirant cap a la diversitat amb una mirada de carinyo, no, i d'humanitat i de generositat que crec que ens cal a tothom.
1: Àlex, què diries que t'emportes?
2: Bueno, per mi aquesta idea de la Maria, no, que aquest món de colors fa que ens interessem per les vides de les nostres veïnes, dels nostres veïns, que volem que tinguin la millor dignitat, la millor vida possible, perquè tots plegats voldríem, no, una vida més feliç per cadascú de nosaltres i per la gent que ens envolta, no, més enllà de la nostra família.
1: Àlex, m'ha dit una cosa abans la Maria, que després m'ha sorprès una mica, que em diu, escolta, és que no sé com em sortirà això perquè no he fet gaires entrevistes. Escolta, Àlex, ha fet una exhibició, eh?
2: És molt bona, jo aprendré moltíssim i m'encanta que estem col·laborant molt
0: i seguirem
2: aprenent perquè és molt crac, un gust.
1: Director de la Biblioteca Jordi Rubí Balaguer, Àlex Cusials, gràcies.
2: A vosaltres.
1: I ens ha acompanyat també en aquesta exposició la Maria Domínguez, que és la tècnica LGTB de l'Ajuntament de Sant Boi. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, sempre.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.

0: Passant 6 minuts de les 7, Paula Pascual, què tal, com estàs?
1: Bon dia.
0: I Berta Vallès, què tal, com estàs?
2: Molt bé, molta calor, eh? Aquí sí està
0: bon
2: bé.
0: Bon dia, tu, no, Paula? Tu...
1: Bueno, bona tarda, ja no sé.
0: Disculpa, et demano disculpes.
1: Bon dia, sempre està ben dit,
0: oi? Totalment d'acord, sí. És el que t'anava a dir.
1: Sempre. És que ja hi havia queixes, només arriba.
0: Paula, has vist que ràpid sóc? Vull dir, jo estava fa un minut a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. He començat a córrer i he arribat aquí i estem per fer la secció a l'estudi. Vull dir...
1: El de teletransportar-se és un bon poder.
0: És increïble.
1: A mi m'encantaria tenir-lo.
0: Jo ho he pres des que faig ràdio i és increïble. Ho recomano, eh, Berta?
2: Sí, jo, si hagués de tenir un poder, podria triar-hi aquest, eh?
0: Sí.
1: Home, és el més útil, no? Sí. I amb el que t'estalvies més diners, segurament, també.
0: Justament avui parlarem d'una dona que no sé si tenia superpoders, ara m'ho explicareu, però que com a mínim era molt especial.
1: Sí, bueno, avui us portem un programa de cases que us faran explotar el cap, eh, una miqueta. Us parlarem d'una dona que es va avançar segles a la seva època i d'un concepte molt boig, que és la ciutat feminista.
2: Exacte, oblideu-vos de la imatge típica de l'edat mitjana, amb cavallers, castells avorrits i dones tancades a la torre. Avui viatgem a la França medieval per conèixer la veritable queen del segle XIX, que és la Christine de Pizan. Us sona el nom?
0: Sí.
3: No, no, a mi no em sona.
0: Ara ho descobrim.
1: A veure, Berta, posa'ns en context. Qui era aquesta influencer medieval?
2: Sí, influencer. La Christine va néixer a Venècia l'any 1364, però ben aviat es va traslladar i es va criar a la cort francesa.
1: I com és que es va acabar, la cort francesa, si era de Venècia?
2: Com es nota que faig jo el guió? És broma, no.
1: Perquè...
0: Estan a Venècia, jo crec que tampoc t'has d'amora massa.
1: Bueno, nois, a veure...
2: Què passa aquí? Ella tenia alguns privilegis i és que el seu pare era l'astròleg del rei Carles V de França.
0: Ja passa això amb els influencers.
3: Nepo baby,
0: eh?
1: Una mica.
0: Ja passa això amb els influencers.
2: Una mica d'enxufe des d'un principi. Gràcies a la posició del seu pare, la noia va tenir doncs, el privilegi de rebre una educació molt àmplia, una cosa raríssima doncs, per la dona d'aquella època, no?
1: Sí, molt bé pel pare, s'ha de dir. Però bueno, estem al segle XIV, així que per molta educació que tingués, la devien haver casat superjove, no?
2: Sí, efectivament. A la tendra edat de 15 anys es va casar amb un home anomenat Etienne du Castel, que era secretari reial, i amb ell va arribar a tenir 3 fills.
1: I com va anar la cosa amb aquest senyor?
2: Doncs, desgraciadament, aquí ve el gir de guió dramàtic, que 10 anys més tard d'haver-se casat, la Christine es queda viuda. Imagina't el panorama, tenia només 25 anys i es va trobar de cop i volta doncs, amb els 3 fills i diversos familiars al seu càrrec.
0: Clar, i sobretot això, el fet de que hi ha una vida que des d'un moment primer se t'ha com imposat d'alguna manera. I
1: sí, sí.
0: Molt, molt, molt joves, que és una cosa...
1: Yes,
0: no, no impensable perquè vés a saber, bueno, vés a saber, no? Passen coses increïbles a moltes parts del món, però clar...
1: Ja, però és veritat que si t'ho imagines, 25 anys és ni literalment nosaltres l'any vinent, eh?
2: Sí, no.
1: Tu t'ho imagines amb 3 fills? Jo personalment no.
0: Hauríem de córrer molt, no?
3: I viudo, eh?
1: I viudo, és que clar.
2: A què li transportaves, no?
3: Potser de cop.
0: Bueno.
1: Bueno,
2: deixem-ho estar.
0: Sí.
1: Tornant a la història de la Christine... spoiler una mica, aquí és on la societat medieval doncs, li deia que s'havia de tornar a casar corrents per sobreviure, no? Perquè al final una dona viuda...
0: Això sí que es tenia com aquesta consideració de dir si ets viuda ets com invisible?
1: Bueno, no invisible, però sí que és veritat que la gent no es tornava a casar perquè al final és... Què anaves a fer si no estaves en matrimoni, no?
0: Però això amb els homes també, no?
1: Sí, bastant.
2: Sí, perquè no es concebia,
1: sobretot, diria
2: no es concebia l'opció.
1: No.
2: Sol, no.
0: És com un fracassat.
2: Exacte.
1: Bueno, i que també la figura de les dones era mera reproducció. Llavors, clar.
2: Menys la Christine. Que, bueno, la Christine va dir, un moment, jo tinc altres plans, no?, abans que casar-me, i en lloc de buscar un altre marit o tancar-se, doncs, en un convent, va decidir que mantindria tota la seva família amb el seu propi treball, amb la seva pròpia feina, no?, amb el seu sou.
1: Sí, també s'ha dit que tenia el privilegi de poder fer això,
2: sí, clar.
1: Però bueno, quin era aquest treball màgic amb el que podia mantenir tantíssima gent?
2: Doncs, l'escriptura. Es va posar a redactar tota mena de textos, es va posar a redactar comentaris polítics, tractats filosòfics, biografies i fins i tot històries d'amor, i d'aquesta manera tan impressionant doncs, es va convertir en la primera dona de tota la història d'Europa a guanyar-se la vida de manera professional com a escriptora.
1: Vamos, una jefa.
0: Sí.
1: I què escrivia per petar-ho tant?
2: Què creieu que escrivia?
0: Doncs... Doncs, no sé, ganes de saber-ho.
2: Escrivia de tot, escrivia des de comentaris polítics, des de tractats de filosofia, biografies, fins i tot històries d'amor, d'aquestes que t'agraden tant, Jon.
0: Sí, home, clar.
2: Però el Salcedo de veritat arriba quan es converteix en la primera hater justificada, o sigui, de manera justificada, sí, d'un dels llibres més famosos d'aquell temps, que és El romance de la rosa.
1: Per què es va convertir en una hater?
2: Jo t'ho contesto, Pablo.
0: Sí.
2: Era un llibre...
0: A Pablo avui té com moltes preguntes.
1: Sí, jo... M'he quedat fascinada,
0: la història. Té dubtes,
2: jo te les contesto. Era un llibre supermisògin, doncs, que pintava les dones com unes mentideres, com unes manipuladores, i només interessades en seduir. I la Christine, doncs, s'hi va enfrontar obertament i va qüestionar, doncs, tots aquests estereotips tòxics, sent una de les poques veus que s'hi atrevia.
0: Perquè era com un llibre que estava com molt respectat en aquella època, o...?
2: Sí, sí, era un llibre com... que més ho va petar en aquell temps, diguéssim, sí. Llavors que era com un llibre molt respectat, i ella va ser qui va dir això és terrible, no?
0: I aquí es veu també, això és una cosa que, clar, que ha canviat moltíssim i també és una de les claus de perquè hi ha algunes coses, no totes, però hi ha algunes coses al món que sí que funcionen, que és que ja no és una excepció tenir una educació. I si en aquell moment sí que ho era, doncs segurament pots arribar a un tipus de reflexions que si no la tens segurament és molt més difícil.
2: Sí, clar.
1: Sí, a mi també el que em sorprèn molt sobretot d'aquesta, o sigui, d'aquest cas és que al final tu pots tenir moltíssima educació, però moltes vegades aquestes idees, si no surten o sorgeixen, o sigui, si no sorgeixen en espais com col·lectius, moltes vegades és molt difícil arribar-hi, no?
0: Home, clar.
1: És molt difícil que les tinguis per, com tu sol, i tampoc crec que ja tingués moltíssima...
2: A veure, sí que devia trobar en un lloc on devia tenir com el privilegi de poder arribar a certa gent. Vull dir, no començava,
1: sí,
2: des de baix.
1: Sí, però no és com ara.
2: No, no és com ara, 100% no és com ara. Però crec que dins del que era, doncs era prou escoltada, diguéssim, no? Pel que era l'època, no?
0: Sí que és veritat, sí. Això, i és interessant que moltes bones idees o coses que es poden acudir ho fas a través de les converses amb la gent i
1: exacte,
0: que és el que
1: sí.
0: et van dient i aquí es genera una mica tot això, que clar, si estàs sola o pràcticament sola, doncs suposo que és més difícil.
1: Sí, no, per això que jo és una cosa que penso com tota la meva admiració. Però bueno, tornant a la seva història, no es va quedar només en una crítica.
2: Recordem la crítica al llibre que estem parlant, el romance de la rosa.
1: Doncs això no només es va quedar amb una crítica, sinó que ella mateixa va escriure pues, el seu llibre més famós, que es diu La ciutat de les dames, i és literalment un manifest feminista on s'inventa doncs, una ciutat sencera només per dones.
0: És tot ficció, entenc, no?
1: Sí,
0: tot
1: sí,
0: i que
1: sí,
0: parli
1: sí,
0: del no, món sí, i parli sí. de la societat, un llibre
2: completament
0: de ficció.
2: Completament utopia.
1: Sí, i a part és una mica com també una metàfora.
2: Sí, i és a dir, una ciutat només per dones, això és, sona... evidentment, a utopia i sona a pel·lícula de Marvel, no? De ciència-ficció una mica. Com funcionava això, Paula? Perquè...
1: Doncs a La ciutat de les dames ella el que defensa és que les dones no són inferiors als homes per naturalesa, no? Argumenta que si les dones semblen estar doncs, semblen estar en un segon pla és simplement perquè les han privat d'educació, com el que dèiem
0: és
1: abans,
0: que és això, és
1: i de les mateixes oportunitats sí. que els homes. Llavors, així, doncs, en aquest llibre el que fa és construir doncs, una ciutat on les dones són valorades pel seu talent i les seves virtuts, i ojo també va escriure un poema per Joana d'Arc on aplaudia doncs, la seva valentia, no? O sigui que era molt fan d'ella de l'empoderament femení.
0: Però és interessant també això que deies perquè sí que és cert que han de coexistir les dues coses, és a dir, si tu tens oportunitats les mateixes en el sentit de l'educació pot ser que tot i així després no acabi arribant això a tenir les mateixes oportunitats per en el món real, és a dir, fora de l'educació. Sí. Per exemple, l'altre dia venia al programa una enginyera, que és la Núria Salen, que ha estat nomenada com a filla predilecta de Sant Boi per tota la feina que ha fet també en aquest sentit, i el que ens deia és de dir, és que hi ha bastantes més dones que homes a les universitats. El que passa és que després al món real les figures de poder les segueixen ocupant homes i per tant és difícil que tot això que genera les universitats després acabi traduint-se també al món.
1: Bueno, i és que a part, jo poder no estic d'acord, però jo crec que per molt que tinguis les mateixes oportunitats ja estàs partint d'un lloc diferent, perquè al final no parteixes igual si ets un home que si ets una dona. Per tant, és igual que et donin les mateixes oportunitats. En plan, t'estan donant... O sigui, és una mica com el concepte aquest d'igualtat i equitat, no? O sigui,
0: sí,
1: al final és
0: sí,
1: que
0: sí.
1: no estàs partint del mateix lloc.
2: Sí. Completament.
0: Doncs una ciutat de ciència-ficció.
2: Sí.
3: Tota la mitjana.
2: I el que és fort ja. és que ho va escriure fa més de 600 anys, penses això, i és molt
0: 600
2: fort.
0: 600 anys,
2: sí. I això de la ciutat de les dames doncs, ens porta a la segona part del programa, perquè això de crear espais pensats per nosaltres i, o sigui, per nosaltres i per a nosaltres, no es va quedar a l'edat mitjana, sinó que ha seguit.
1: Exacte. En la literatura i en la cultura pop hi ha un munt de ciutats fetes per i per a dones. En els còmics de superherois, per exemple, viatgem a Temistira, l'illa d'on ve Wonder Woman i les famoses Amazones. No sé si aquesta pel·li sí que la coneixereu. O la història, sí, o el còmic.
2: Sí. Ell sempre diu això.
0: Jo sempre.
1: O Arcàdia, la nació liderada per Hulka, o el món dels Tamarons.
2: I tant que sí, Molta ciència-ficció i també llibres com Terra d'Elles, de Charlotte Perkins Gilman, però i a la vida real com podem trobar això? Doncs la Paula ens ho respon ara, no patiu.
1: Doncs hi ha gent que hi treballa moltíssim. Per exemple, a Barcelona existeix el col·lectiu Punt 6, que són unes arquitectes i dones constructores de ciutats que esperen molt seriosament la perspectiva de gènere i l'urbanisme inclusiu.
0: Això no passa, entenc, per tant, a les ciutats actuals. És a dir, a la Barcelona actual no està construïda en perspectiva de gènere?
1: No. Segurament no.
0: Quines són les coses que creieu que hi faltaria perquè estigués realment construïda com una ciutat amb perspectiva de gènere?
1: Pues mira, la ciutat no sé, però jo tinc una queixa, que és la dels lavabos. Sí. Que els lavabos de dones no estan fets pensats per una dona, això t'ho asseguro.
0: A veure, per què?
1: Perquè
0: per
2: les copes, no?
1: Jo vaig amb la meva copa menstrual i em desangno i m'embruto tota de sang per poder-me canviar. I això a mi em sembla que no està ben fet.
0: Què s'hauria de fer perquè això sí que s'inclogués?
1: Home, pues a mi que em posin una petita pica al costat del vàter. És que tampoc
2: és fàcil com posar una piqueta,
1: Sí,
2: és veritat.
1: O que sempre hi hagi paper, que al final les dones, per lo general, les necessitem. Les persones menstruants, sobretot, necessitem que hi hagi paper.
2: Sí, persones menstruants, ja no dones.
0: I per arribar fins a aquesta conclusió, doncs, segurament és més fàcil si hi ha més dones dissenyant, no?
1: Pues segurament. O, com a mínim, que se les tingui en compte i se les escolti, que hi ha un petit pas.
0: Perquè, sent realista, arribaries tu abans que jo a aquesta conclusió.
2: Sí, això és veritat.
1: Sí. Però bueno, tornant una mica també al que és això de les...
2: Del col·lectiu Punt 6.
1: Exacte. Què vol dir exactament?
2: Clar, no és posar semàfors de color lila perquè ens entenem. Ara és un col·lectiu que existeix a Barcelona que vol dir planificar ciutats on el centre sigui la vida i no només el treball o els cotxes. És a dir, significa crear barris on tornar a casa de nit, per exemple, sigui segur i no suposi cap perill per ningú. I, de fet, han fet això, el col·lectiu Punt 6, han fet més de 80 tallers amb l'Institut Català de les Dones, analitzant una mica l'experiència de les dones en el seu entorn quotidià. I fins i tot van guanyar el premi a la millor pràctica de dones transformant la ciutat l'any 2013.
1: Sí, és a dir, van agafar una mica la idea aquesta bojament visionària de la nostra amiga Cristina Pizan i al final la van... Pues clar, la nostra bèstia. I la van portar als carrers del segle XXI, no? Pues el seu pensament ressona amb tanta força avui en dia que l'educació i la igualtat d'oportunitats continuen sent el pilar bàsic del feminisme actual.
0: És allò és com una espècie de fonament.
1: Sí. Mm. És el fonament, jo crec. Mm.
2: Jo l'havia estudiat a la uni, Pizan. Bueno, vosaltres no, perquè jo vaig fer el minut, però...
1: Tu no, que feies periodisme.
2: Bueno, jo també feia en teoria, però bueno, sí, és igual, deixeu-ho estar. Qui fa el que pot?
1: No, en aquella facultat no fan prou. En fi!
0: Sí, conclusió, abans d'entrar en...
2: Conclusió.
0: En llocs que potser sortirien malparats.
2: No, no cal.
0: Deies, Paula?
1: No, que ja està, ens hem quedat sense temps, però bueno, que crec que la lliçó d'avui ha estat clara, que és que si la societat medieval no et dona respostes, pues agafa un bolígraf, no? Inventa't una professió i pues no et caiguis davant dels haters, que aquesta dona ho va fer molt bé.
2: Sí, completament.
0: Doncs, Paula Pasqual, moltes gràcies. I Berta Vallès, també moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Ens retrobem la setmana vinent.
2: I tant.
1: Fins la propera.
0: Seguim explicant-vos més coses.

0: 10 minuts i seran 8:45 de la tarda. Avui a Gent de Carrer parlem també d'un tema que és global i que alhora és urgent, que és el poder de les grans multinacionals i també el seu impacte en la política, els drets humans i els conflictes internacionals. Sobretot això va a la xerrada que impulsa la Rutlla aquí a Sant Boi per aquest divendres, i en parlem amb la seva protagonista, que serà la politòloga i també investigadora Júlia Martí Comas. Què tal, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: I benvinguda a Gent de Carrer. La xerrada que serà aquest divendres amb un tema que és dens, però no per això és menys important. Com diries que ho encararàs de cara a fer-ho arribar als santboians i les santboianes?
1: Mira, doncs bàsicament el que jo vull transmetre és, primer, que ens fem conscients, no, d'aquest gran poder que tenen les empreses multinacionals i començar a veure-ho com una cosa que no és normal, no? Com desnormalitzar que hi hagin empreses, doncs, com Repsol, per exemple, que s'ha pogut lliurar d'un impost només fent pressió als polítics i d'un dia per l'altre, doncs, van decidir canviar els pressupostos per fer-los a mida, o que hi hagi una empresa com ICL, una empresa sionista israeliana que finança el genocidi, que segueix operant al Bages, no? Empreses enormes amb un gran poder que aconsegueixen poder seguir operant amb total impunitat, i això ho hem de posar sobre la taula, no? Però, clar, només parlar d'això també és una mica decepcionant, no? Frustrant, ens quedem com enfadades. Llavors, jo també vull intentar, en aquesta xerrada, donar respostes, donar solucions, parlar de les alternatives, parlar de totes les coses que tant podem fer nosaltres com a ciutadans i ciutadanes, com també les coses que haurien de fer els polítics, que hi ha algunes coses que s'estan debatent al Parlament català en aquest sentit, i és del que volem parlar.
0: Diries que a vegades, quan veiem aquestes empreses, les veiem tan grans, amb tant de poder, que ens sembla impossible que hi puguem fer alguna cosa?
1: Sí, no? Ens acostuma a passar que pensem que, bueno, que són intocables, no? I per tant ja no estan a les agendes ni dels moviments socials ni dels partits polítics. És com assumim que contra aquestes grans empreses no hi ha res a fer, no? I això està començant a canviar. O sigui, no sé si heu seguit el que ha passat amb el moviment Revoltes de la Terra fa un mes al Bages, quan hi va haver una gran mobilització, més de 3.000 persones mobilitzant-se contra aquesta gran minera. També, no? Hi ha hagut grans boicots, hi ha hagut diferents estratègies que han funcionat, no? Per pressionar les empreses, i això, doncs, n'hem de parlar més, ho hem de posar més sobre la taula i hem de començar a parlar de com podríem desvincular-nos, no? Tenir una vida que no passi des del moment que ens llevem i que ens fem el primer cafè i ja està mediat per una multinacional, com ho fem també, no? Com per poder desenxufar-nos i no ser còmplices, no? Còmplices de tot aquest sistema.
0: I com ho podem fer?
1: Bueno, doncs de diverses maneres, no? Per una banda, a nivell com més individual, però bueno, no m'agrada parlar només de lo individual, perquè tot té una part col·lectiva, no? Perquè per poder-ho fer possible necessites també que hi hagi col·lectius que t'ajudin, no? A crear aquestes alternatives. Però un primer pas seria, doncs, per exemple, no tenir l'energia contractada amb una gran multinacional, sinó tenir-la amb una cooperativa com Som Energia, per exemple, no? Que això és un pas individual, però que sense la cooperativa, no? Sense la gent que va impulsar Som Energia no hauria sigut possible. O apuntar-se a un grup de consum, no? A una cooperativa de consum. Això és més en el pla de la nostra vida quotidiana. Però després crec que també és important, no? Visibilitzar aquestes campanyes, aquestes estratègies que estan sobre la taula, no? Ara és molt forta la campanya de boicot, sancions i desinversions en solidaritat amb el poble palestí, que justament posa el focus en les grans empreses que estan sostenint aquest genocidi, no? Hi ha una relatora de Nacions Unides que està dient-ho molt clar. Necessitem deixar de donar suport a empreses com Airbnb, com Booking, que estan finançant, no? Que estan col·laborant amb aquest genocidi. I per últim, com deia, també hi ha propostes a nivell institucional que just en el Parlament català s'està debatent aquests mesos. No, portem molts anys ja pressionant perquè això avanci i sembla ser que ara està més a prop, que és una proposta per crear un centre català d'empresa i drets humans, que seria un centre que ajudaria a les comunitats afectades per aquestes grans empreses a poder investigar aquestes empreses i poder fer informes que després poguessin també acabar en uns tribunals. I això és una cosa que estem pressionant molt des de les entitats de la societat civil catalana, perquè creiem que seria una eina molt útil, perquè una de les coses que normalment passa és que la gent que es veu afectada per una gran empresa, doncs, pensa, per exemple, no, al Perú, quan Repsol va fer un gran vessament de petroli i això ha quedat amb la impunitat. Doncs aquesta gent, aquests pescadors que es van veure afectats, no tenen la capacitat per denunciar aquesta empresa, per fer tot el procés jurídic. Pues necessitem eines públiques, amb finançament públic, com seria el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, per poder donar suport, no?, i fer-nos responsables, perquè al final aquestes empreses operen a Catalunya, porten també els seus beneficis cap aquí, no?, i necessitem com fer consciència, no?, de que al final aquestes empreses no només exporten riquesa o aquesta idea, no?, de que si les empreses catalanes, espanyoles, els hi va bé, a totes ens anirà bé, bueno, però a quin preu, no?, a costa de quines vides, de quins territoris i demés.
0: I també és interessant veure com es comunica tot això, perquè és cert que no podem negar que són empreses que tenen un gran control sobre tot el que passa, també tenen un gran control mediàtic. Per tant, com s'escollen les estratègies a l'hora de comunicar tot això que ens estàs explicant perquè pugui travessar a vegades aquestes barreres que poden posar les pròpies empreses multinacionals?
1: Bueno, això és un dels principals problemes amb els que ens trobem les entitats i les organitzacions que treballem sobre aquests temes, que molts cops ens trobem amb una barrera comunicativa. Això, les companyes que estan en el moviment de solidaritat amb Palestina ho veuen claríssim. Quan parlen en general, no?, de la solidaritat amb el poble palestí, del que està passant a Gaza i de més, la premsa, els mitjans se'n fan ressò, quan posen el focus en empreses concretes i diuen, mira, és que una manera de que es comencin a moure coses, de fer una pressió real, seria tocar aquestes empreses, d'això ja no se'n parla, no? És molt més complicat. Llavors, bueno, necessitem crear altres estratègies, utilitzar les xarxes socials, fer xerrades com aquesta que farem a Sant Boi, conscienciar la gent i que sigui més a través d'altres maneres de comunicar més informals, com al final es va fent córrer el discurs, no?
0: Clar, sobre el que deia, seria una mica la diferència entre fer un activisme més de proclama o d'idees més generals o baixar-ho a coses concretes que aquí costa més perquè, clar, significa haver d'actuar d'alguna manera.
1: Sí, al final també és veritat que hi ha moltes maneres, no? Com deia abans, doncs també dedicar temps a una cooperativa de consum, per exemple, no? I que un dia a la setmana estiguis fent un torn per aconseguir que tu i els teus veïns, en lloc d'anar al Mercadona o en lloc d'anar a una altra gran cadena de supermercats, doncs estigui donant suport a petits productors, a productors locals i en agroecològic, doncs ja és molt, no? I potser no estàs d'això fent la gran proclama, però també estàs mostrant que una vida sense aquestes grans multinacionals és possible.
0: Explicaves que és important donar solucions perquè no hi hagi aquest pessimisme que faci que sigui pràcticament impossible imaginar la idea de viure una mica més, almenys al marge, d'aquestes grans empreses multinacionals. De fet, ara mateix, quan feies les explicacions, proposaves també algunes solucions concretes. Hi ha algun lloc, alguna guia, algun recurs al que algú que vulgui informar-se sobre el tema pugui trobar respostes concretes i pugui trobar recursos?
1: Mira, et recomanaré dues coses. Per una banda, hi ha un mapa que es diu Alerta DH, que és un mapa que hem fet des de diverses entitats per la justícia global, on posem diversos casos de vulneracions de drets humans per part d'empreses catalanes o que operen a Catalunya, que això és molt interessant, no?, per prendre consciència del que està passant a altres territoris, no?, i estem en un moment en el que doncs, tothom està molt preocupat pel seu dia a dia, pel seu futur, per arribar a final de mes, i llavors ens costa, no?, mirar més enllà i mirar el que passa a altres territoris, però és important, no?, que no ens oblidem de que, vale, sí, aquí potser ho estem passant malament i cada vegada hi ha més precarietat i més, però a altres territoris encara està la cosa pitjor i necessitem fer-nos conscients de que tot està interconnectat, no? Això per una banda, i per l'altra banda, doncs, també us puc recomanar un llibre que vam treure, que vaig escriure jo amb una companya que va fer les il·lustracions, que es diu El manual ecofeminista contra el poder corporatiu, que justament és un manual molt pràctic, amb molts exemples, amb moltes alternatives concretes, que serveix, ajuda molt també a pensar, bueno, vale, què podem fer, què puc fer amb els meus veïns, amb les meves veïnes, amb la meva assemblea o amb el meu grup de consum per seguir sumant, no, en aquesta lluita contra aquestes grans empreses.
0: Ara parlaves de l'ecofeminisme, que és un moviment que també te'l festeu d'alguna manera. Quina és la mirada que diries que té del món ara mateix l'ecofeminisme? És a dir, com veu el món ara mateix l'ecofeminisme?
1: Bueno, l'ecofeminisme fa dues coses, no? Per una banda, diu, necessitem interconnectar l'anàlisi de les violències i de les opressions. No és suficient, no?, amb tenir un anàlisi segmentat que per una banda mira les violències patriarcals i per l'altra mira les violències més econòmiques o les violències per identitat de gènere o pel que sigui, no? I trenca amb aquesta mirada fragmentada i planteja que tot està interconnectat, no? I que, per tant, l'opressió contra les dones, l'opressió, l'explotació de la naturalesa tenen lògiques comunes, no? I estan interconnectades. I, per l'altra banda, també proposa alternatives que el que plantegen és dir, vale, si volem trencar, no?, amb aquesta cadena de violències i d'opressions, què necessitem? Doncs el que necessitem és posar al centre el que sosté la vida, el que fa que la vida pugui reproduir-se, que puguem viure amb dignitat, no?, que tinguem una vida bona. I llavors la idea, no?, que planteja és que necessitem deixar de pensar en el creixement, deixar de pensar en generar més ingressos, no?, amb el benefici privat, i començar a pensar en, vale, però de veritat què necessitem? Necessitem produir més petroli o extreure més petroli? Necessitem produir armes? No? Ara hi ha el negoci de les... el debat sobre si hem d'entrar al negoci de l'armamentístic perquè hi ha una militaritzadora. Pues aquí, no?, una mirada ecofeminista diria, però realment és això el que necessitem, o el que necessitem és adaptar tots els habitatges a les noves onades de calor que vindran i que la gent no es mori de calor a l'estiu? I, bueno, això és una mica el que fan les ecofeministes, no?, com posant al centre les preguntes de què necessitem per viure, per sostenir una vida digna.
0: Clar, tipus d'activismes molt diferents. Explicaves que també tenia un paper important la política, en el sentit de que posaves un exemple concret, no? Per exemple, la pressió que esteu fent al Parlament, en aquest cas català, per aquest Centre Català d'Empresa i Drets Humans, que sembla que, com deies, la cosa acabarà tirant endavant també per aquesta pressió que es fa. Quin ha de ser el paper de la política en tot això que estem parlant?
1: Clar, el paper de la política hauria de ser sortir una mica, no?, d'aquestes pressions que generen els grans poders empresarials i atrevir-se, no?, a dir, vale, sí, però en veritat qui ens està votant, no?, per qui estem governant? Estem governant per una minoria que sí, que tenen molts més diners, que poden imposar els seus xantatges, o estem governant per una majoria, no? Estem governant a curt, no?, a un termini curt, pensant només en els 4 anys en els que hi haurà un altre cop eleccions, o estem governant pensant en els temps que hi ha mitjans i llargs, per exemple, la crisi climàtica, de l'escassetat de recursos i de més. Clar, a nivell institucional la política no està pensada per pensar en aquests grans reptes. Llavors necessitem, des dels moviments socials, des de les organitzacions, des de la societat civil, també des dels mitjans, plantejar aquests reptes i que estiguin sobre la taula i que també puguin condicionar unes eleccions, no? Perquè si no... si la mirada més del curt termini s'imposa sobre la de mitjà llarg termini, pues no trobarem mai solucions a aquests grans reptes. És un exemple molt clar, no?, el tema aquest de anar contra grans empreses. Al final les grans empreses plantegen el xantatge del salt d'un salari, no?, de generar feina. Clar, si només pensem en el curt plaç de, vale, tota aquesta feina que es perdrà o que no es crearà, doncs segurament els hi posarem una catifa vermella, que facin el que vulguin, perquè el que volem és que hi hagi feina. Però i si en canvi penséssim en un mitjà o llarg plaç, vale, en veritat, quina feina necessitem? Realment a què volem dedicar les nostres vides, el nostre treball? Potser no el que ens promet aquesta gran empresa i altres coses, i per tant podríem dedicar, pues, aquests fons públics que els hi regalem perquè els hi permetem... estalviar-se alguns impostos, o aquests fons públics que dediquem a invertir en grans infraestructures com ports, com, bueno, ara ampliacions d'aeroports o el que sigui, perquè puguin ser més negoci. Potser tots aquests diners, en lloc de posar-los al servei de grans indústries, els podríem posar a promoure una reconversió del sector agrari, que ho necessita molt, o no, i que realment també generaria llocs de treball. Però clar, la mirada a curt termini no ens permet pensar en això.
0: I des de, en el sentit local, no?, perquè ara parlaves també del paper a la política, en el sentit local de, per exemple, aquesta xerrada que s'impulsa des de Sant Boi, hi ha molta feina per fer aquí també?
1: Sí, totalment. També es poden fer moltes coses. És veritat que quan pensem en aquestes grans empreses, doncs és més difícil pensar que a nivell local s'hi puguin ser com actors a confrontar, no?, amb aquestes grans empreses. Però, bueno, un element clau, per exemple, és la contractació pública, no? Que tots els plecs, que totes les licitacions de contractes públics, ja sigui de la gestió de les escombraries, de neteja d'escoles, de qualsevol servei públic, poder posar clàusules socials i clàusules mediambientals que d'alguna manera limitin l'entrada d'aquestes grans empreses. Això seria un primer pas. Un altre pas seria pensar tot, no, un marc d'estratègies per afavorir, pues, això, els productors locals, ja siguin a nivell d'agroecologia o a nivell d'altres coses, no? Hi ha moltes coses, no, que es poden fer, però és veritat que hi ha a una escala més petita i és veritat que potser no tant amb aquesta mirada global, no, que li estem exigint més al Parlament català.
0: La impunitat de les multinacionals, poder econòmic, drets humans i conflictes globals, una xerrada que la tindrem aquest divendres 29 aquí a Sant Boi, serà a partir de les 7 l'impuls a la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians. Júlia Martí Comas, moltes gràcies per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
1: Moltes gràcies. Fins divendres a totes les que vulguin venir.
0: Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda, una pausa molt breu i tornem. Fins ara.

Passant 6 minuts de 7:45 de la tarda, el moment de posar-nos al dia ràpidament amb l'altra actualitat. I és que arribem després d'un cap de setmana que, Albert Vilari, tu saps bé, ha tingut un claríssim protagonista.

0: és que segons ens has avançat, Albert, vull dir, venia a Camps Blancs, no?
1: O sigui, però és el següent, aquí, és el següent cap de setmana.
0: És el següent. Mentrestant, Barcelona aquest cap de setmana ha vibrat amb el concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic davant de 50.000 persones. De fet, va ser el primer concert de Bad Bunny, la seva entrada a Europa d'alguna manera, i amb una nit en el que va fer, per exemple, una aparició Bad Gyal, que també va ser molt celebrada, mentre també diversos jugadors del Barça, com Lamine Yamal o Pedri, doncs estaven al costat, allà a primera fila, en aquesta caseta que sabem que sempre posen els seus concerts. En fi, va ser tot un èxit i tots els que no hi vam anar, doncs,
1: també
0: ens morim de fumo.
1: També va estar Piqué i sí. Marc Giró.
0: Sí,
1: Marc Giró al costat de Lamine
0: Yamal. Es movia poc, eh? Estava allà el tio una mica
1: tallat. Va molt elegant.
0: El de HOPR és altra cosa, doncs ho va fer Ibai,
1: sí,
0: que ho va cridar com havia cridat. Sí, sí. Doncs un concert en el que van passar moltes coses, però el que no sabíem és que hi havia un personatge absolutament desconegut en tota aquesta trama, perquè, de fet, va ser una persona que es va encarregar personalment de rebre a Bad Bunny i ho va fer a la Sagrada Família amb el cantant encaputxat, perquè no se sàpiga qui és. I aquesta persona, ho hem sabut a través de les xarxes socials, ho va fer públic ahir, era el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
1: Salvador Illa, eh?
0: Salvador Illa amb Bad Bunny allà dintre de la catedral, ell tapant-se, i Salvador, doncs, mira, fa un selfie, patapam, i això que s'emporta. I, de fet, han posat a través de les xarxes socials el perfil de la Joventut Socialista, diuen, Acho, Catalunya és otra cosa.
2: Yo no
0: un emoji.
2: Nada. Vicenta, ¿tú has entendido algo? Regular.
0: Un emoji d'un conill i un emoji del símbol com del rock. Bueno, qui se li hagi acudit aquesta idea, doncs espero que sigui feliç. Típica cosa que si no veus, doncs no ho creus. Expliquem altres coses perquè sí, exactament. El que deia és que no ha estat l'única cosa increïble que ha passat aquests dies. L'altra cosa ha estat aquesta d'aquí. Escolteu això. El que estem escoltant aquí és una celebració absoluta perquè hem sabut la convocatòria de Luis de la Fuente pel Mundial, que ens ha deixat un moment molt emocionant, que és la convocatòria de Gavi pel Mundial. Això que escoltem justament és el jugador del Barça amb altres companys, també del mateix equip. Déu-n'hi-do, Albert, també com s'ha celebrat això, eh?
1: Sí, crec que Gavi té una frase també bastant cèlebre, no? Aquesta gent que diu que no s'ha...
0: Sí, perquè hi ha molta gent que ho ha criticat, la seva convocatòria, i Gavi fa uns mesos ja ens ho va deixar clar, el que pensava de tot això.
3: Lo que dices, mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol, no tengo ni puta idea. Es verdad. Pero bueno, es entendible.
0: Sí, sí, és entendible que la gent doncs ho critiqui, però Gavi ho té claríssim i segur que ens farà gaudir molt del futbol aquest estiu. Parlant de futbol... Hem de parlar de que el Barça està de celebració i no només per aquesta convocatòria de Gavi, no només perquè ha convocat 8 jugadors i el Madrid 0, 8-0, sinó perquè s'ha bolcat durant aquest cap de setmana, evidentment, amb el seu equip femení per celebrar la quarta Champions League de la seva història. Milers d'aficionats han omplert l'avinguda Maria Cristina amb una festa blaugrana, doncs, evidentment, marcada pels càntics, però també amb una mica de tristesa, perquè, Albert, tenim una última hora, i és que... Alexia Putellas, una de les protagonistes, no cal dir-ho, d'aquestes últimes temporades del Barça i en general de tot el creixement que ha fet el Barça femení, diu adeu al club. Per tant, ha estat el seu últim títol amb la samarreta del Barça, un autèntic icona pel Barça i un autèntic icona de l'esport.
1: I sembla que se'n va a Anglaterra, Jana Fernández, crec, a London Lionesses.
0: Doncs en fi,
1: també
0: se'n
1: va a Marta Torrejón.
0: El que acaba passant. Això és tot en l'altra actualitat del dia. Fem una pausa i tornem amb els esports. Fins ara.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Muy buenas, oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
2: En Femení és el nou espai de Radio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
2: Perquè el que passa ens importa.
4: Radio Sant Boi. 2 minutes i seran 3:15 de la tarda. És el moment dels esports.

Som gent de carrer, avui un programa més al vostre costat. Moltíssimes gràcies a tots. Demà més, i serem com sempre a partir de les 6. Us esperem on sempre aquí a Ràdio Sant Boi.

0: Escolteu, ja sabeu que ens hem demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora han de venir?
1: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: comerços.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
6: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a la desinformativa del vespre, on us destaquem la vaga dels anestesiòlegs del Parc Sanitari, com la Fundació Hospitalària Sant Boi ha rebut la certificació OR com a hospital sense tabac i la convocatòria de manifestació dels docents de Sant Boi abans del ple municipal de dijous. Avui és dimarts, 26 de maig del 2026. Repassem l'actualitat, punt per punt. La Fundació Hospitalària Sant Boi, un dels 11 hospitals del món acreditats amb la certificació OR 2026 de la xarxa global d'Hospital Sense Tabac, Albert Vila.
7: La Fundació és un dels pocs centres del món en haver-se acreditat tres vegades i va ser el primer centre monogràfic de salut mental a l'estat espanyol en aconseguir el nivell OR internacional. Isabel Fèria és la responsable de metodologia i investigació del projecte.
8: A Fundació Hospitalària Sant Boi entenem que, especialment en salut mental, no hi ha prou només amb el fet de prohibir fumar, sinó que cal oferir suport real a les persones. Treballem des de diferents àmbits, la detecció sistemàtica del consum del tabac, la intervenció breu durant l'ingrés, el tractament de la dependència amb teràpia substitutiva de nicotina, el seguiment comunitari i, per suposat, la formació continuada dels professionals. Les persones amb un trastorn mental greu presenten una prevalença de tabaquisme molt superior a la població general. Pensa que en alguns dispositius de llarga estada podem arribar a prevalències properes o fins i tot tocant o més enllà del 80%. Al voltant del 20, entre el 20 i el 20 i poc a la població general, i nosaltres el pacient amb trastorn mental sever pot arribar al 80%, no? de prevalença. Les causes són múltiples i complexes. Hi ha factors biològics relacionats amb la dependència a la nicotina, però també hi ha factors socials, emocionals i històrics. Pensa que durant molts anys el tabac ha estat molt normalitzat dins de l'àmbit de la salut mental, i en alguns casos s'ha utilitzat com una forma d'afrontament de l'ansietat, de l'estrès o del malestar emocional, o com a moneda de canvi. També influeixen aspectes com l'aïllament social, les dificultats socioeconòmiques, la coexistència d'altres addiccions, no? A més del tabac. A més, moltes persones amb trastorn mental tenen una dependència nicotínica molt elevada. No és el mateix fumar 5, 10, 15 cigarretes que fumar 3 paquets diaris, o millor, 60 cigarretes.
7: La particularitat de ser un centre d'atenció especialitzada en salut mental i diversitat funcional fa que el repte antitabac sigui encara més gran, donat que s'estima que el 80% dels usuaris de salut mental de mitja i llarga estada són fumadors habituals.
8: En salut mental, la relació terapèutica és molt important i el missatge que transmeten els professionals té un gran impacte sobre les persones que atenem. És essencial que els professionals coneguin com abordar el tabaquisme des d'una perspectiva terapèutica que sigui empàtica i que no sigui punitiva. A la nostra institució fa anys que formem els professionals tan intervencionals sobre el tabaquisme com en abordatge específic de la dependència en persones amb trastorn de salut mental. Quan una persona fumadora ingressa al nostre centre, el primer que se li ofereix és tractament substitutiu de la nicotina, no? Des del primer moment. Aquest tractament pot incloure pegats de nicotina, xiclets o comprimits per xuclar, entre altres formats, no? L'objectiu quin és? Pues prevenir els símptomes d'abstinència, reduir el malestar social, la manca del tabac i evitar possibles descompensacions relacionades amb la salut mental. Quan va entrar en vigor la llei 42-2010, la majoria de centres, que això va ser el gener del 2011, la majoria de centres van implantar la llei de que no es podia fumar, però no van donar ajuda. No? Novament, per això dic que és molt important aquí el nostre gerent, el doctor Orri, va donar el vistiplau perquè puguem finançar el tractament. No? A més del tractament farmacològic, els pacients també reben suport psicològic, intervenció individual i activitat grupal, on es treballen aspectes relacionats amb la salut, la motivació, la reducció o la cessació del consum de tabac.
6: Els anestesiòlegs del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi s'afegeixen a la campanya Ni un minut més. A partir de l'1 de juny deixaran de fer activitat extraordinària no obligatòria per contracte.
7: La protesta, impulsada pel Sindicat de Metges de Catalunya, reclama al Departament de Salut que negociï millores laborals amb el col·lectiu mèdic després de les jornades de vaga dels darrers mesos. Els professionals asseguren que la mesura pot afectar l'activitat assistencial. Francisco Castro és metge d'urgències del Parc Sanitari i delegat de Metges de Catalunya. Ho ha explicat a Gent de Carre.
9: El sistema sanitari públic s'aguanta molt malament, però s'aguanta pel sobreforç que tenen la majoria de facultatius, de metges, metges, psicòlegs, odontòlegs, que
0: fent molta cosa extra que no l'hauríem de fer pel nostre concepte ni pel nostre horari. Per exemple, els anestesistes fan totes les setmanes a tots els hospitals de salut pública de Catalunya tardes extres, fora del seu... Els anestesistes ja fa el seu horari normal, fa un munt de guàrdies, i a sobre de les guàrdies la direcció de l'hospital li diu que ha de fer tardes extres, tardes que ha d'estar lliure descansant a casa, doncs ha d'anar a fer cirurgia. Què cirurgia programada? La llista d'espera, que la llista d'espera està massa retrasada i hem de fer l'esforç d'endreçar la llista d'espera. Si això passa totes les setmanes a tot l'hospital de salut pública de Catalunya. Sí. Pues un anestesista pues treballa tot el dia de dilluns a divendres de 8 a 15 a 40, a part fa totes les setmanes una o dues guàrdies, que la guàrdia és entre setmanes, són 16 hores, però si el cap de setmana són 24 hores, i a part fa la tarda extra de cirurgia programada, amb la qual pues una setmana pot treballar 60 hores, una altra 70, si se limita les dues guàrdies i la tarda pues pot treballar 75 hores en una setmana. És una barbaritat de jornada de treball que fem.
6: En política ens trobem en setmana del ple municipal de maig, una setmana de vagues dels docents, dimecres unitària i divendres comarcal.
7: Entre els punts destacats de l'ordre del dia, el govern municipal portarà aprovació provisional una modificació urbanística per millorar l'àmbit de Can Carreres Vell.
6: En l'àmbit social es debatran noves bases d'ajuts econòmics destinats a persones amb pocs recursos per ajudar a cobrir despeses relacionades amb l'habitatge.
7: I pel que fa a joventut, es proposarà la convocatòria del concurs del cartell de mercat de jove de Sant Boi. Respecte a les mocions, Esquerra presentarà una moció en contra del pla pilot de presència estable d'agents als centres educatius. Escoltem els detalls amb Jaume Sanz, que és cap de llista.
2: Presentem en aquest ple del mes de maig una moció que qüestiona el pla pilot que preveu la presència estable d'agents als centres educatius. Amb aquesta moció defensa que l'escola ha de continuar sent un espai educatiu i de confiança i no un espai de control policial. El que es planteja amb el pla pilot de la Generalitat és un canvi profund en el model. La presència en aquest cas d'agents dels Mossos d'Esquadra que passin a formar part de manera estable en el dia a dia dels instituts. Creiem, al nostre parer d'Esquerra, que això és un error. No perquè es negui la necessitat d'afrontar conflictes o situacions complexes als centres educatius, sinó perquè la resposta no pot ser substituir els recursos educatius i socials per més presència policial. La comunitat educativa fa anys que reclama més orientadors, més educadors socials, més suport psicològic i més eines per treballar la convivència. I, en canvi, la proposta que arriba és incorporar policies dins els centres. L'experiència i la recerca internacional indiquen que aquestes mesures poden tenir un efecte aparent a curt termini, però també poden generar més desconfiança, més sensació de vigilància i, a més, poden generar també processos de criminalització de conductes de menors. Per això, en aquesta moció apostem per un model diferent. Reforçar els recursos educatius i comunitaris, desplegar programes d'educació socioemocional, impulsar pràctiques de justícia restaurativa i ampliar figures professionals que ajudin a acompanyar l'alumnat. Moltes d'aquestes coses que s'estan treballant, doncs cal aprofundir-les. També es demana reforçar els plans educatius d'entorn, que són les eines útils per coordinar escola, serveis socials i comunitat. En definitiva, sobretot és això, defensem que la millor manera de prevenir els conflictes és posar més educació, més comunitat i més oportunitats. I és bàsic, doncs, replantejar, que el govern replantegi aquest pla pilot i, per tant, el primer punt dels acords és molt clar, no? Instar el govern de la Generalitat a retirar el pla pilot de presència estructural de cossos policials dins els centres educatius.
6: També tindrem una moció del partit Vox sobre la prioritat nacional, tot plegat en unes dates de vagues dels docents per millorar les condicions a les aules aquest dimecres unitària a Catalunya i divendres la segona comarcal al Baix Llobregat.
7: Els docents de l'Assemblea Educativa del municipi han convocat una concentració a les 5 de la tarda davant de l'Ajuntament, amb micro obert a 2:15, volent intervenir al ple municipal per fer sentir les seves protestes.
6: Més coses, Sant Boi desplega el seu lideratge com a capital mundial de les polítiques del temps.
7: La ciutat organitza el juny 3 esdeveniments que impulsaran el debat global sobre el dret a un ús del temps saludable, equitatiu i sostenible. El reconeixement és atorgat per la xarxa mundial de governs locals i regionals per les polítiques de temps. Sant Boi és la primera ciutat de mida mitjana que assumeix aquesta responsabilitat.
6: El desplegament operatiu se sosté per tres grans esdeveniments per intercanviar coneixement i inspirar futures polítiques. El Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, el 9 de juny, el 24è Fòrum Econòmic de Sant Boi, sota el concepte Lideratge del Temps i Competitivitat, el 17 de juny, i la 6ª Jornada Tech Cities, 4 i 5 de juny. Més informació de servei. El Ministeri de Transports posa en servei 11,9 quilòmetres de nous vials de l'autovia B25 a Sant Boi.
7: Amb aquesta obertura s'habiliten part de les connexions entre les vies B25, C31C, B20 i C32 i també el nucli urbà de la ciutat. Javi López, tinent d'alcaldia i regidor de mobilitat, agent de carrer.
9: Home, doncs és un guany fonamental que estaven esperant des de fa molts anys, no? El principal problema de mobilitat que teníem a Sant Boi era sobretot era l'exterior, la sortida. La rotonda de la C245 era un punt negre en la mobilitat del país. Encara doncs, treballant i bueno, està treballant doncs, en les actuacions que doncs, generen doncs, molèsties. Una, doncs, a Cornellà, que genera doncs, les seves molèsties a l'entrada de Cornellà, i tres actuacions que restes encara pendent per doncs, enllestir d'una manera ja quasi definitiva doncs, aquesta obra. Doncs, aquestes tres actuacions que resten pendents podien estar enllestides si no n'hi ha cap tipus d'imprevist a finals de juliol, sí. I a partir del setembre farien dos repàs de cosetes i sobretot de l'àmbit de jardineria.
6: Amb l'obertura d'aquests vials s'habiliten part de les connexions entre les vies B25, C31C, B20 i C32 al municipi de Sant Boi. De la mateixa manera s'ordena el trànsit a l'enllaç de Mas Blau, on s'ha construït una nova rotonda i s'han millorat els ramals de connexió amb la C32B al municipi del Prat de Llobregat. També en mobilitat, dimarts i dimecres, dies 26 i 27 de maig, es produiran talls intermitents del trànsit des de l'alçada del pont del camí de Cal Francesc fins a la sortida de l'aeroport per realitzar les obres de reparació de l'asfaltat.
7: Ara per ara, la passera inundable del riu es troba tancada, segons informa l'Ajuntament, a causa de l'auge del cabal del riu.
4: Els informatius, a Ràdio Sant Boi.
6: I als esports, us destaquem la victòria del Club Volei Sant Boi per jugar-se a la permanència primera catalana i més renovacions avui a la banqueta del Futbol Club Sant Boià. Com us deia, amb victòria clau del Volei Sant Boi per jugar al play-out, Albert.
7: El primer equip femení va guanyar 3-16-0 en un duel transcendental davant del Volei als Arcs, aconseguint 3 punts vitals que els hi permeten jugar els play-out per poder mantenir-se a primera catalana. Lucía Carrón és jugadora del primer equip i ho ha explicat a gent de carrer.
10: Bueno, el partit contra els Arcs va anar molt bé, ja que era vital aconseguir aquests 3 punts per poder accedir als play-offs. Vam entrar amb molta força i ens vam mantenir constants durant el partit. I crec que pel play-off anem amb molta força i amb moltes ganes de poder mantenir la categoria. Al final, passi el que passi, anirem totes juntes com un equip que som, però la idea és anar amb totes les forces que podem i poder aconseguir guanyar tots els partits i mantenir-nos a primera.
6: En futbol, després de conèixer la renovació de l'estaf de la Ciutat Cooperativa, el Sant Boià, l'altre equip de primera catalana, anuncia la continuïtat del seu entrenador.
7: Alberto Triguero i el seu cos tècnic seran una temporada més a la banqueta del Sant Boià, després d'arribar a mitja temporada amb l'equip QE i aconseguir la salvació l'última jornada al camp de l'Atlètic Vilafranca. L'escoltem valorant el projecte.
11: Jo crec que l'equip és el que parlàvem ja durant la temporada. Intentar donar una butxeta d'estabilitat, de confiança, de credibilitat, que crec que s'està fent, que ho estan fent molt bé, que ja, en mica, elles van veure moltes coses. Mantenir una estabilitat, un projecte, ser ambiciós, amb els peus a terra i passet a passet anar cap amunt. Només ens queda agrair a tothom i animar que continuen així de cara a la temporada vinent perquè són molt importants per nosaltres.
7: Un reclam de continuïtat i estabilitat que també ha fet públics el president de l'entitat, el Joan Avellanet.
6: Pel que fa al temps, després d'uns dies d'augment als termòmetres i temperatures d'estiu, podem esperar una situació estable.
7: El Metrocat apunta el predomini del sol amb alguns intervals de núvols alts, ambient estable i sense precipitacions destacables. Les temperatures es veuran entre els 18 i els 30 graus, amb calor moderada durant les hores centrals i ambient més suau al vespre i de matinada. El vent bufarà fluix en general, amb alguns cops moderats a la tarda, sobretot de component marítima. En conjunt, situació tranquil·la i amb temps plenament estiuenc a bona part del Baix Llobregat.
6: I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimarts 26 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi en breus instants amb el Road Music. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dimecres a partir de la 1 del migdia. Bon vespre.

Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz. La clàssica del Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a la 1 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

tarda, amics i amigues del Road Music. Què tal, com esteu? Us saludem avui dimarts 26 de maig en l'edició número 100 d'aquest programa de música de carretera i quilòmetres de cançons. Una tarda més des del 89.4 de la FM, des de Ràdio Sant Boi. El recorregut d'aquesta edició arranca avui des de Gary, Indiana, territori sonor de Michael Jackson i Quincy Jones. Get on the floor, the off the wall.

Escoltàvem aquest Get on the Floor del senyor Michael Jackson, cinquè disc en solitari, bueno, primer disc en solitari i cinquè disc de l'artista, aquí acompanyat per primera vegada del productor Quincy Jones, i bueno, veiem uns arranjaments espectaculars, tot i ser un tema de funky disco, en què el baix està permanentment marcant el patró i està ple de guitarres amb ritmes funky. Hi ha uns arranjaments espectaculars en quant a les percussions, la bateria té un patró molt el segueix molt a rajatabla, però hi ha molts arreglos petits de percussions i d'efectes dins la mateixa bateria, arreglos de cordes, de violins, de vents, de saxos, trompetes, etc., i de coros també. I si us hi fixeu en aquella part instrumental que hi ha just abans de que s'acabi el tema, sembla que estiguis ben bé immers en un tema de techno d'apenes fa 15-20 anys, no? És un tema que té 46 anys. Déu-n'hi-do. Get on the Floor, de Michael Jackson. Seguim amb Club des Belugues, amb aquest Havana Twist, un projecte d'electro swing amb aires llatins i bases de sitges provinent d'Alemanya. Havana Twist.

I seguim desgranant tot això que ve de la base funky, disco i del món jazz i llatí, i ens quedem amb més llatí, amb més llatinitat, amb aquest Congo Mulens del senyor Mochito.

0: This is road music. Música de carretera i quilòmetres de cançons.
1: I del jazz afrocubà de Machito and His Orchestra, o també anomenats Afro-Cubans, seguim a Cuba amb Ibrahim Ferrer i aquest disc produït pel senyor Ray Cooder. Buenos Hermanos.

Escoltàvem Ibrahim Ferrer Planas, cantant cubà, nascut a Sant Lluís, a Cuba, i escoltàvem aquest disc que es deia Buenos Hermanos, publicat el 2003 i produït pel senyor Ray Cooder, gran visionari que, bueno, es va traslladar a la illa per enregistrar aquest segon disc en solitari del cantant, i que van obtenir un premi Grammy. Ja n'havia obtingut un el 1998 quan va fer-ho del projecte de Buena Vista Social Club, i, bueno, pues ara tenia un altre segon Grammy amb aquest disc d'Ibrahim Ferrer i Buenos Hermanos. El mateix any, el senyor Ray Cooder, junt amb Manuel Galván, gravava el Mambo Sinuendo, que és un disc també del 2003, com deia, i anem a escoltar ara Los Tuangueros.

Escoltàvem, acabem d'escoltar just ara Los Tuangueros, de la mà de Ray Cooder i Manuel Galván, i bueno, estava llegint els intèrprets i bueno, déu-n'hi-do, a la guitarra, com deia, Manuel Galván i Ray Cooder, a los tambores de Bata, Maximino Duquesne Martínez, a la bateria el gran Jim Kellner, un gran habitual de col·laborador de Ray Cooder, al baix Orlando Cachaito López i Miquel Angà a les congas. Escoltàvem Ray Cooder, Mambo Sinuendo, 2003. Ray Cooder, multiinstrumentista especialitzat i gran visionari, especialitzat en guitarristes light, amb guitarres light i en les músiques folklòriques dels Estats Units i d'Amèrica en general. I disc que li va valer també un altre Grammy, el millor àlbum instrumental de pop. La formació, curiosa, dos guitarres, dos bateries, baix i conga. Anem amb una mica de bebop de la mà del senyor Dizzy Gillespie amb A Night in Tunisia.

Uf, espectacular aquest A Night in Tunisia de la mà del trompetista Dizzy Gillespie amb aquest so del 1956, el disc World Statesman, amb aquest so, com deia, de Big Band, fino filipino. Seguim amb Carl Jader, no sé si pronuncio bé, un vibrafonista de jazz llatí conegut com el músic llatí no llatí més exitós, amb aquest Soul Souls.

0: calypso, blues, jazz, hip-hop, funky, country, R&B, folk. Tot el que et cal per fer una bona ruta ho trobaràs cada dimarts de 8 a 9 del vespre al Road Music.
1: I per anar despedint el programa, penúltim tema de la sessió número 100 del Road Music, ens anem a Texas, Tex-Mex, de la mà de Flaco Jiménez i aquest...

Flaco Jiménez, des d'aquí un gran fan d'aquest acordeonista de música nortenya. Amics i amigues, moltes gràcies per ser-hi. Ens despedim de l'edició número 100 d'aquest Road Music des de Ràdio Sant Boi, tots els dimarts de 8 a 9 del vespre, amb vosaltres fent música de carretera i quilòmetres de cançons. Us deixem amb Rincón de Hideo, el control tècnic Daniel Teruel, però abans escoltarem aquest Autumn Leaves del disc de Cannonball Adderley, amb una composició de Miles Davis a la trompeta, Hank Jones al piano, Sam Jones al contrabaix, Cannonball Adderley al saxo alto i Art Blackie a la bateria. Autumn Leaves. Ens despedim així de l'edició número 100. Ja sabeu que si ens veiem a la carretera ens fem allò tan excepcional de...

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Swan.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
1: Oh boy.